El meu cor em pertany, My Heart Belongs to Me, és un dels grans èxits de la gran Barbara Streisand, publicat en l'any 77 com a primer senzill de l'àlbum Streisand Superman. La cançó va ser tot un triomf, arribant al número 4 del Billboard Hot 100 i convertint-se en el quart número 1 a la llista dels adults contemporanis. Escrita per Alan Gordon, el mateix que va escriure la cançó per als Turtles, Happy Together. Música de qualitat en el long play, com aquesta cançó de David Gates.

Doncs sonant a la ràdio aquesta fantàstica cançó Goodbye Girl, una de les balades més reconegudes de David Gates, líder del grup Brit, publicada a finals del 77. La cançó va ser escrita i enregistrada específicament per a la pel·lícula homònima que portava per nom Goodbye Girl, protagonitzada per Richard Dreyfuss i Marcia Mason, i va ser un gran èxit comercial, arribant al número 15 del Billboard Hot 100 l'any 1978 i al número 3 de la llista dels adults contemporanis.

Aquesta balada de Soul i de Rhythm and Blues és una emblemàtica cançó dels 80 fruit de la col·laboració entre el productor Quincy Jones i el cantant James Ingram. Just Once es va publicar l'any 81 com a part de l'àlbum de Quincy Jones que portava per nom de Dude i va ser el senzill que va donar a conèixer a James Ingram al gran públic. Gràcies a aquesta interpretació, James Ingram va rebre una nominació al Grammy com a millor interpretació vocal pop masculina en l'any 1982.

Sonant a la ràdio el cantant canadenc Gino Vanelli amb una de les seves grans cançons, Living Inside Myself, publicada en l'any 81. Forma part del seu disc Nightwalker. Va ser el senzill que el va consolidar internacionalment després d'uns anys d'experimentació amb el jazz i el rock. Va ser un autèntic hit, arribant al número 6 en el Billboard Hot 100 i el número 1 a la llista d'adults contemporanis al Canadà. I per aquesta cançó, Gino Vanelli va rebre una nominació al Grammy com a millor interpretació vocal masculina, era l'any 1982.

Aquesta balada pertany a la famosa formació Miami Sound Machine, liderada per Emilio Estefan amb la veu de la seva dona Gloria Estefan. Aquesta cançó, Wars Get in the Way, llançada el 86 dintre del disc anomenat Primitive Love, publicat el 85. Va ser el tercer senzill de l'àlbum després d'èxits tan importants com Conga i Bad B-Boy, arribant al número 5 del Billboard Hot 100, i també va ser el seu primer número a la llista d'adults contemporanis, i a més, degut al seu gran èxit, doncs es va fer una adaptació al castellà titulat No me vuelvo a enamorar, que també va ser un triomf a les llistes nord-americanes, en aquest cas sud-americanes, i evidentment al nostre país, a Espanya.

tot i ser escrita per Herman Hufflet l'any 1931, es va fer mundialment famosa aquesta cançó gràcies a la pel·lícula Casablanca de l'any 1942, interpretada per Humphrey Bogart. Einstein Goes By, perdó, una de les interpretacions més elegants fetes de la mà de Natalie Cole, inclosa en el seu aclamat àlbum del 91, Unforgettable With Love. Va ser un disc tribut al seu pare Nat King Cole, on Natalie versionava els seus grans èxits, estàndards del jazz i del pop tradicional. Va ser un èxit massiu que va guanyar, atenció, 7 premis Grammys amb aquest àlbum, Unforgettable With Love. Natalie Cole.

Rebuscant en els discos he trobat aquesta joia perduda, que és una col·laboració importantíssima, en aquest cas entre Karen Carpenter i Peter Cetera, l'ex cantant de Chicago. Making Love in the Afternoon, enregistrada l'any 79, però no publicada fins 13 anys després de la seva mort, concretament el 1996. Gaudint de la nit de la ràdio, gaudint de l'Onplay des de la 9:07, quan són 3:15 de la nit. I ara anem a escoltar una cançó important, Midnight Train to Georgia, de la mà de Joan Osborne.

0: Midnight Train de Georgia és mundialment coneguda per la versió de Gladys Knight and the Pipes de l'any 73, que va arribar al número 1 i és considerada una de les millors cançons de tots els temps. En el 2002, Joan Osborne es va atrevir a incloure aquesta versió en el seu àlbum d'estudi titulat Hope is with It Is. Ella és coneguda sobretot pel seu èxit One of Us, utilitzada per la seva veu trencada i potent per donar una nova dimensió a la lletra, centrant-se més en l'emoció crua de la història, sonant a la ràdio.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Aquesta cançó va ser escrita per Billy Preston i Bruce Fisher, però la versió més icònica, la més recordada, és la del 74 de Joe Cocker, convertint-se en un estàndard romàntic mundial. You Are So Beautiful, en aquest cas, és una col·laboració entre Michael Bolton i el trompetista de jazz Chris Botti, inclòs en l'àlbum de Bolton titulat Gems the Duets Album, llançat en el 2011. En aquest disc, Michael Bolton va decidir col·laborar amb diversos artistes, però la col·laboració més important és justament la de Botti, la més justificada en aquest àlbum.

Va ser gràcies a Harry Nilsson que l'any 69 va fer la versió d'aquesta cançó Everybody's Talking, inclosa a la pel·lícula Cowboy de mitjanit. Això és una col·laboració entre la pianista de jazz Diana Krall i l'estrella del country Vince Hill, que apareix en l'àlbum de Krall titulat Wow Fowler, publicat en el 2015. I a la manca de 4 minuts per les 11 sonarà la darrera cançó avui aquí en el Long Play.

0: aquesta col·laboració entre el llegendari Barry Gibb dels Bee Gees i Jay Buchanan, el vocalista del grup de rock Rival Sons, i aquesta cançó To Love Somebody, m'haig d'acomiadar de vosaltres. Soc Xavier Baltà, produint Long Play, tots els dimarts aquí a la ràdio entre les 10 i les 11 a Ràdio Rubí. Bona nit i que descanseu.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Són les 6 del matí.
1: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
4: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
5: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
6: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Un nou programa a l'Inspira't. Els micròfons, Coca Fernández, Carmen Moreno, aquí a la 99.7 de la FM. Aquest cap de setmana ha estat el Dia de la Mare, com no rememorar-ho. I si tots hem pensat en la nostra, però ens adonem que moltes vegades hi ha trucades que potser arriben tard, missatges que no envien i també abraçades que queden pendents, no? Alguna cosa hem de fer.
1: I malgrat tot, elles sempre estan i passi el que passi, ens estimen. Avui obrim l'Inspira't amb aquesta idea. Encara hi som a temps, o sigui que no ho dubteu, sempre hi som a temps per dir gràcies, per dir perdó o per dir, mira, avui m'ha sortit bé. Però sobretot per cuidar aquest fil invisible que ens lliga a qui ens estimen de veritat. Anem a inspirar-nos.

0: Doncs un dels nostres convidats d'avui ha decidit posar llum allà on molta gent no mira. El seu projecte dona veu, escenari i dignitat al talent drag, però sobretot dona espai a persones que tenen molt per explicar. Roger Font és el creador de Delta Drag. Benvingut a l'Inspira't.
1: Què tal? Molt bones. Un plaer estar aquí.
0: Doncs ets un inspirat més.
1: Un inspirat més, absolutament.
0: Benvingut aquí a Ràdio Rubí. Com definiries el Delta Drag?
1: Delta Drag és... de fet, se defineix amb el propi nom. Delta de l'Ebre i talent drag fusionat en un únic projecte que posa en valor un territori molt oblidat i una cultura que viu molt als marges i que vol posar com al centre les dues coses a la vegada a través d'un programa de tele.
0: Quan va ser el moment o en quin punt vas dir això ho tinc que crear jo?
1: Fa molt de temps, molt més del que portem treballant el projecte. El projecte fa un... La producció de tot el projecte s'ha fet durant pràcticament tot un any, fins que hem arribat a la final, i ara encara estem en balanç del projecte i recollint totes les dades de l'èxit i de tota la repercussió que ha tingut. Però jo diria fa uns dos anys aproximadament, ja m'anava pel cap desenvolupar un format que posés la cultura drag en català al centre i que fos audiovisual, perquè sempre he estat involucrat en projectes audiovisuals i porto molts anys treballant a mitjans de comunicació. I va ser el moment de dir, no ho ha fet ningú, tothom n'està parlant, escoltava un munt de podcasts, un munt d'entrevistes a mitjans públics i a mitjans privats en els que es posava al damunt de la taula la possibilitat de fer un programa drag en català, però ningú mai ho havia fet. I va ser, i per què no nosaltres? I així neix el primer programa drag en català.
2: Quin és el repte més gran d'un espai, una escena que encara lluita per ser entesa?
1: Tots els entrebancs que trobem que molesten a moltes persones i que han molestat a moltes persones quan han ficat Delta Drag al centre. Ha tingut... de Delta Drag jo crec que sempre m'ha explicat la cara bonica, perquè ha tingut una repercussió espectacular en audiències i el públic l'ha abraçat moltíssim, però també hi ha hagut persones que han ficat difícil l'execució del projecte. Parlem de persones, evidentment, que no estan a l'equip del programa, però que sí que tenien a veure en que el programa s'acabés materialitzant i fent, no? I, bueno, ha sigut quan ens hem adonat de que realment encara hi ha molta feina a fer, que hi ha moltes mentalitats que canviar i que el programa és absolutament necessari, que quan molesta és quan és més necessari que mai.
2: I quan i on se celebra actualment Delta Drag?
1: Actualment Delta Drag se celebra al Delta de l'Ebre, en concret a Amposta, que per nosaltres és com el cor del Delta de l'Ebre. A part, és una ciutat que té capacitat per acollir un projecte d'aquestes dimensions, tant com Amposta com el Delta i les Terres de l'Ebre, perquè hem de pensar en un format que, més enllà dels programes que es graven prèviament en els que es presenten a totes les concursants, la gran final té públic en directe, per tant, ha de poder tenir capacitat d'acollir tot este públic, ha de tindre equipaments municipals capacitats, que l'auditori on es va fer aquesta final d'enguany se va quedar molt, molt petit ràpidament, perquè es van exaurir les entrades a un mes de la gala, vam haver d'obrir més l'aforament i fer entrar més gent perquè hi havia molta gent que estava en llista d'espera del públic i volia assistir a la final. I per tant, Amposta era com aquest espai que, a més, com a tal, hi havia sigut de les primeres ciutats de Catalunya que havia impulsat campanyes de visibilitat LGTBI, que s'havia posicionat com, de fet, tenen un lema que és Amposta Ciutat Diversa. L'Ajuntament tenia moltes ganes que l'associació que hem desenvolupat este format féssim alguna cosa allí. Nosaltres també teníem moltes ganes. De fet, l'any passat ja es va fer un taller de maquillatge drag que... I era com una mica el precedent que després establiria Delta Drag allà a Amposta, i això ens va obrir les portes a que Amposta acollís aquest concurs.
0: Perquè com feu la selecció de les artistes?
1: Això és molt difícil.
0: Feu càstings?
1: Fem càsting.
0: Perquè jo això ho estic visualitzant ja a nivell nacional, Això és un programa... Ojo,
1: Podria arribar a nivell estatal. El difícil va ser el càsting de la primera temporada. Pensàvem que, de fet, ara revisant-lo una mica, no va ser fàcil. De fet, aquí avui m'acompanya el Jordi, que és el productor executiu del programa. Hem treballat de manera conjunta amb un equip, de fet, molt petit, d'una associació sense ànim de lucre, que al final és qui hem acabat desenvolupant este projecte. Un càsting que es va fer no només amb agents de l'entitat, sinó amb agents externs, perquè, evidentment, volíem que fos un càsting molt plural. Es va fer una convocatòria, vam rebre desenes de centenes de propostes. És veritat que la convocatòria de Delta Drag anava conjuntament amb una altra convocatòria artística del Festival de la Unicorns Pride Ebre. Vam rebre moltíssimes propostes i en el càsting hi va haver persones expertes en el món de la televisió, va haver una persona vinculada a Jazz Music, va haver una tècnica d'igualtat del SAI, un dels organitzadors responsables del Carnaval de Vinaròs, un drag king i després tres persones de l'organització de l'associació, de la junta directiva, que estàvem allí mirant el càsting. De totes les propostes que ens van arribar, vam estar, havíem calculat, això en 2 hores ens ho traiem del damunt. Quan vam veure la quantitat de propostes que teníem i tot el que ens havíem de revisar, vam estar allí matí, tarde, amb totes les persones que estaven al càsting per poder avaluar bé les propostes i seleccionar aquelles 8 que nosaltres pensàvem que representaven l'essència del drac i el drac en català i que podien defensar bé un programa com era Delta Drac.
0: O sigui que els dracs esteu més vius que mai.
1: Absolutament.
0: Esteu totes reivindicant aquesta força que teniu. A part, jo el que volia preguntar-te, que la figura de la drac sempre està com molt distorsionada, no? Perquè, clar, la vostra part més visibilitzada és la part del show. Uh-huh. Llavors això dona joc a que molta gent no entengui. Podries definir-nos així breument realment el que és una drac? Com us sentiu vosaltres?
1: Jo definiria el món drac com un món polític. D'alguna manera el drac és fer activisme a través de l'art i cultura. I per entendre el drac penso que de fet, el primer, era el segon, evidentment, també, però sobretot el primer programa de Delta Drac, el primer capítol on es presenten les 8 propostes, ajuda molt bé a entendre el concepte del drac en tota la seva dimensió per entendre la persona i el personatge. I què és el drac com una professió artística professional que sempre ha hagut de viure als marges perquè la major part de les persones que es dediquen a aquesta disciplina són persones LGTBI que sempre han estat desplaçades i no es tenen en compte a l'hora de programar cultura en general, o són molt poques aquelles icones que han triomfat dins el món del transformisme. Si ens basem, per exemple, en vedets del Molino, com són doncs, persones que han passat per allí, la Sharon, la Brigitte Lamour, les Xanclets en el seu moment, la Manya i molts altres noms que segurament a la gent els hi ressonen a casa. Són persones que s'han dedicat al món del transformisme i de l'espectacle, que han portat la cultura drag també en un punt molt àlgid, però que són poques, que les podem comptar amb els dits d'una mà i que és necessari que hi haguem moltes més persones referents que es dediquen a aquesta disciplina.
0: Han sigut les que han trencat les barreres.
1: Exacte, i han obert moltes portes per totes aquelles persones que venen al darrere. Llavors, Delta Drac sobretot ha volgut cuidar aquesta imatge del transformisme i del drac i de la cultura des d'esta posició política, però també explicant què hi ha al darrere. Mm. Quines són les persones que encarnen els personatges i quines històries reals són les que les han portat a fer drac, i això ho expliquem dins de Delta Drac.
2: I qui hi ha al darrere de Delta Drac? Perquè ens has explicat qui hi havia darrere del càsting, que no, hi ha molta gent, però avui mateix doncs, heu d'acompanyar el Jordi, el productor executiu. Qui més hi ha darrere de tot això?
1: Doncs també es pot comptar amb els dins d'una mà, jo crec. Sí? Sí. Som una associació cultural i LGTBI sense ànim de lucre de les Terres de l'Ebre, que tenim moltes inquietuds. De fet, nosaltres neixem com una associació que vol impulsar la igualtat i la diversitat a través de la cultura audiovisual i dels espectacles. I el que ens ha fet, o el que ens ha motivat a fer Delta Drac, entre molts altres projectes, és doncs aquesta necessitat de crear referents, de visibilitzar-los, de generar espais audiovisuals i espectacles on el món LGTBI tingui cabuda. Vam produir amb la xarxa de televisions locals de Catalunya el Colors on Tour ara fa 3 anys, que va ser premi de periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya fa 7-8 mesos aproximadament. Estem treballant en un segon documental i vam fer un primer també de memòria queer, memòria LGTBI, per preservar-la i perquè no existeix un lloc o un arxiu, igual que sí que la hi ha en memòria històrica, no n'hi ha en material LGTBI, i creiem necessari visibilitzar referents drag, sobretot perquè veiem també que estem en un moment en el que es consumeix molt de drag, però es fa en castellà. Perdem cultura en català i perdem la nostra llengua i la nostra identitat que ens representa. Llavors pensàvem que era com molt important que poguéssim fer un programa que fiqués en valor que esta cultura també es pot defensar en català, que té la seva essència, que té el seu públic. La mostra està en que el programa l'han vist 180.000 espectadors de manera regular i que 300.000 en algun moment van connectar a la gala, van passar per davant de la 4 de Telecinco, que això és com per nosaltres, no estaven les nostres previsions que passés això amb este projecte, i estem molt content des d'això.
2: I amb dits a la mà has dit que es comptaven les persones que estan darrere d'això?
1: Bueno, m'has dit de les dos mans, que són l'equip de l'associació, que són les persones que estem a l'oficina de l'associació i les persones voluntaris que també han tingut molt a veure, perquè evidentment Delta Drac, si fos un projecte en el que haguéssim de pagar per tot allò que s'ha fet i que ha vist la gent, estaríem parlant d'un pressupost de 500.000 euros i no arribem ni al 100.000, ni mucho menos. O, tant de bo poguéssim arribar a un pressupost.
0: Heu fet la feina com si fos el pressupost de 500.000.
1: No, no, o sigui que... Exacte, però gràcies a les persones voluntàries de l'entitat, que són persones adherides a l'associació, persones sòcies, persones que de manera altruista col·laboren amb l'entitat i persones treballadores de l'associació que estan involucrades en mil altres projectes i que han ficat tot l'amor i tot l'esforç perquè Delta Drac acabés sortint. I persones externes que s'han anat connectant al projecte i que s'han anat unint en aquesta família i que la veritat que ha sigut molt bonic perquè hem vist com persones que probablement en un projecte plantejat de manera professional i que hagués vingut d'una productora o d'una empresa haguessin exigit unes condicions econòmiques molt més altes que les que hem pogut ofertar a Delta Drac, però que han contribuït a fer-lo gran i que evidentment si el projecte continua creixent doncs anirà de la mà d'aquestes persones que han estat aquesta primera temporada amb nosaltres.
0: Clar, la unió fa la força, eh?
1: Tal sempre, qual, i és l'eslògan. I nosaltres hi ha una frase que és l'eslògan de l'associació, que és on tot comença, però mai diem ni com ni quan acaba. I Delta Drac és una mica on tot comença i esperem que encara tinguem molta vida per endavant.
0: Home, i tant, jo crec que estan fent una feinada. M'ha encantat una paraula que ha dit, que el que volen fer és visibilitzar perquè la gent entengui. Llavors això és que la gent empatitzi i al final acabem normalitzant, sisplau, no passa res, tots som diferents.
1: És l'objectiu, jo crec, d'una lluita constant que és l'activisme LGTBI, en el que jo penso que entenem l'activisme moltes vegades genera rebuig per part de la societat, veure'ns als carrers alçant la veu... Però per falta d'empatia, per falta d'entendre que estem reivindicant i perquè hi ha moltes persones, sobretot les que no empatitzen, que no viuen en primera persona i que no són conscients de tots aquells entrebancs que ens trobem les persones que sí estem en alguna de les sigles LGTBI, que ens atravessen moltes realitats diferents i que ens trobem molts problemes diferents i que, per tant, és necessari que alcem la veu. I entenem també que hem de poder normalitzar perquè entenguem aquestes lluites de manera compartida amb les persones cis hetero. De fet, Delta Drac i la Unicorns Pride, que són dos projectes molt grans que fem, hem pogut aconseguir això. Hem pogut atravessar a tota la societat i fer arribar el missatge de la diversitat a tothom. Per tant, que les persones cis hetero puguin estar també integrades a la nostra lluita, l'entenguin com a seva i entenguin que una societat diversa ens fa més riques com a societat cultural i mentalment, és un èxit que de moment s'ha aconseguit a les Terres de l'Ebre i que esperem que això transcendeixi també a
0: part,
1: tot el
0: Carmen,
1: país.
0: Jo haig de dir que tinc la sort de treballar i col·laborar amb la Maria Espatec, que és una drag queen de Tarragona,
1: sí.
0: A la part d'allà, també, que sí, està molt oblidada de Tarragona.
1: I que també està involucrada en molts dels projectes que fem perquè forma part d'aquesta associació.
0: És un amor.
1: És
0: però
1: un amor.
0: Però vull comentar que he tingut la sort de veure com s'arregla. Tu saps la feinada que hi ha darrere d'una drag queen? Que això també... O sigui, jo crec que ho tindreu que ensenyar perquè la gent entengués el que sentiu vosaltres a l'hora del procés, no?
1: De fet, Jordi, hi ha una frase que m'encanta quan estem en producció de les drags. Que, per cert, una cosa, vull trencar una llança a favor de les drag queens, però també dels drag kings.
2: Sí, que ho deies abans, eh?
1: Sí, perquè en el programa també hem sigut no només el primer programa de drag en català, sinó el primer programa de drag en televisió a tot l'estat, a tota Espanya, que ha ficat al centre també en valor la cultura drag king. Perquè la cultura drag, els drag kings, habitualment, no sempre, perquè hi ha dones que fan drag queen, hi ha homes que fan drag king, però habitualment el drag king solen ser dones que diguem-ne, giren el seu gènere en la seva disciplina artística per posar el seu drac i el seu activisme en este focus. I penso que és molt important que també haguem pogut propiciar que també tinguem referents que es dediquen al drag king, que el visibilitzem i que existeixi i que formi part també d'esta cultura, perquè no és fàcil. I el que tarden en produir-se, en muntar-se, que diem nosaltres, una drac en muntar-se o un drac, tarden moltes hores, hi ha moltíssima feina, ja no només del maquillatge i del vestuari, que evidentment pressuposat també, sinó de tot l'espectacle. Les propostes que han portat a la final portaven mesos treballant-les.
0: I quina professionalitat, n'hi ha.
1: És absolutament
0: espectacular.
2: Jo em pregunto què passa dins d'un drac, no? Quan es posa davant del mirall i s'ha de posar davant d'aquesta nova identitat, no? Que la portava a dintre i necessita treure-la. Què passa?
1: Hi ha una reflexió que ens van compartir tots i totes les concursants que jo me la vaig quedar en el segon dia de rodatge que vam fer, que és que el drac és la seva forma de ficar-se una corassa per sortir a dir el que no dirien com a persones que han patit algun tipus de violència. Per això penso que el drac és política i que el drac serveix per a reivindicar moltes coses a través del que et permet poder fer un personatge des de la cultura, que probablement tu en la posició de persona fora del personatge i probablement amb el poc impacte que pugui tindre a nivell mediàtic el que tu puguis dir com a persona que el que tu puguis dir com a personatge en un escenari canvia molt, no? I penso que el que senten, almenys pel que ens han compartit en aquesta primera temporada tot el càsting, però també nosaltres treballem dins de l'associació, tenim una agència de representació artística que no busca, és a dir, no és una agència a l'ús com qualsevol empresa, és una entitat que vol, una eina de l'entitat que vol acompanyar els dracs i a les dracs per a professionalitzar i ordenar una mica la seva carrera professional. I una mica el que veiem en totes les persones amb les que treballem i hem compartit espais és que utilitzen el drac com una capa per a transformar la societat.
0: Una capa de Superman o de Supergirl.
1: Sí, exacte, tal qual. Sí, sí, vindria a ser una cosa així.
0: M'encanta la metàfora.
2: Sí. Total, és que pas, ho he visualitzat, Això és titular, Estàs dient unes coses que
0: Roger, jo sí que emocionadíssima avui de que estiguis aquí perquè realment he sentit molt parlar de tu i sé que estàs involucrant perquè realment les persones que fan coses fan que les coses canviïn.
1: Intentem que les coses canviïn i anem fent aquestes petites passes. L'altre dia compartia una reflexió a una taula rodona a Vilafranca del Penedès perquè un comentari del públic en una taula rodona que estàvem fent amb diverses persones en les quals hi havia una drag queen deien, considereu que és realment necessari tot el que s'està fent perquè en realitat la percepció general és que no s'està avançant? No ens equivoquem. Mirem 10 anys enrere, en experiències pròpies de qualsevol persona del col·lectiu o abordant feminismes i ficant-los al centre de la taula, que aquest cap de setmana hem tingut el Dia de la Mare i hem pogut tindre les dones de nou al centre del món, hem canviat moltes coses. Són petits passos, però que hem de saber valorar i apreciar per entendre que la història no es canvia d'un dia per l'altre. La història es canvia al cap de centenars d'anys i probablement tot això que estem fent ara ajudarà que d'aquí 100 anys algunes persones tinguin la porta oberta a poder tindre una societat més diversa.
0: A part jo, mira, ara tirant una pedra al meu taulat, perquè aquesta nit, al meu programa, Espai Obert, Televisió Sabadell, tenim un reportatge de la Maria Espatec. O sigui que a partir de les 11 de la nit la Maria Espatec és drag queen, però arrela artesans, poble i les drags. O sigui, la barreja perfecta. O sigui que ara m'has donat el peu a que faci una mica de promo del meu programa.
1: De fet, jo celebro moltíssim i vaig a dir una cosa. Penso que Maria Espatec estigui ocupant un espai com el que està ocupant com a reportera i com a drag des de la normalitat de tindre una reportera drag diu tant de que hem avançat com a societat. Per mi és com esta expressió perfecta d'entendre que sí que realment hem avançat, que tenim una drag fent de reportera i que no la tenim com fent de reportatges de LGTBI, està tractant totes les històries possibles i, per tant, això és fantàstic.
0: Mira, estic emocionada perquè això és la diversitat.
1: Això és la diversitat, exacte.
2: I això és la creació de referents que es necessiten per poder avançar més ràpid, jo crec.
1: Absolutament, sí? Sí. Sí, necessitem... Hem tingut durant molts anys... malauradament, per com se'ns ha abordat als mitjans de comunicació, a les persones del col·lectiu, sobretot televisions molt grans, molt generalistes, que han volgut posar al centre històries negatives o històries que potser portaven a l'extrem, que són necessàries visibilitzar-les, també, però que portaven a l'extrem al col·lectiu i que molt probablement això no ajudava, no feia un favor a persones que estaven a casa, que se sentien emmirallades amb algunes identitats, però que les històries que anaven al voltant d'aquestes persones no ajudaven a poder sortir de l'armari, per exemple, a casa o a poder tindre una vida més normalitzada de LGTBI al poble o a la ciutat, no? I tindre la capacitat de poder tindre aquests espais en els que podem visibilitzar de forma normal referents positius ajuda a que moltes persones a casa tinguin més fàcil el discurs de poder sortir de l'armari, de poder mirallar-se amb alguna referent en el sentit positiu, de poder seguir el recorregut i el camí d'aquelles persones que estan ara doncs, obrint camí i que estan fent que sigui una mica més planer tot plegat.
0: I que tot canviï, Carmen.
2: I que tot canviï.
0: Ens quedaríem amb el Roger molta estona, però tenim un altre superconvidat després.
2: Sí, sí, però això vindrà després. Jo em quedo amb aquesta capa,
1: Aquesta capa de superherois i heroïnes, exacte.
2: I moltíssimes gràcies per portar Cuca a l'Inspira't, aquest convidat.
1: I
2: aquest
1: plaer.
2: Projecte tan bonic.
0: Inspira'ts i pirades. Tots units fem molta força. Roger, quan vulguis, estàs a casa teva.
1: Moltíssimes gràcies, gràcies per la invitació.
0: I ara marxem, com o no, a Alaska.
2: És que havies de triar aquest tema.
0: Home, perquè a qui li importa?
2: A qui li importa?

0: I seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno, que estem molt ben acompanyades aquí a l'estudi, com sempre, amb Antonio Arraya avui, que compagina la seva professió amb dues grans passions, que són el micròfon i l'escriptura. A la ràdio el trobem al programa Canciones para Recordar, de Ràdio Can Déu, on posa veu i emoció a la música que ens connecta amb la memòria. I a la literatura ha trobat un espai per dir allò que sovint costa dir en veu alta. Després de Bonanza Efímera, la seva primera novel·la, una història sobre la recerca de la felicitat i la força de la bondat, arriba amb el mensatge de les mariposes, una obra que parla de transformació, fragilitat i esperança. Va començar escrivint relats curts i poesia, però jo li vull preguntar què el va fer creure que era el moment de publicar una primera novel·la, amb el salt que això implica en el món de la literatura. Antonio, bona tarda.
1: Bueno, bona tarda, dic que estic encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bona tarda, Antonio.
1: Tinc moltes ganes,
2: de visitar-vos. Nosaltres també, perquè hem tingut diversos intents i al final no acabava de quadrar.
1: Bueno, aquí estem. Pues, què dir-te d'això que estàs preguntant? Jo tampoc m'esperava mai publicar una novel·la, escriure, però una mica era com un hobby, no? Igual que quan vaig començar en la ràdio, fer coses que m'agradaven. Ja de molt petit vaig començar a escriure aquests petits relats que tu explicaves, també vaig començar a fer una mica de poesia, però jo no decideixo publicar pues, fins a l'any 2021, més o menys, que començo a escriure el Bonanza Efímera, com, bueno, passar el rato després de la pandèmia vaig decidir pues, començar a escriure i va sortir la novel·la, i quan estava ja molt avançada és com un moment que vaig dir, ostres, per què no publicar aquesta novel·la? Per què no intentar-ho, no? El noi al Tim, no? I vaig decidir fer-ho amb molta il·lusió, però amb poca esperança, i dir, bueno, que complicat deu ser no publicar una novel·la. I la meva sorpresa va ser que vaig enviar la novel·la a l'editorial, a Alejandría, que és la que va decidir publicar-la, i 10 dies després em van contestar de que publiquen la novel·la, i vaig dir, bueno, pues, quina il·lusió, no? Quina sort, no? I va ser el moment de dir, bueno, pues, potser he de continuar, no? I aquí estic ara en la segona novel·la.
2: Aquí no? Estàs amb l'efecte de les mariposes.
1: Exacte.
2: I què signifiquen aquestes papallones per tu?
1: Mira, el título de mensaje de las mariposas sale durante la historia. Es decir, que esta novela, cuando yo empiezo a escribirla, en un principio se llamaba el sueño de Yamil, ¿vale? Pero eso nos pasa mucho a los escritores, ¿eh? Cuando estamos escribiendo llega un momento que dices, no, este no es el título, es este. Acaba de salir, sin yo buscarlo, ¿no? Y sale este título. Nunca me lo desvelo el porqué, porque hay que leer esta novela para que la gente entienda ese título, pero hay un momento pues, donde sale a la luz ese mensaje de las mariposas y esa historia que da nombre a la novela, ¿no? Por eso animo a la gente que si quieren descubrirlo tienen que leer, porque si no le quito la gracia, ¿no? La
2: qué bonito el spoiler que ens ha deixat.
0: M'agrada perquè sí que realment ara tinc ganes de descobrir-lo. Però sí que et vull preguntar, què representen per tu les papallones, esas mariposas?
1: Jo sempre m'ha agradat molt les papallones, en els animals, no? Però les papallones, jo penso que aquí no la gran papallona, no? Amb aquest colorit, no? Tan maco. I, bueno, després pues, aquest títol vas descobrir, buscant informació, pues, que les papallones tenen molta història. Vull dir que sí que és veritat que hi ha gent que creu en aquests missatges i que porten bona sort, que porten un missatge, i vas dir, mira, pues no m'he equivocat, no? Perquè jo no vaig començar a fer-ho, va sortir, però la realitat és aquesta, no? I molta gent confia o li agrada molt aquest món de les papallones, que pensen que és això, que quan rebeu una papallona, depèn del color i depèn de la forma, pues porta un missatge a un altre, no? I és interessant, no?
2: I quin paper fa la música en la teva obra?
1: La música.
2: Perquè, clar, tu estàs molt arrelat en el món de la música.
1: Sí,
2: també
1: mira.
2: Tens un programa de ràdio.
1: Musical.
2: I jo sé que a la teva obra molta influència musical n'hi ha.
1: Sí, m'agrada posar sempre, perquè formen part de la meva vida. Vull dir que al final també hi ha coses que és la meva vida, la meva banda sonora. I sempre m'agrada, pues, en algun moment puntual, pues, posar una cançó o surt un moment que sona una cançó en la novel·la, no? I són cançons que a mi m'agradaven i que jo escoltava pues, fa uns anys enrere, no? Després, la música, que m'agrada treballar a la ràdio, la música és la meva passió, m'agrada molt qualsevol tipus de música. He comentat que feia el Canciones para Recordar, que és el programa que vaig començar, però també faig una el mateix dia de Tendències Musicales, que és un programa més actual, de música actual, i també he dedicat ara dos cops al mes una hora literària per donar pas també a a companys, autors i autores que puguin pues, exposar la seva obra, no?, a la ràdio.
2: I quin paper té Francesco Fragale?
1: Uau, això deies, tot és musical. Jo això sí que no m'esperava mai, és una cosa que no havia pensat, però en un moment donat coneixo aquí el Francesco Fragale en una entrevista de ràdio que va presentar la seva primer single. Jo vaig animar i va decidir venir i, bueno, quan vas, ja estava feta la novel·la i tot, i li vas dir, m'agradaria, però jo vaig dir, m'agradaria que em fessis una banda sonora de El mensatge de les mariposes. I em diu, te la faré, però primer et faré la de Bonanza efímera. El vaig dir la novel·la, li va agradar molt, i va dir, la meva ressenya és aquesta cançó. I va fer dues bandes sonores, una per Bonanza efímera, que és una cançó espectacular, i després va fer la del mensatge de les mariposes. És un cantant italià, bueno, que jo sempre dic que estan unides, aquesta obra està unida a la música, no? S'ha unit el Francesco Fragale amb les seves cançons i les meves històries, no?
0: El mensatge de les mariposes és... No hem parlat gaire de la sinopsi, de la trama, endinsem-nos una mica més, perquè és un viatge no gaire agraït, no? És un viatge més aviat infernal. Cap a on? I per part d'aquí.
1: Mira, Pensar que las mariposas és una història que jo quería escribir hace mucho tiempo. Es algo que me impactaba. Yo siempre que veía la televisión y no ahora, que está como mucho más candente, desde cuando se empezaban a ver esas pateras, ¿no?, que llegaban a España o a Europa, sobre todo pues, a Canarias, ¿no? Y yo cuando los veía llegar y veía cómo llegaban, ¿no?, sin nada, pues deshidratados, y pensaba, qué duro, ¿no?, un viaje de 7 días cruzando el Atlántico hasta llegar a tierras, ¿no?, a tierras europeas, y incluso algunos que no llegaban, ¿no? Y es algo que me impactaba, y yo pensaba, ¿qué les lleva a estas personas a coger o hacer ese viaje a no se sabe dónde, porque tampoco saben qué van a encontrar, ¿no? Y entonces decidí que esta historia había que contarla y meter un poco en esas historias que cada migrante trae con él, ¿no? ¿Qué lo lleva a coger ese cayuco, a embarcarse? ¿Cuáles son los motivos? ¿Y qué buscan en realidad o qué creen que van a encontrar luego cuando llegan a España, en este caso, ¿no? Entonces decido hacer esta historia donde se embarcan, Yamil, que es el protagonista, se embarca con Tijan, que es un gran amigo suyo, adolescente, se embarcan en ese cayuco, pues en busca de los que ellos creen que va a ser pues un poco el paraíso, ¿no?, aquello que ellos no tienen allí, y se arriesgan y dejan todo para llegar a esas tierras, ¿no? Y después también dentro de ese cayuco hay muchas historias. Cada uno de ellos lleva una historia con él y también pues muchas de ellas son explicadas o contadas en este libro. Y después tenemos la parte de Canarias, la Isla de Hierro, que es donde llegan la mayoría de pateras, y hay una historia de una joven, de una chiquilla que desde niña pues ve como su padre, que trabaja en salvamento marítimo, pues salva vidas y se desvive por salvar a las personas que llegan a la isla, y ella pues quiere ser como él, y al final pues consigue hacer lo mismo que su padre, y es como una historia que al final se une, ¿no? Se une Gambia y se une esa historia de Adai, que es la protagonista de la Isla de Hierro.
0: Tenim ganes,
2: sí, no, jo m'estic quedant embobada. Sí. M'estava quedant aquí com... Ja, continuo explicant-me
0: el llibre. Estic fent el viatge, estava ara com viatjant amb aquests personatges, no?, que tinc ganes de conèixer més a fons.
2: Hi ha alguna part de teva, de l'Antonio, a dins dels personatges?
1: Sí, tant una com l'altra. Jo sempre algo metes de ti. Jo sempre dic que un autor, quan escribe, sempre sale algo que quieres. He dicho la música, com hay cosas, sobre todo de mi infancia, que he metido, ¿no?, en la novela. Así que yo creo que un personaje que se puede parecer un poco a mí, ¿no? Sí, siempre hay algo. Siempre
2: es que siempre
1: algo.
2: Comentamos, con muchos escritores y escritoras que vienen, que la ficción ayuda un poco a veces a destapar, ¿no? Esos, antes hablábamos con Roger de máscaras. Uh-huh. Yo creo que la ficción ayuda un poco a que todas esas máscaras que alguna vez llevamos dentro, sobre todo los que escribís, que sois valientes, escritores y escritoras, ¿os ayuda a desbloquear alguna parte vuestra?
1: Yo creo que sí, que al final nos ayuda, es una terapia, pero escribir al final te incluso te evade de problemas, porque al igual tienes un día de trabajo muy ajetreado, con muchos problemas, y al final llegas a casa con ese agobio, te sientas ante el ordenador y entras en tu historia y abandonas tu vida real para meterte en esa historia. Yo creo que el que escribe viaja, son viajes que hacemos pues a donde queramos, a donde nos lleva la imaginación, ¿no?
0: Sí.
1: Y al final eso es escribir, y no solamente pues llevarte a ti, sino llevar al lector, ¿no? A ese mismo lugar que tú has creado, y por eso sí que te evade un poco, ¿no? Todo, y que siempre digo yo que los personajes, pero en mi caso, y creo que a muchos autores le pasa, al final yo quiero un personaje que quiero que tenga una personalidad que yo le quiero dar, pero al final recobran vida y no es así. A veces mi personaje se me va y digo, pero ¿cómo he llegado hasta aquí con esta, con este personaje que yo quiero que haga esto, pero no hace esto? O sea, cobra vida, ¿no? Cobra fuerza, y dice, no, lo que tú dices no me gusta, yo soy así y hago esto, ¿no? Y eso ocurre con un personaje.
2: ¡Qué maravilla! Sí. Me encanta.
0: ¿A qué no? Un alter ego, no sé.
2: Sí, la dualitat, sí, ¿no? O el viatge. El viatge et porta a, que no saps on acabaràs.
0: Sí, sí. Aquest fluir també, eh? Perquè jo penso que escriure al final és també, doncs, deixar fluir. I en aquest deixar fluir surten coses que gairebé sempre
1: no
0: són vivències, a vegades, teves, no? O d'algú, no? Que et van venint de manera, a vegades, inconscient, no? I sense buscar-les.
1: Sí, surten. I però sobretot el que dic, que al final que tots els personatges no poden ser com tu, no? Perquè seria tot molt lineal. Però penso que a vegades et domina el personatge. I al final no és com tu, sinó que és tot el contrari, o fa el contrari del que tu faries en la realitat, no? O actua diferent al que tu actuaries, no? I pensar que al final ficar-se a les històries de persones que jo no conec, persones que jo no estic mai a Gàmbia, i ficar-me en aquest món de saber què pensa o què senten, no? En el moment d'aquest viatge, pues, té un recorregut, és a dir, t'has d'informar molt. No pots escriure sense, bueno, que surti, t'has de mirar molta informació, preocupar-te de trobar casos d'alguna persona que expliqui una mica la seva experiència i traï una mica idees per poder fer una cosa real, no? Perquè intentes que sigui el més real possible, no? I això de darrere hi ha una feina important.
2: Antonio, tenim algun llibre ja a la cuina?
1: Sí, okay. Tant. Mira, és algo que devia.
2: Està al forn.
1: Està ja casi a punto d'acabar. Està ja en los últimos capítulos. Luego viene todo lo demás. Porque no solo es escribir, ¿eh? Pero se lo debía al lector. Yo sé que el lector es el que manda. Y el autor estamos para escuchar a los lectores. Y todas las personas que he podido hablar con ellas, que han leído ya el mensaje de las mariposas, yo veía que un 90% me han dicho: queremos saber qué pasa más, se queda corta, qué ocurre después. Y estoy pues escribiendo esa segunda parte del mensaje de las mariposas, que saldrá, pues yo espero, después del verano, esté publicada.
0: Està bé saber-ho per quan ho llegim, no? No quedar-nos nosaltres, no?
1: Exacte.
0: Com pensar, bueno, això seguirà, no?
1: I ara què, exacte.
0: I ara què, exacte. Sí,
2: sí. I quan l'estreni, que vingui aquí.
1: Oh,
0: per
1: tant.
0: Suposat, jo, això segur, ja està convidadíssim.
1: Això,
0: Antonio, per acabar l'entrevista, perquè m'encanta, quan llegi un llibre, busco també, em quedo com molt fixada amb les dedicatòries i els agraïments. Mm-hmm. Hi ha alguna cita, hi ha alguna dedicatòria especial en algun d'aquests llibres que vulguis remarcar?
1: Què hi ha fet? Bueno, jo et deixaré... És que depèn, la persona, quan dediques un llibre has de saber, no? Evidentment, hi ha dedicatòries que són molt personals, perquè és per una persona que és molt personal. I després està que és complicat, eh? De fer això, jo quan estic en una assignatura de llibres i alguna persona compra el llibre i penses, i què poso, no? O què li dic a aquesta persona, no? I el que vols és que la gent marxi contenta, no? I, bueno, intento, sobretot en aquesta última del missatge de les mariposas, sempre pongo algo así como que este mensaje, pues, toque tu corazón, ¿no? Que es el objetivo de esta historia, ¿no? I una mica...
2: És la millor manera de tancar l'entrevista, eh? Amb sí. Aquesta dedicatòria.
0: Ara va dir que ara ja la podem tancar bé.
2: Exacte, doncs que no s'oblidin. Bonanza efímera, el mensaje de las mariposas. Antonio Raya, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ja ets un inspirat
1: més, eh? Ha sigut un plaer. I tant, que sí, molt content de ser-ho, eh?
2: Quedes, que no acabem... Ens queda una estoneta, el convidem que et quedis.
1: Em quedo amb vosaltres.
0: No, perquè després d'aquestes dues entrevistes canviem completament de format. Com que el nostre col·laborador, Vicente, les que ens escolteu, doncs, va començar amb nosaltres, malauradament va tenir un accident, ell està bé, però va tenir un accident i no pot estar aquí, jo vaig pensar, li hem de fer un homenatge a aquesta secció que va crear i que ara no ha pogut seguir. I com que ell és un noi jove, molt fresc, doncs vaig estar pensant quin perfil encaixaria amb ell, quin perfil ens hagués portat. I llavors vaig trobar un que no vull desbatllar ara que l'Antonio estava fent allò, no vull desbatllar, ens ha deixat així. Jo et faig una pregunta, Cuca. Tu què creus que passa quan barreges tres amigues de tota la vida, una càmera i molt poca vergonya?
2: Doncs poden passar moltes coses, però no sé si bones o dolentes, segons com es miri.
0: Bueno, ja veurem quan acabem d'explicar. Doncs aquí parlem de Campotades, que és un perfil trencador que acumula 118.000 seguidors a Instagram i més de 67.000 a TikTok. Formen part de la comunitat de creadors de la generació Z, Som Eva, i ja han fet dues temporades del podcast del 3CAT No Cardis. Són l'Ona, la Núria i la Joana, que a veure si poden venir un dia que l'inspira't, eh?
2: Jo he tingut la sort de veure-les, en directe.
0: Ah, sí? Sí. Ai, doncs sí, ara sí, m'expliques. Sí, són tres noies, per qui no ho sàpiga, no les conegui, de la Garrotxa, que han rebentat les xarxes socials fent el que millor saben fer, que és ser elles mateixes.
2: És que la clau és ser natural, i aquestes noies ho tenen. No busquen ni estètica perfecta, ni això que fan ara el postureo a l'Instagram, busquen el riure compartit, la broma de poble i el català de carrer.
0: Perquè la gent entengui de què parlem, doncs, a veure, anem a veure o a escoltar un dels seus moments més mítics, aquell on debaten sobre coses quotidianes, doncs, que tots ens podem passar. A veure si podem fer aquest moment de dentro vídeo, no? Dins vídeo. A veure,
3: avui sí, us portem les nostres filles.
4: Segur que us couran molt bé.
5: Perquè ens acompanyin al No Cardis.

0: No cardis. El fasques de Campotades.
1: Bueno, ho heu fet molt bé, al final ens traureu el lloc.
2: I tant.
1: Esteu bé?
3: Sí,
1: sí, estem gravant.
4: Ah, val.
1: Esteu contentes?
3: Molt,
5: nervioses?
3: Molt
5: contentes.
3: No.
6: Bé. Tranquil·les.
3: Sí.
7: A l'episodi de la temporada passada vam parlar molt de la relació que teníem entre nosaltres com a mares i filles i també de la relació i de com eren una mica les nostres famílies.
1: Però en l'episodi d'avui volem tractar com un tema més universal, que és la maternitat, tot i que en concret dels obstacles que vosaltres us heu trobat en aquest procés de ser mares i potser altres mares també s'han trobat.
2: Com que encara no les hem presentat, us farem una breu descripció de cada una, perquè a part de mare són moltes altres coses.
7: La meva mama, la mama Nuri, infermera de jove i dietista de professió, és esportista, saludable i una gran lectora. Com a mare és protectora, que no sobreprotectora, un suport incondicional i la veu que fa que tots els problemes facin una mica menys de mal. És que se'm trenca la meva boca. La meva mare, us la presento.
2: Va néixer a Castellfollit de la Roca amb una germana bessona idèntica. Actualment treballa a l'administració pública fent que la Garrotxa sigui el millor lloc per viure. És l'encarregada principal que siguem família nombrosa a casa nostra. És molt riallera, simpàtica i té el somriure més bonic del món. Ella és la meva mare, la Mercè.
3: Ai, que bonic, gràcies, Crim.
1: Ella és la meva mare, és la Sílvia, nascuda a Besalú. I passant per la restauració, el teatre i la moda, ha viscut a molts llocs, Barcelona, Terrassa, l'Escala, que aquí és on vaig néixer jo i d'aquí ve el meu nom. I jo crec que és la persona, bueno, ets, mama, la persona més creativa que conec, en tots els àmbits de la vida ets creativa, i també ets molt protectora, patidora de mena, que això ja ho hem dit, i l'encarregada que sempre tingui jo els peus a terra. Eh que sí?
2: Guapa.
1: A veure, nosaltres vam veure que l'any passat vau triomfar tant que vam dir, aquest no poden faltar. I a més, perquè el tema d'avui sou vosaltres, mares i maternitat. Així que endavant, dieu la vostra.
3: Fact número 1. La maternitat no només és amor i moments feliços. Jo sempre penso que es parla molt de la part bonica de la maternitat, de l'amor incondicional als fills, de la connexió amb ells, del vincle, però no tots som flors i violes. També hi ha una part de cansament, de que et sents que no pots arribar a tot. I bueno, penso que és bo parlar-ne amb sinceritat, perquè no et fa menys mare reconèixer que no tot és perfecte ni, bueno, ni idíl·lic.
1: Yeah.
3: Penso, no sé.
6: Totalment d'acord.
3: Els nens no neixen amb el, no venen amb el manual sota el braç i aprens a ser pare dia a dia.
8: Sí, sobre la marxa.
3: No sé vosaltres.
8: Sí, sí, totalment d'acord també amb això.
9: Un homenatge, no?, a les nostres
10: home,
9: mares.
10: Mira, hem començat el programa
9: parlant de les
10: fent
9: mares.
10: Fent homenatge, doncs, la millor manera d'acabar-lo.
9: Acabar-lo. I amb aquestes noies joves que jo crec que l'èxit que tenen és també perquè desmitifiquen i precisament fan de les xarxes socials... són elles mateixes, no? Vull dir, l'altre dia, no et puc dir, fa un mes, però vaig veure una en què explicaven com feien elles els posts d'Instagram, no? De posar els filtres... Vull dir que t'expliquen també com tot el procés que hi ha darrere. I trobo que agafar les seves mares, posar-les allà al costat, sembla que estan com en una conversa, allò...
10: Bueno,
9: no?
10: Està molt bé aquest binomi intergeneracional,
9: també.
10: Que al final també... Pues treu a les sèniors, no? Que estic ja farta de la paraula sènior, però és veritat que al final també hem de tenir el nostre lloc i que les nostres filles ho facin, pues és la millor manera.
9: Sí, tenen també aquest català, no? De la Garrotxa.
10: Sí, cada una té el seu propi, eh?
9: Exacte, i ara pensava, no?, el que explicava doncs, el Roger, no?, del Delta de l'Ebre, que també doncs, és una zona doncs, que està com als marges, no? Sembla que només existeixi Barcelona, no? Doncs no, més enllà, doncs també, no? Més enllà d'aquesta frontera barcelonina, doncs hi ha també més catalans, vull dir, més maneres de parlar aquest català, i també jo crec que estan apropant a la gent jove, doncs la llengua catalana també necessita referents
10: doncs,
9: com aquests,
10: jo
9: no?
10: Jo les vaig conèixer en un esdeveniment que feien de creadors de contingut en català amb un perfil molt jove, que jo crec que jo era de les més grans que estava pel públic, i estaven elles i un altre podcast que fan unes altres noies que ara no sé com es diuen, ara em mataràs, les Kinkies o algo així, les...
9: Ja bueno, les portaràs?
10: Doncs,
9: si
10: doncs,
9: no les porta el Vicente.
10: Bueno, van fer com un mix que estaven elles, que tenen aquest perfil com més pijito, més sí, noies així sí, més fines, sí. I les altres que eren sí. Un altre... I va estar molt bé. Realment s'està fent, s'està generant... Parlem malament de les xarxes moltes vegades perquè evidentment no pots estar tot el dia, bueno, moltes coses que no estan bé, però s'està fent un contingut molt bo i també jo crec que al final hem de treure lo positiu, no? Mm. I per això estan les xarxes també.
9: I tant. Jo vull, abans de marxar, fer un homenatge a la seva secció estrella. Jo et dic una situació i tu em dius si és una putada o una sort en versió inspirat, d'acord? Per exemple, som-hi. Poso un mode camp putades total, eh? Anar a un concert de l'Eufòria i que et toqui al costat un que desafina tota l'estona.
10: Què creus? Molt mala sort. Perquè mira que hi ha càstings.
9: Sí.
10: Home.
9: Això és mala sort, eh? Tu ho consideres mala
10: sort.
9: El que
10: passa que jo sempre miro el costat positiu. Igual aquell dia el noi o la noia ha tingut un... Pues això, ha desafinat pues, perquè no es troba bé o alguna cosa.
9: Vale. I ara faré que capgirar. M'has de dir que és sort. Que comencem l'Inspira't i que encara no hagi arribat el convidat o la convidada que tenim per aquell moment.
10: I t'haig de dir que sigui sort?
9: Sí, has de buscar... la manera de que sigui
10: home,
9: una sort.
10: Ja ens ha passat alguna vegada.
9: A veure, i quin...
10: I, home, i vam tenir un recurs que... Bueno, tu i jo podem estar aquí tota la tarda. Ens encanta la ràdio. Amem, amem el que fem. I llavors no tenim problema per això.
9: No
10: per I si això, no, tirem de la IA. Pot, I si no, tirem de la IA.
9: Pot ser una sort, tot i que...
10: Tu te'n
9: si
10: recordes?
9: Si falta algú, passem malament, eh?
10: Home, sí, dir, eh? I es passen nervis.
9: Es passen nervis fatal, eh?
10: Però això és l'acció de la ràdio i del directe.
9: És l'aventura. L'Antonio segur que alguna vegada ho haurà viscut, eh? El seu programa, també. Que bueno, que sues, eh? Sues perquè dius, a veure, ara de què parlem?
10: Però bueno, sempre tenim recursos. Jo com sempre
9: coses dic, de les quals parlar.
10: Un plan B al cap, sempre està bé que estigui sí, por ahí, per
9: sempre,
10: si acaso.
9: Sempre.
10: Perquè sí. Avui quasi la que no arribo sóc jo. O sigui que amb el trànsit que hi havia...
9: Bueno, aquí estaves.
10: Aquí estava.
9: A l'hora.
10: Bueno, Macaco.
9: Ah, volar. Amb aquesta cançó de Macaco i aquí sí. Estarem nosaltres una altra vegada el dimarts que ve, de 6 a 7 de la tarda, en rigorós directe, amb el nostre tècnic fantàstic, l'Àlex, a l'altra banda, i amb vosaltres, inspirats i inspirades. Us esperem,
10: no ens poden faltar.
9: Aquí, a

0: Christmas.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria, 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 6 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentarà davant la plantilla. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors, incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència, aprovada pel Consell de Ministres. Avui es constitueix la taula de negociació per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé, amb l'objectiu d'acomiadar uns 300 treballadors. A Catalunya, la destrucció de feina afectarà les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels 2 activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumud Flotilla rum a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Dels esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb retencions que a poc, doncs, a hores d'ara ja van agafant més intensitat, sobretot a les entrades i accessos dels voltants de Barcelona. Comencem des del Llobregat, perquè tenim 2 quilòmetres de congestió a la B23 a l'altura del Papiol, en l'enllaç també amb la AP7, també a la A2 i a retencions des de Pallejà de manera intermitent en direcció Barcelona. Al sector del Vallès també tenim cues puntuals a la AP7 en direcció Tarragona al punt de Barberà del Vallès. També trobem aquesta lentitud habitual d'un quilòmetre i mig, 2 quilòmetres aproximadament a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i a Caldes de Montbui. També arreu de la C-58 des del terme de Sabadell en sentit sud hi ha retencions que van directament al nus de la Trinitat i també que deixen de retruc cues a les dues rondes de Barcelona, amb cues precisament a la B-20 fins a Vall d'Hebron i a la B-10 fins la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per una incidència a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa a la previsió del temps, ens ho explica tot plegat Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
0: Bon dia, comença aquest dimecres amb temperatura una mica més baixa que no pas ahir a aquesta hora. Per tant, hem d'agafar una bona jaqueta a tot el país. I també compta amb les boires, que avui sobretot són molt més denses a les valls del Pirineu, també al nord de la Catalunya central, així com a molts racons de les comarques de Girona. A la resta del país més tranquil·litat, però aquesta tarda sant tornem-hi amb els ruixats. De fet, a partir del migdia, els primers els tindrem al voltant de les Gavarres, a les muntanyes del Montnegre i al Corredor, i ja avançada la tarda compta amb els ruixats que apareixeran a tocar de França, per tant, l'Alt Pirineu i també a l'Empordà, aquí amb alguna calamarsada. També tindrem algun xàfec al sud de Tarragona. Pel que fa a la temperatura de la tarda, recuperarà alguna posició respecte a ahir. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència al mateix Cap Verd. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té més detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
2: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
7: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
6: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
2: Encara relacionat amb la infància, la Fiscalia manté la petició de presó als pares investigats per maltractar i abusar sexualment del seu nadó. Vol evitar que puguin influir en els testimonis d'altres familiars que encara han de declarar. I també veu risc de fugida davant les altes penes de presó que afronten. Els advocats del pare i la mare, per contra, n'han demanat la posada en llibertat en una vista que s'ha celebrat a l'Audiència Provincial de Barcelona. La Fiscalia creu que hi ha indicis contundents i inequívocs de maltractament per part dels pares que són a presó des de mitjans del mes de març.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Set i deu del matí, preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana al parc de la Devesa fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan se celebri l'assemblea de treballadors per presentar el preacord. Mentrestant, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, equips de vendes, centres de distribució i producció que, en el cas de Catalunya, afectaria les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració, anunciada ara fa 6 mesos, afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril, amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
9: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
8: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
10: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment ens pot afectar aquest augment de l'atur.
8: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
2: Precisament el president de Pimec Lleida, Borja Solà, ens assenyala que el fet que l'atur baixi gairebé un 3% a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran durant l'abril és una gran notícia. De fet, el mes ha tancat amb 414 desocupats menys. Creu que elements com la regularització dels nouvinguts i la industrialització poden ajudar l'economia catalana i lleidatana.
11: El que era anormal és que tinguéssim una taxa d'atur tan gran quan totes les empreses i tots els sectors necessitaven ocupació. Vale? Realment doncs, és una cosa que s'està afilerant. Nosaltres doncs, sempre diem que el tema de la productivitat era un aspecte doncs, que teníem que millorar, que estem millorant. Doncs, el tema del tamany de les empreses, 7 de cada 10 empreses doncs, volen guanyar tamany, només 4 ho aconsegueixen. Per aquesta falta d'ocupació, sembla que a poc ho estem trobant, sembla que amb l'aspecte de regularització de l'ocupació, aquesta extraordinària de les persones nouvingudes, doncs, també això ajudarà que les empreses doncs, vagin guanyant tamany. Per tant, nosaltres doncs, és una bona notícia.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per a l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
12: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
13: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
12: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
2: A l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la suspensió de l'anomenat Projecte Llibertat, la missió que havia engegat fa dos dies per guiar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha dit durant un acte al despatx Oval per signar un memoràndum. És un moviment aconsellat pel Pakistan que ha fet de mediador en el conflicte. Tot plegat, mentre hores abans els Estats Units anunciaven la destrucció de llanxes militars iranianes encarregades d'impedir el pas en aquest punt estratègic. Segons els Emirats Àrabs Units, també ha continuat els atacs iranians contra el seu país amb drons i míssils. I el tribunal israelià d'Ashkelon ha decidit allargar com a mínim fins diumenge la detenció dels dos activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumud Flotilla rum a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Tots dos continuen aïllats, encaputxats durant els trasllats i les revisions mèdiques i sotmesos a llum intensa les 24 hores del dia i en vaga de fam des de dissabte. Tot i que la justícia israeliana assegura que té proves secretes que els incriminen, les defenses sostenen que no s'ha presentat cap càrrec formal contra ells i que van ser detinguts en aigües internacionals. Mentrestant, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ratificat la denúncia presentada davant l'Audiència Nacional contra el govern d'Israel per crims de guerra, tracte inhumà, detenció il·legal i segrest. Tot plegat per l'assetjament a les flotilles per Palestina, tal com ha explicat abans d'entrar a declarar al tribunal, es vol fer pressió per acabar amb la impunitat d'Israel i evitar noves detencions com les dels dos tripulants de la segona flotilla.
14: Celebramos que Fiscalía recibió nuestras denuncias y decidió abrir diligencias y por lo tanto estamos hoy aquí para confirmar, para ratificarnos en nuestra denuncia donde acusamos al gobierno de Israel, como decía, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
2: Barcelona obre el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Ens ho explica l'Ester Minguell.
15: A partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
16: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés. Això ho hem anat fent en cadascun dels punts, però ens ho facilita molt més també l'atenció i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir, com a mínim, d'una comprovació extraordinària de documentació i que, per tant, poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
15: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats han denunciat a la Fiscalia discursos d'odi difosos per les xarxes socials. Posen el focus en el responsable d'un perfil d'Instagram en el qual l'autor diu que es dedica a caçar moros textualment quan s'avorreix. Ens en dona més detalls l'Àngel Martínez, de Televisió de Girona.
17: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. I justificava dient que ho feia perquè la majoria són delinqüents.
18: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
19: Aquí, en aquest moment, el que estem fent és denunciar això mateix, que la llibertat d'expressió, evidentment, no serveix per fer dir i qualsevol cosa. Justament el límit en el Tribunal dels Drets Humans és aquí.
17: També denuncien atacs per part de grups feixistes de les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Agatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
15: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi amb temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Davant d'aquest cas, i també el de l'home mort al barri de Raval de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es reforçarà el pla d'aga dels Mossos per retirar armes blanques dels carrers. D'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha confirmat que la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa el passat 17 de març va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya. Ja són 161 les dones que han mort per violència masclista des que va començar el recompte oficial l'any 2012. Avui, a les 12 del migdia, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa en record a la dona morta. Recordem que la Generalitat posa a disposició de les víctimes el telèfon d'atenció 900 900 120. És gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I encara sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Els fets haurien passat dissabte a mitjanit. La policia s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara no hi ha, però, detinguts.

0: En 8 minuts arribarem a 7:45 del matí. Obrim la plana esportiva parlant-vos del Barça, que buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 8:45 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. El tècnic, Carlos Ortega, i Dica Mem expliquen com afronten el duel.
1: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar a nosotros y otras cosas... Yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
2: Jugamos un equipo que está muy en forma y que viene con nada a perder, o sea que van a jugar sin presión y así pues se le hace más peligroso.
0: I s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que desembarcarà a Montmeló la setmana vinent. A banda de la categoria reina, la prova inclourà també les curses de Moto2 i Moto3 i estrenarà diverses novetats. Aquesta 35a edició comptarà amb un nou centre mèdic, millores en les mesures de seguretat del circuit i amb una fanfest a la plaça Catalunya els dies 13 i 14 de maig. El pilot de proves de KTM, Pol Espargaró, considera que la iniciativa permetrà apropar el motociclisme a la ciutadania.
3: La gent pugui connectar una mica més amb els pilots, que hi hagi sinergies entre els pilots i la gent que potser, gent que estarà en el circuit, però gent potser que no ha seguit mai les motos, que no coneix què és això de MotoGP i que surti una mica de la bombolla del circuit de Catalunya, que és un lloc on ens tracten molt bé i és un lloc on es viuen emocions increïbles, però potser portar-ho aquí al centre de Barcelona fa que gent li cridi una mica més l'atenció, que intenti entendre què és aquest esport.
0: Tortosa acollirà el dissabte 23 de maig la 14a edició de la Rider 1000, una activitat motociclista de caràcter esportiu i turístic. La cita, que s'ha presentat en el marc d'Expo Ebre, ja compta amb 2.000 inscrits. És una informació de Canal 21 Ebre amb Vicky Maigí.
4: Enguany, la Rider 1000, que organitza el Motoclub Manresa, tornarà a tenir el pavelló firal de Remolins com a centre d'operacions. La cita comptarà amb diferents recorreguts, com explica Pep Requena, responsable de la Rider 1000.
5: Ara es fan 4 itineraris, un de 300 quilòmetres, un de 500, un de 700 i un de 1.000. I cadascú, segons les seves possibilitats o habilitats d'anar amb moto, escull la categoria o l'itinerari que li va més bé.
4: Per la seva part, Ton Marcinyac, president del Motoclub Manresa, mostra el seu agraïment a Tortosa.
6: Ja vam tenir una gran acollida el 2022... i ara doncs, continuem tenint i la nostra esperança és poder tornar a venir molts més anys aquí a Tortosa.
4: La 14a edició de la Rider 1000 coincidirà també amb el 80è aniversari del Motoclub Manresa.
0: Ja coneixem els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis, amb l'objectiu principal de donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. Ens ho explica el Julen Andrés Carralero, de Lleida Televisió.
7: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
8: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
7: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
3: Ens acompanyes?
4: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Propostes en xarxa.
6: La pedra forma part de la història de Maldà, a l'Urgell, des de temps ancestrals. Els primers pobladors ibers de Maldanell, les tombes excavades directament a la roca o la presència d'un dolmen en són els millors testimonis. Però també ho podeu comprovar gràcies a un festival. Maldà en la Pedra és el Festival d'Intervenció Socioartística a la Pedra de Maldà. Tot un homenatge al territori i a la tècnica de la pedra seca, declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Per això, en plena Vall del Corb, entre el 7 i el 17 de maig, podreu veure, tocar i admirar creacions en pedra. No només perquè hi haurà 5 artistes creant en viu, sinó perquè la cita compta amb un programa farcit de propostes per reivindicar-ne el seu ús cultural i artístic. A Maldà, la pedra és tot això i molt més, però sobretot identitat. Ho entendreu tot veient com treballen Albert Gràcia, Marta Fresneda, Juan Gutiérrez, Rita Pereira i Ruth Juan. Del 7 al 17 de maig, 6a edició de Maldà en la pedra a Maldà. Més informació a maldanlapedra.cat.
0: La xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de maig. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla en assemblea. Arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. S'han convocat accions prèvies que serveixen com a tret de sortida per aquesta agenda farcida de protestes a partir de la setmana vinent. I anirem tot seguit en directe a l'Hospitalet de Llobregat per veure com arrenca tot plegat. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Parlarem sobre les implicacions d'aquest canvi tot seguit en conversa amb Fran Jódar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Pel que fa als esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes, al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, destaquen els 2 quilòmetres de congestió a la B23, al Papiol, en l'enllaç amb l'AP7 i a l'A2 des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, cues puntuals a l'AP7 entre Montornès i Barberà del Vallès en direcció Tarragona i a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. Lentitud també a la C58 des de Sabadell i fins al Nus de la Trinitat, que afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac per robatori de coure a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un ambient més fresc que no pas ahir. Caldrà abrigar-se bé i també parar atenció a les boires més denses a punts del Pirineu, al nord de la Catalunya central i a moltes comarques de Girona. A la tarda tornen els ruixats. A partir del migdia arribaran els primers al voltant de les Gavarres i també al massís del Montnegre i el Corredor. Més avançada la tarda, també descarregaran a l'Alt Pirineu i a l'Empordà amb alguna calamarsada i de manera més puntual al sud de Tarragona. La temperatura recuperarà algun grau respecte a la d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba ara mateix a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag Canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència a Cap Verd mateix. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé per ara, segons ha informat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell. En té tots els detalls la Maite Polo.
3: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
8: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
3: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
7: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. Aquest dimecres s'han previst accions prèvies que serviran com a tret de sortida per a aquesta agenda farcida de protestes. En total, els sindicats contraris a l'acord han anunciat fins a 17 dies de vaga repartits per territoris fins que acabi el curs. Per avui s'esperen accions als mateixos centres educatius, però també al carrer. Anem, doncs, cap a una d'aquestes protestes, en concret a l'Hospitalet de Llobregat, on hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
9: Bon dia, Helena. Sí, els sindicats contraris a l'acord al qual van arribar el govern català i els sindicats Comissions Obreres i UGT han desplegat diferents actes de protesta al carrer. Actes de protesta al carrer que es concentren bàsicament a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. I són precisament a l'Hospitalet de Llobregat el punt de confluència entre Travessera de les Corts i la carretera de Collblanc. Aquí un grup de 20 persones aproximadament tallen el trànsit i aquest acte, insistim, s'emmarca dins aquest extens calendari de protestes que comença avui i acabarà pràcticament a final de curs amb la convocatòria de 17 vagues. I amb Xavier Vilanova, ell és delegat del sindicat UCES, sindicat majoritari entre el col·lectiu docent i també un dels que lideren aquest calendari de protestes. Xavier, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Volem conèixer quines són les raons que us porten a fer aquest tall de trànsit.
10: Bé, les raons són les mateixes amb les que estàvem, que és que el departament reobri la negociació i que nosaltres tenim una sèrie de demandes doncs, que en cap cas s'han vist doncs, reconegudes amb aquell pacte que van fer amb dos sindicats minoritaris.
9: Xavier, tot i això, sembla que les coses no canvien gaire, que el govern català ha insistit que l'acord al qual van signar amb Comissions Obreres i UGT s'anirà desplegant. No teniu cap reunió agendada? En quin punt es troba el contacte, les negociacions amb el govern?
10: Bé, la consellera va dir que estava disposada a reobrir el diàleg, doncs volem que reobrin aquest diàleg, amb la qual cosa doncs, que posin un calendari per tal de reobrir un altre cop les negociacions.
9: S'obre a partir d'avui un extens calendari de protestes, 17 jornades de protestes i de vagues. Confieu que abans de final de curs pugui haver-hi algun tipus de trobada, consens?
10: Sí, confiem perquè les vagues seran un altre cop un èxit, perquè el clam del col·lectiu docent doncs, continua igual i, per tant, com que les vagues seran massives, hi ha un clam de, no només del col·lectiu docent, sinó també de les famílies que ens han donat suport i al final és un clam de país perquè el que volem és millorar les condicions del sistema educatiu català.
9: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, en aquest tall de trànsit entre Travessera de les Corts i la carretera de Collblanc, que continua en aquests moments, fa uns 10 o 15 minuts que els docents, aquest grup de 20 docents, han iniciat aquest tall de trànsit.
7: Una prèvia, doncs, la que ens expliques, Anna, a la vaga, que demà ja comença, em sembla que són en els centres de 0 a 3 anys a les escoles Bressol. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia. Mentrestant, el govern manté la prova pilot d'introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts i insisteix en el caràcter voluntari tant de la prova com del pla. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que qui no s'hi vulgui adherir, que no ho faci.
11: Fins i tot quan es converteixi en un recurs més enllà d'un pla pilot, continuarà tinguent el caràcter voluntari. Per tant, jo crec que això fa que, en fi, si algun institut, comunitat educativa, direcció, pensa que aquest no és un recurs adequat en el seu espai educatiu, en el seu institut, com que hi ha caràcter voluntari, doncs no hi ha més que no adherir-s'hi.
7: Un pla, però, aquest, que està generant un fort rebuig entre la comunitat educativa. Precisament a aquesta hora del matí hi ha en marxa una altra protesta, en aquest cas a Sabadell, davant l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla. La convoca el col·lectiu Assemblea Docent contra aquest pla, insistim, per incorporar agents dels Mossos de Paisà a 14 instituts catalans. A les portes d'aquest centre educatiu hi tenim a l'Elisa Castellseguer i el Josep Cullell, de Televisió de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Què reclamen els manifestants? Què us diuen?
12: Què tal? Bon dia. Estem aquí, doncs, just a la porta d'aquest institut, on hi ha convocada a aquesta hora, a 7:45 del matí, aquesta protesta. Els convocants, bàsicament, es mostren contraris a aquest pla d'introduir Mossos d'Esquadra de paisà a dintre de les aules, però volem saber els motius, volem saber què és el que provoca aquest rebuig, i per fer-ho tenim aquí amb nosaltres la Nani Romero, de CGT. Nani, molt bon dia.
13: Bon dia.
12: Explica'ns una mica quins són els motius que us fan estar en contra d'aquest pla proposat per al govern català.
13: Doncs mira, que precisament ara, en les mobilitzacions que tenim, que no hem parat des del febrer i més enllà, des del 2025, estem reclamant recursos. Aquests recursos, aquest curs, precisament les orientadores i TIS, no els han, o sigui, els han desestimat, i ara resulta que ens fiquen Mossos a les escoles, quan nosaltres això no és el que reclamem. Reclamem recursos que estiguin pedagògicament als centres.
12: Què us semblen els motius que s'ha esgrimit des del govern, no? de parlar de la convivència, de parlar d'aquesta figura de la gent, una figura més pedagògica, no? Dels Mossos d'Esquadra? Imagino que són arguments que no us han convençut.
13: Un Mosso d'Esquadra no és un mestre, no és un professor, no és un docent, no sabem, ells no han estudiat per estar a les escoles, vull dir, ells tenen la seva tasca, que faci la seva tasca i que deixi als professionals la tasca que els hi pertoca, una tasca pedagògica com són les orientadores i les TIS.
12: Sentíem
13: els psicòlegs, o sigui, és que al final que m'estàs dient que tu no poses recursos i que em poses un mosso, jo no sé quina formació té aquell mosso, però no és la que li demanen per entrar a Mossos. A Mossos no li demanen tenir un grau en pedagogia.
12: Nani, ja per acabar molt ràpidament, imagino que si aquest pla no s'atura, això continuarà, no? Les mobilitzacions continuaran.
13: Home, jo no sé si ho heu vist, però les mobilitzacions continuen. Tot el mes de maig anirem al juny i si cal, potser, no sé si començarem l'imminent. O sigui que nosaltres volem l'escola pública de qualitat i el que no pot ser és que ens posin aquest nyap de dir un mosso a una escola. Per què? Per estigmatitzar els alumnes, perquè tinguin por. O sigui, les coses no es solucionen així, es solucionen en recursos personals, que són psicòlegs, orientadors, personal laboral i, bueno, i aquestes TIS que tant falten es fa.
12: Doncs Nani Romero, de CGT, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest matí.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Els companys, ja heu sentit, no, els motius que esgrimeixen aquí els manifestants, que esgrimeixen aquí els sindicats convocants d'aquesta protesta per mostrar-se en contra d'aquesta prova pilot instaurada pel govern de la Generalitat.
7: Un exemple més, doncs, Josep, d'un final de curs que ja es veu caldejadíssim. Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
7: I quan són 7:45, us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
15: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
14: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
7: Doncs explicats els principals canvis d'aquesta reforma de la Llei de Protecció a la Infància, volem saber si aquesta actualització és realment útil, si respon al que demanaven els professionals i si pot millorar de veritat la protecció dels infants. Li preguntem a Fran Jodar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Jodar, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Ho sentíem ara, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit que Espanya tenia un deute amb la infància. Comparteix que aquesta reforma era necessària? Què faltava per protegir millor els infants?
16: Efectivament, és un avenç important. Els professionals que treballem amb famílies i amb nens i nenes que pateixen violència especialment sabien des de fa temps que era una reforma necessària perquè siguin escoltats i que siguin tenint en compte les seves necessitats. Llavors celebrem bastant aquest avanç, però no és suficient. Necessitem també que els professionals estiguin formats, que s'articulin instruments i procediments adients per portar-lo a terme.
7: Un dels canvis clau és que els infants, vostè ara ho deia, hauran de ser escoltats sempre en qualsevol procediment. Això, a la pràctica, com pot canviar la manera de treballar d'aquests professionals?
16: A la pràctica, doncs, pot canviar d'una manera molt semblant de la que es va produir quan es va avançar en el tema de la prova preconstituïda en casos de violència sexual, per exemple, la declaració de menors. Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també els proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
7: També ho explicàvem, la reforma prohibeix, això s'ha destacat moltíssim, prohibeix del tot, deia, el denominat síndrome d'alienació parental, una teoria que s'ha utilitzat en molts processos de custòdia. Quin impacte real pot tenir també aquesta prohibició en la protecció dels infants?
16: Doncs que es deixi de fer un mal ús de tècniques i eines professionals per recolzar doncs fenòmens que no estan validats científicament per cap testament ni científic ni internacionalment reconegut i que es deixi de desacreditar mares i fills i filles que estaven patint violència i que es feia servir aquestes eines per desacreditar-les.
7: Acabo ja amb una darrera pregunta. La reforma, s'ha de dir també, encara no entrarà en vigor immediatament. Què cal perquè aquests canvis es notin de veritat? Vostè deia ara que falten encara professionals i recursos per aplicar-la bé?
16: Sí, sempre els avenços legals comporten una bona notícia, però en la majoria de vegades el que fallen són els procediments, els instruments materials i els professionals que es doten. No? En aquest cas, doncs, articular tots els procediments, instruments i professionals garantint que tinguin la formació adient en perspectiva de gènere i també en trauma, ja que són disciplines que són pràcticament obligatòries d'estar formats com a professionals per proporcionar una atenció adient, ja que si no tenim aquesta formació darrere o no ens assegurem que els professionals tinguem aquesta perspectiva, doncs, tot i que existeixin els instruments, l'ús que es poden fer d'aquests instruments potser no és el millor.
7: Fran Jódar, del Col·legi de Psicologia de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies, doncs, de nou i bon dia.
16: A vosaltres. Adéu.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: I de l'àmbit laboral us expliquem que hi ha hagut un preacord, o s'ha arribat a un preacord entre la direcció i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat, recordem-ho, aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana, al parc de la Devesa, fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que de moment s'ha desconvocat aquesta manifestació perquè precisament serà quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord que haurien assolit. I encara en aquest àmbit laboral, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat en aquest cas per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, els equips de vendes, centres de distribució i producció que en el cas de Catalunya afectarien les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració anunciada ara fa 6 mesos afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. El Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. rep el Nantes al Palau a partir de 3:15 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. El Barça celebrarà avui amb l'afició el títol de la Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant del Llevant, que arrencarà a 6:45 a l'estadi Johan Cruyff, amb la Lliga i la Supercopa al Sarró. Venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals. La de la Copa de la Reina, el 16 de maig,

0: Entre els principals reclams hi ha el campió de l'Open britànic Francesco Molinari i jugadors com Jaden Schaiper, Bernd Wiesberger o Mateo Manacero. Dels participants espanyols destaca el barceloní Pablo Larrazábal, que compta amb 9 tornejos del circuit al seu palmarès i que ha fet un símil futbolístic per mirar de guanyar el desè.
1: Para mí 19 años no son suficientes. 9 victorias y 65 top 10. El Real Madrid tiene 15 Champions, no pararé hasta que tenga 15 torneos. Quiero pasar al Real Madrid en torneos del European Tour ganados.
0: Durant la jornada inaugural, el dijous 7 de maig, el torneig farà un homenatge a Severiano Ballesteros, coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort.
2: I amb la cultura arribarem a l'hora en punt. Ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà al novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica el Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
4: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
3: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
2: I satisfacció a aquesta casa pel Premi Nacional de Comunicació que ha rebut la docusèrie Hospital de Proximitat, tal com ja us vam anunciar ahir. Coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, el jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari.

L'Ajuntament i Brown impulsen una passarel·la per millorar la mobilitat al campus empresarial, al consistori, i l'empresa han signat un conveni per construir un pas per a vianants i ciclistes que connectarà dues plantes separades per la Riera amb l'objectiu de millorar la seguretat dels prop de 2.000 treballadors i obrir-lo també a la ciutadania. Persecució policial i decenes de multes en una concentració il·legal de motos. Els Mossos van interceptar una multitud de motoristes que fugien per la C1413A amb maniobres perilloses, van identificar una trentena de persones i imposar més d'un centenar de sancions en una actuació que s'ha fet viral a les xarxes socials. Els municipis metropolitans reclamen més eines per combatre la multireincidència. L'Arc Metropolità demana a la Generalitat criteris clars i més recursos policials i judicials per aplicar la nova llei i posar fi a la sanció d'impunitat en delictes menors. En esports, dos ors, una plata i un bronze dels boxejadors rubinencs a la darrera competició internacional que s'ha celebrat a Galícia.

0: matèria, volem primer conèixer quina és la previsió meteorològica i quina és la situació que hi ha a hores d'ara a les carreteres catalanes. Comencem pel temps amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una jornada una altra vegada regirada, sobretot al nord de Catalunya, però en general tindrem treva pel que fa als ruixats de la resta del país. Sí que aquesta tarda tornarà a ploure, sobretot al nord de Girona, també a gran part del Pirineu, o cap a les Terres de l'Ebre, al sud de l'Ebre, bàsicament, amb alguna tempesta. I compte perquè, per exemple, a l'Empordà sí que esperem que plogui amb intensitat. A l'Alt Empordà especialment. També destacar les boires que hi ha hores d'ara a les valls del Pirineu, en alguns racons de Girona, també de la Catalunya central, boires que es desfaran. I un ambient molt contrastat. Al matí desperta més fred que ahir i la tarda, en canvi, acabarà sent una mica més càlida que no pas el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs ara mateix parlem d'aquestes retencions intenses que tenim als voltants de Barcelona. Recordem sobretot el Vallès, perquè ara mateix és on es concentren les màximes retencions, a la AP7, sobretot entre Montornès i Barberà, en direcció Tarragona. En sentit nord també es fan retencions entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola, i en direcció Barcelona es fan moltes retencions en tot el tram de la C58 des de Sant Quirze del Vallès fins al nus de la Trinitat. Ara mateix també hi ha lentitud habitual a la C17, a Parets del Vallès, i a la C59 a l'altura de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: L'Ajuntament de Rubí i B. Brown, que té seu a la nostra ciutat, han signat aquest dimarts al dematí un conveni de col·laboració que permetrà construir una passarel·la per a vianants i ciclistes. Aquesta infraestructura connectarà les plantes LIF, Lean Infusion Factory Technology, i Step Plus, Suture Technology Excellence Process, de la Campus B. Brown, que actualment estan separades per la Riera de Rubí. El projecte comptarà amb inversió de la mateixa empresa de tecnologia mèdica. L'objectiu és millorar la seguretat dels treballadors a l'hora d'arribar al seu lloc de feina i alhora facilitar la mobilitat en aquesta zona. Cal tenir en compte que en aquesta seu hi treballen prop de 2.000 persones. Segons han informat des de l'Ajuntament en un comunicat, la passarel·la també contribuirà a fomentar un entorn laboral més saludable i a promoure millors hàbits de vida. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha publicat un vídeo al seu compte d'Instagram sobre la visita que va fer ahir al matí a B. Brown, acompanyada dels regidors Rafa Hueto i Víctor García, on va voler agrair a l'empresa la signatura d'aquest conveni. L'escolta.
1: És una excel·lent notícia. Estem orgullosos d'aquesta empresa i de totes les empreses de la ciutat, perquè Rubí és una ciutat industrial i ens sentim molt orgullosos de ser-ho, però a més d'empreses com aquesta que aposten per la nostra ciutat i que contribueixen a fer-la una mica millor. Vull agrair a B. Brown la seva aposta per la ciutat i poder en un temps, falta un temps perquè sigui realitat, però en un temps poder gaudir tota la ciutadania, els rubinencs i rubinenques, d'aquesta connexió d'ambdues parts de la ciutat que ens farà la vida una miqueta millor.
0: Segons el calendari previst, les obres començaran a finals de l'any 2028. Una vegada enllestida, la passarel·la passarà a ser propietat de l'Ajuntament, que n'assumirà el manteniment. El consistori també ha explicat que quedarà oberta al públic, de manera que es podrà utilitzar per creuar la riera. El disseny anirà a càrrec d'una enginyeria escollida mitjançant un procés d'adjudicació en el qual s'han presentat 8 candidatures, de les quals 3 han arribat a la fase final. Un jurat format per representants de B. Brown i per un catedràtic de l'Escola d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya va triar la proposta guanyadora. Actualment, B. Brown compta amb 2.800 treballadors i de 7 centres de producció, logística i diàlisi arreu de l'Estat, i la seu central de Rubí s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació i producció sanitari a Europa. I a la plana de successos, una concentració no autoritzada de motocicletes a la carretera comarcal C-14-13 a aquest dissabte s'ha saldat amb una persecució policial, desenes de joves i vehicles identificats i més d'un centenar de multes de trànsit. Les imatges dels fets, on es poden veure com els Mossos d'Esquadra intercepten els motoristes que fugien, estan tenint força recorregut a les xarxes socials. Els Mossos informen que van rebre la vist d'una concentració no autoritzada d'una multitud de motoristes a la C-14-13 la matinada de dissabte 3 de maig. La policia explica que quan es va personar al lloc de la reunió, els motoristes es van donar immediatament a la fuga, posant en perill la seguretat del trànsit amb maniobres perilloses i fins i tot circulant contradirecció en alguns trams. Gràcies a la col·laboració del Servei de Trànsit i Policia Local, els Mossos van aconseguir rompre la fugida poc després d'iniciar-se. Segons les imatges que s'han compartit, el moment de l'aturada hauria estat a l'altura de la nostra ciutat de Rubí. La policia catalana explica que una de les motos va impactar contra un dels seus vehicles. No es va detenir cap participant, però es van identificar 35 persones i 23 vehicles i es van interposar 58 denúncies de trànsit. Els joves participants en la concentració han penjat les imatges que ells mateixos van gravar a les xarxes socials, un vídeo que ha estat replicat per diversos perfils. I canviant de tema, perquè l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona vol acordar amb el Departament d'Interior criteris compartits per poder desplegar la llei contra la multireincidència. Els alcaldes de la segona corona han xerrat durant el comitè executiu que es va celebrar ahir a Mataró per analitzar les possibilitats de la nova llei que permet pena en presó delictes menors com els furts si hi ha multireincidència. En aquest sentit, l'entitat urgeix la Generalitat a convocar una sessió extraordinària i monogràfica a la Comissió de Policia de Catalunya. L'ARC demana instruccions clares en tres àmbits. Pel que fa al policial, procediments clars i reforç de la capacitat dels cossos locals i els Mossos per perseguir aquests perfils. En l'àmbit de la justícia, ampliar la capacitat per poder tramitar aquests casos de manera més àgil, repartint els nous jutges anunciats de manera equitativa pel territori català. I finalment, també es demanen protocols clars als ajuntaments. Anna Maria Martínez és la presidenta de l'Arc Metropolità i alcaldessa de Rubí.
1: Perquè el que volem és que s'esprema al màxim les possibilitats que dona aquesta reforma legal i que tinguin els secretaris generals dels ajuntaments i els assessors judicials instruccions clares de com s'ha de fer aquesta persona. Sí.
0: La multireincidència delictiva, insisteixen els alcaldes, és un dels principals problemes de seguretat pública a Catalunya i molt especialment a l'àmbit metropolità pel volum de persones i activitats que concentren. Amb l'aprovació al Congrés de la nova llei, els ajuntaments esperen que s'acabi amb la impunitat. I en la plana més cultural, la poeta kirguís Asil Ruskulova reflexiona sobre els valors de la poesia, els contes i la creativitat en general. Des de fa uns mesos transmet aquests valors a través de contes per a nins petits. La Asil és una dona de Kirguizistan que fa gairebé 20 anys es va instal·lar a Rubí, on han intentat transmetre els valors que a totes les cultures amb les quals ha estat en contacte li han ensenyat al llarg de la seva vida. L'escolta.
2: El que vull transmetre és que, siguis d'on siguis, els valors són universals. Si jo hagués nascut aquí i hagués viscut o un altre lloc, contaria contes, siguin d'on siguin. Però no és només de Kirguistan. Són contes traduïts del turc, del rus, del kirguís, del uzbeko, del kazajo. No parlo tots aquests, però turc sí parlo, el rus també parlo. Llavors són traduccions i són valors universals de l'amor, de la creativitat, de l'amistat.
0: Ara transmet aquests valors en comptes de tradició musulmana per a nins petits. Ho fa periòdicament a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura de l'Orient. Però ara, ja fa 3 anys, també ho va fer a través d'un llibre de poesia que va titular Paràboles Orientals. Ara, amb les exigències del seu moment de vida actual, no té tot el temps que li agradaria per escriure, però sempre troba un moment.
2: Mare, esposa, dona treballadora, també faig poesia, traduccions, i no és fàcil, però quan t'agrada sempre trobes temps per poder fer-ho.
0: Totes aquestes propostes creatives que té engegades les emmarca en un projecte anomenat Ariar, que va néixer ara fa 10 anys i respon a les sigles del seu nom i el que ella vol transmetre.
2: Són els segles del meu nom i els meus cognoms. Ari vol dir amo, respecto, inspiro. Amo els contes, amo les cultures, amo les tradicions i també respecto a la gent, vinguin d'on vinguin, siguin d'on siguin. I inspiro és la inspiració amb el que jo sé fer-ho, que és contes, poesia.
0: Amb tot, Ruskulova assegura que vol continuar creant per mantenir-se connectada amb els seus orígens.

0: En esports, començant mirant cap als èxits de la boxa a nivell internacional. Toni Bravo.
1: Gran actuació del Club Boxeo Vega l'Open Internacional en Femarino, on els quatre boxejadors del Club Rubinenc han signat un cap de setmana per recordar. L'expedició torna de Galícia amb un botí espectacular. Dos ors, una plata, un bronze, resultat del treball que l'equip ve fent durant tota la temporada. El torneig comptava amb més de 1.500 participants d'arreu del món. Des del club destaquen que competir fora mai és senzill. Aquests resultats confirmen que el projecte del Vega continua creixent amb força. Al programa Esports al Dia d'aquest dimecres comptarem amb el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà. L'Assemblea de Socis de la Unió Esportiva Rubí el va ratificar com a màxim responsable de l'entitat fa tot just una setmana. I a l'entrevista d'avui desvetllarem les motivacions per optar a un nou mandat, els objectius que es planteja el club pels propers anys. I pel que fa a l'esport adaptat, victòria clara del Camp Mir B a la Wilic 7 de futbol a primera divisió. Els rubinencs van superar el Torre Baró 3-0 en un partit dominat de principi a fi davant un rival molt minvat per les baixes. Amb aquest triomf, el Camp Mir B es manté quart en zona per optar a la final a 4.

Rubí marca mínims dels últims 18 anys amb 100 persones menys al mes d'abril. La CAE, la ciutat, registra 3.690 demandants de feina i una taxa del 9,25% en una tendència a la baixa que també es repeteix al Vallès i al conjunt de Catalunya. Rubí Forma impulsa una microcredencial per adaptar el sector sociosanitari als nous reptes. El curs gratuït i amb places limitades vol millorar competències en salut mental, benestar emocional i noves tecnologies en les cures, amb inici previst el 18 de maig. El projecte Radio Torrent és finalista als Premis Educac per tercera vegada. Els alumnes de l'Institut Torrent dels Alous tornen a destacar amb els seus podcasts educatius i opten a un nou reconeixement del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. En esports, quatre bossejadors rubinens tornen amb medalles de la competició internacional que s'ha celebrat a Galícia.

0: bé, ha tancat el mes d'abril amb 3.690 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball. Són exactament 100 aturats menys que el mes de març i la dada més baixa registrada a la ciutat els últims 18 anys. Amb la dada d'aquest abril, la taxa d'atur de Rubí ha baixat fins al 9,25%. Segons els registres més recents de la ciutat, les dones continuen sent majoria a les llistes de l'atur, 6 de cada 10. El 38% és atur de llarga durada, 2 anys o més sense feina, i la majoria d'afectats tenien experiència previ en ocupacions elementals i un nivell formatiu que no supera l'educació secundària. La tendència a la baixa de l'atur vista a Rubí s'ha produït també en el conjunt del Vallès Occidental, en descensos de les llistes a pràcticament tots els municipis. De fet, només s'han registrat 2 aturats a la comarca l'últim mes, un a Ullastrell i un altre a Ripollet. Com és habitual, la baixada de l'atur ha estat més pronunciada als municipis més poblats, amb més de 200 aturats menys a Sabadell i més de 300 menys a Terrassa. Pel que fa a Catalunya, l'abril es va tancar amb uns 9.000 aturats menys gràcies a la temporada de turisme de Setmana Santa. Ara mateix, la xifra de catalans que cerquen feina puja fins als 314.000, un 3,44% menys que fa un any. Miquel Samper és el conseller de Treball de la Generalitat.
1: I en quant a l'atur, pues una tendència també exactament igual de positiva. Hem tingut una disminució de l'atur interanual del 3,4%, una disminució intermensual del 2,8% i, a més, una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions, és a dir, a les 4 províncies de Catalunya. Permeteu-me, a més, que faci menció també a que es produeix una disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves de menys de 25 anys, on es produeix una disminució per sobre de l'11%. Per tant, tant de bo que cada vegada que surtin les dades puguem expressar que han sigut d'aquesta línia.
0: Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha baixat en unes 62.000 persones, cosa que permet situar les llistes per sota dels 2,4 milions d'aturats per primera vegada des del juny de l'any 2008. Cal destacar que l'atur ha baixat en tots els sectors, sobretot en el de serveis. A més, hi ha menys parats de tots dos sexes, però en el cas de les dones, com dèiem, marquen el nivell més baix des del setembre del 2008. Les bones dades també s'observen en l'afiliació a la Seguretat Social. A Catalunya ara hi ha 38.000 afiliats més que al març i a tot Espanya la pujada ha estat de 223.000 persones. I relacionat també amb l'ocupació i la formació, el Servei Rubí Forma impulsa una nova microcredencial universitària per donar resposta als nous reptes del sector sociosanitari, especialment en àmbits com la salut mental, el benestar emocional i la incorporació de tecnologia en les cures. La formació, gratuïta i de 50 hores, s'adreça principalment a persones amb experiència o formació com a auxiliars de geriatria i vol millorar les seves competències en un context de canvi constant. Segons ha explicat la cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, Maria Josep Mèrida, el programa cerca adaptar-se tant a les necessitats de les persones com de les empreses.
2: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
0: La microcredencial s'ha dissenyat conjuntament amb entitats del territori per donar resposta a les necessitats reals del sector, que cada vegada incorpora més eines digitals i requereix una atenció més centrada en la persona. En aquest sentit, la tècnica de Rubí Forma, Sònia Amador, destaca que la formació neix precisament d'aquesta detecció de necessitats.
3: Aquesta microcredencial el que pretén és, arrel d'un estudi, d'un mapatge que s'ha fet en tot el territori per detectar quines eren les necessitats d'aquest sector, doncs poder donar una formació específica a aquestes demandes que la Maria Josep abans ha comentat, que demanaven les entitats, doncs per poder atendre els pacients d'una manera empàtica, amb bones pràctiques, sobretot centrada més en la persona, una atenció centrada en la persona i amb l'ús de la tecnologia com a una eina de suport.
0: El curs combina sessions presencials amb formació en línia i permet obtenir crèdits universitaris, tot i que no cal tenir estudis previs per accedir-hi. Les inscripcions continuen obertes, però des de Rubí Forma alerten que queden poques places i que la formació començarà el pròxim 18 de maig. I el govern català ha presentat aquesta setmana un pla d'abusos interurbans amb l'objectiu de millorar el transport públic arreu del territori. El pla està dotat amb 21,5 milions d'euros i permetrà desplegar els compromisos inclosos en l'acord entre la Generalitat i els comuns per als pressupostos del 2026. Les millores s'aplicaran a les 4 demarcacions en un termini d'entre 4 i 6 mesos. El Vallès Occidental serà una de les comarques més beneficiades. Per exemple, una part de la inversió es destinarà al corredor que connecta Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí. També es reforçaran altres línies importants de la comarca, com la de Sabadell a Terrassa o la de Sant Celoni a Granollers. A més, la Universitat Autònoma de Barcelona guanyarà servei de bus interurbà amb millores en les connexions amb Barcelona, Manresa i Mataró. De moment, la Generalitat no preveu crear noves rutes, però sí fer alguns ajustos puntuals en els recorreguts. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que aquests canvis es volen acordar amb els ajuntaments implicats.
4: El creixement demogràfic i d'usuaris del transport públic, això és una grandíssima notícia, és una bona notícia, però ens obliga a córrer allò que potser no hem caminat prou en el passat. I segon, com de tots és conegut, doncs un treball que s'ha de fer en l'àmbit ferroviari, que és un transport massiu, que és un transport sostenible, però que en aquests moments té uns dèficits en l'àmbit de la infraestructura, de la governança, que també estem treballant, però que fa que alguns corredors es vegin especialment tensionats allà on el transport ferroviari doncs no té el nivell de fiabilitat i d'excel·lència que voldríem.
0: Segons la consellera, l'ús dels busos interurbans no para de créixer. De fet, la previsió és arribar als 100 milions de viatgers aquest 2025. L'any passat es va tancar en 90 milions, 30 més que fa només 3 anys. Per la seva banda, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha assegurat davant alcaldes i regidors de l'entorn metropolità reunits a l'estació d'autobusos de Granollers que el diàleg amb el món local continua per definir les necessitats de cada territori i dibuixar com ha de ser la xarxa de transport públic per carretera en els pròxims anys.
5: Aquest pla de xoc o l'acord de govern d'allargament de les concessions no atura res més del que s'estava fent. És a dir, el mapa de serveis que s'estava dibuixant es continua dibuixant. I, per tant, tindrem per l'any 2028 un mapa, un disseny de quines són les necessitats del transport públic de Catalunya. I en funció d'aquestes necessitats anirem fent noves millores com les que avui fem amb aquest pla de xoc. Per tant, tenim l'allargament de les concessions, tenim el segon pla de xoc i tenim un mapa de serveis que estem continuant i que podem acordar i pactar amb els ajuntaments.
0: En conjunt, les actuacions més urgents, valorades en prop de 22 milions d'euros, permeten millorar un total de 95 corredors, 50 a la demarcació de Barcelona, 13 a Girona, 10 a Lleida i 22 a Tarragona. I el projecte Ràdio Torrent de l'Institut Rubinenc Torrent dels Alous ha estat seleccionat com a finalista de la 23a edició dels Premis Educac, el programa d'educació mediàtica del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Els millors podcasts del centre educatiu van passar ahir pel magazín Rubí al dia. El projecte de ràdio de l'Institut Torrent dels Alous ja fa uns anys que funciona amb diferents iniciatives. Es pot cursar com a assignatura cobertura optativa tant a l'ESO com al batxillerat o fer produccions de podcast a l'hora del pati. Aquesta és la tercera vegada que el projecte de ràdio de l'Institut Rubinenc és reconegut per la seva educació mediàtica. Si es confirma el premi, el pròxim 16 de maig serà el tercer guardó Educat que rep el centre. El 2024 ja el van rebre en la categoria d'ESO i el 2025 per Òrbita, un projecte de videojocs fet de forma conjunta en l'Escola d'Art i Disseny. La magazín de Rubí al dia va emetre ahir un recull dels podcasts elaborats pels alumnes del projecte Patis de Ràdio de l'Institut Torrent dels Alous. La Judit Martínez i el Mats Beltran van explicar què és el Rainbow Podcast, un espai de divulgació i reivindicació de la comunitat LGTBIQ+, feminista i antiracista. Les alumnes de primer d'ESO, Abril, Noa, Iria, Naia i Lluc, van promocionar el podcast Cap a ESO, on expliquen cada setmana les novetats de passar de primari a secundari. L'espai es pot escoltar a iVoox i té l'objectiu d'ajudar els alumnes que cursen sisè de primari a passar a l'ensenyament superior. N'escoltam un fragment del podcast Màxim Volum.
6: Igual que Cap a ESO, Punt Rainbow i nosaltres, Màxim Volum, vam quedar finalistes als Jocs Florals del nostre institut. I com a premi, estem avui aquí patrocinant el nostre podcast.
7: Estem superfeliços de ser aquí i compartir allò que ens agrada i tot el que hem pogut crear.
6: Vam començar a fer això per plaer, per hobby, i doncs arribar ara on estem és un logro, com dir-ho així, i arribar a estar en aquesta competició és, vamos, brutal. No, és que no tinc ni paraules per poder dir-ho.

0: Informació esportiva encatxalada pel gran torneig de Club Botxeo Vega a Galícia i pel futbol platja. Toni Bravo.
1: Camp de setmana brillant per al Club Botxeo Vega a l'Open Internacional Ence Marín, on els quatre representants del Club Rubinenc han signat una actuació extraordinària. L'expedició torna de Galícia amb dos ors, una plata, un bronze, balanç que confirma el gran moment del club. Recordem que el torneig comptava amb més de 1.500 boxejadors d'arreu del món. Des de l'entitat destaquen que competir fora mai és fàcil. Aquests resultats confirmen que el club va pel bon camí. Quan al futbol, platja femení. La portera Xènia Casado Puig, vinculada al Club Rubinenc Black Wolf, ha estat convocada per primera vegada amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. La jugadora participarà en la concentració prèvia a la Women's Euro Beach Soccer League 2026, es disputarà a Puerto de Santa Maria. Casado es converteix així en la primera representant de la Black Wolf que arriba al combinat estatal, reconeixement al seu progrés, al treball de formació del club. Tot i que Casado resideix a Torredembarra i juga a futbol en aquest municipi, la seva trajectòria està estretament lligada al projecte Rubinenc.

0: Matí, és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem, com sempre, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una jornada una altra vegada regirada, sobretot al nord de Catalunya, però en general tindrem treva pel que fa als ruixats de la resta del país. Sí que aquesta tarda tornarà a ploure, sobretot al nord de Girona, també a gran part del Pirineu, o cap a les Terres de l'Ebre, al sud de l'Ebre, bàsicament, amb alguna tempesta. I compte perquè, per exemple, a l'Empordà sí que esperem que plogui amb intensitat. A l'Alt Empordà especialment. També destacar les boires que hi ha hores d'ara a les valls del Pirineu, en alguns racons de Girona, també de la Catalunya central, boires que es desfaran. I un ambient molt contrastat. Al matí desperta més fred que ahir i la tarda, en canvi, acabarà sent una mica més càlida que no pas el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara és moment d'actualitzar la situació a les carreteres catalanes i per això connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Ara mateix comencem la situació de la jornada d'avui dimecres amb tres accidents actius que compliquen l'accés a Barcelona. Un ha estat a la A2 entre Collbató i Abrera, on hi ha un carril tallat i 8 quilòmetres de cues. El segon accident ha estat a la AP7, concretament entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, que també talla un carril de circulació provocant 5 quilòmetres de retencions en sentit sud. El tercer accident també ha estat en sentit sud, concretament al punt de l'Ella, on també hi ha 5 quilòmetres més cap a la capital catalana. Pel que fa a les coves habituals des del Llobregat, hi ha congestió a la A2 i a la B23, des de Pallejà i el Papiol fins a Cornellà i ben entrada a la Diagonal de Barcelona. A més, també tenim 3 quilòmetres a la C31 i C32 des de Cavall al Prat en sentit nord. Al Vallès, la AP7 presenta aturades entre la Roca i Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. Finalment, la C58 també va molt congestionada en tot el seu tram des de Terrassa fins al nus de la Trinitat, que afecta de retruc amb dues rondes en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

L'Ajuntament i B. Brown impulsen una passarel·la per millorar la mobilitat al campus empresarial. El consistori i l'empresa han signat un conveni per construir un pas per a vianants i ciclistes que connectarà dues plantes separades per la riera amb l'objectiu de millorar la seguretat dels prop de 2.000 treballadors i obrir-lo també a la ciutadania. Persecució policial i desenes de multes en una concentració il·legal de motos. Els Mossos van interceptar una multitud de motoristes que fugien per la C1413A amb maniobres perilloses. Van identificar una trentena de persones i imposar més d'un centenar de sancions en una actuació que s'ha fet viral a les xarxes. Els municipis metropolitans reclamen més eines per combatre la multireincidència. L'Arc Metropolità demana a la Generalitat criteris clars i més recursos policials i judicials per aplicar la nova llei i posar fi a la sanció d'impunitat en delictes menors. En esports, dos ors, una plata i un bronze dels boxejadors rubinencs a la darrera competició internacional que s'ha celebrat a Galícia.

0: L'Ajuntament de Rubí i B. Brown, que té seu a la nostra ciutat, han signat aquest dimarts al dematí un conveni de col·laboració que permetrà construir una passarel·la per a vianants i ciclistes. Aquesta infraestructura connectarà les plantes LIF, Lean Infusion Factory Technology, i Step Plus, Suture Technology Excellence Process, de la Campus B. Brown, que actualment estan separades per la Riera de Rubí. El projecte comptarà amb inversió de la mateixa empresa de tecnologia mèdica. L'objectiu és millorar la seguretat dels treballadors a l'hora d'arribar al seu lloc de feina i alhora facilitar la mobilitat en aquesta zona. Cal tenir en compte que en aquesta seu hi treballen prop de 2.000 persones. Segons han informat des de l'Ajuntament en un comunicat, la passarel·la també contribuirà a fomentar un entorn laboral més saludable i a promoure millors hàbits de vida. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha publicat un vídeo al seu compte d'Instagram sobre la visita que va fer ahir al matí a B. Brown, acompanyada dels regidors Rafa Hueto i Víctor García, on va voler agrair a l'empresa la signatura d'aquest conveni. Escolta.
1: És una excel·lent notícia. Estem orgullosos d'aquesta empresa i de totes les empreses de la ciutat, perquè Rubí és una ciutat industrial i ens sentim molt orgullosos de ser-ho, però a més d'empreses com aquesta que aposten per la nostra ciutat i que contribueixen a fer-la una mica millor. Vull agrair a B. Brown la seva aposta per la ciutat i poder en un temps, falta un temps perquè sigui realitat, però en un temps poder gaudir tota la ciutadania, els rubinencs i rubinenques, d'aquesta connexió d'ambdues parts de la ciutat que ens farà la vida una miqueta millor.
0: Segons el calendari previst, les obres començaran a finals de l'any 2028. Una vegada enllestida, la passarel·la passarà a ser propietat de l'Ajuntament, que n'assumirà el manteniment. El consistori també ha explicat que quedarà oberta al públic, de manera que es podrà utilitzar per creuar la riera. El disseny anirà a càrrec d'una enginyeria escollida mitjançant un procés d'adjudicació en el qual s'han presentat 8 candidatures, de les quals 3 han arribat a la fase final. Un jurat format per representants de B. Brown i per un catedràtic de l'Escola d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya va triar la proposta guanyadora. Actualment, B. Brown compta amb 2.800 treballadors i 17 centres de producció, logística i diàlisi arreu de l'Estat, i la seu central de Rubí s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació i producció sanitari a Europa. I a la plana de successos, una concentració no autoritzada de motocicletes a la carretera comarcal C14-13 aquest dissabte s'ha saldat amb una persecució policial, desenes de joves i vehicles identificats i més d'un centenar de multes de trànsit. Les imatges dels fets, on es poden veure com els Mossos d'Esquadra intercepten els motoristes que fugien, estan tenint força recorregut a les xarxes socials. Els Mossos informen que van rebre la avís d'una concentració no autoritzada d'una multitud de motoristes a la C14-13 la matinada de dissabte 3 de maig. La policia explica que quan es va personar al lloc de la reunió, els motoristes es van donar immediatament a la fuga, posant en perill la seguretat del trànsit amb maniobres perilloses i fins i tot circulant contradirecció en alguns trams. Gràcies a la col·laboració del Servei de Trànsit i Policia Local, els Mossos van aconseguir rompre la fugida poc després d'iniciar-se. Segons les imatges que s'han compartit, el moment de l'aturada hauria estat a l'altura de la nostra ciutat de Rubí. La policia catalana explica que una de les motos va impactar contra un dels seus vehicles. No es va detenir cap participant, però es van identificar 35 persones i 23 vehicles i es van interposar 58 denúncies de trànsit. Els joves participants en la concentració han penjat les imatges que ells mateixos van gravar a les xarxes socials, un vídeo que ha estat replicat per diversos perfils. I I canviant de tema, perquè l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona vol acordar amb el Departament d'Interior criteris compartits per poder desplegar la llei contra la multireincidència. Els alcaldes de la segona corona han xerrat durant el comitè executiu que es va celebrar ahir a Mataró per analitzar les possibilitats de la nova llei que permet pena en presó delictes menors com els furts si hi ha multireincidència. En aquest sentit, l'entitat urgeix la Generalitat a convocar una sessió extraordinària i monogràfica de la Comissió de Policia de Catalunya. L'ARC demana instruccions clares en tres àmbits. Pel que fa al policial, procediments clars i reforç de la capacitat dels cossos locals i els Mossos per perseguir aquests perfils. En l'àmbit de la justícia, ampliar la capacitat per poder tramitar aquests casos de manera més àgil, repartint els nous jutges anunciats de manera equitativa pel territori català. I, finalment, també es demanen protocols clars als ajuntaments. Ana Maria Martínez és la presidenta de l'Arc Metropolità i alcaldessa de Rubí.
1: Perquè el que volem és que s'esprema al màxim les possibilitats que dona aquesta reforma legal i que tinguin els secretaris generals dels ajuntaments i els assessors judicials instruccions clares de com s'ha de fer aquesta personació.
0: La multireincidència delictiva, insisteixen els alcaldes, és un dels principals problemes de seguretat pública a Catalunya i molt especialment a l'àmbit metropolità pel volum de persones i activitats que concentren. Amb l'aprovació al Congrés de la nova llei, els ajuntaments esperen que s'acabi amb la impunitat. I en la plana més cultural, la poeta kirguís Asil Ruskulova reflexiona sobre els valors de la poesia, els contes i la creativitat en general. Des de fa uns mesos transmet aquests valors a través de contes per a nins petits. La Asil és una dona de Kirguizistan que fa gairebé 20 anys es va instal·lar a Rubí, on han intentat transmetre els valors que totes les cultures amb les quals ha estat en contacte li han ensenyat al llarg de la seva vida. L'escolta.
2: El que vull transmetre és que, siguis d'on siguis, els valors són universals. Si jo hagués nascut aquí i hagués viscut o un altre lloc, contaria contes, siguin d'on siguin. Però no és només de Kirguistan. Són contes traduïts del turc, del rus, del kirguís, del uzbeko, del kazajo. No parlo tots aquests, però turc sí parlo, el rus també parlo. Llavors són traduccions i són valors universals de l'amor, de la creativitat, de l'amistat.
0: Ara transmet aquests valors en contes de tradició musulmana per a nins petits. Ho fa periòdicament a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura de l'Orient. Però ara, ja fa 3 anys, també ho va fer a través d'un llibre de poesia que va titular Paràboles Orientals. Ara, amb les exigències del seu moment de vida actual, no té tot el temps que li agradaria per escriure, però sempre trobo un moment.
2: Mare, esposa, dona treballadora, també faig poesia, traduccions, i no és fàcil, però quan t'agrada sempre trobes temps per poder fer-ho.
0: Totes aquestes propostes creatives que té engegades les emmarquen un projecte anomenat Ariar, que va néixer ara fa 10 anys i respon a les sigles del seu nom i el que ella vol transmetre.
2: Són els segles del meu nom i els meus cognoms. Ari vol dir amo, respecto, inspiro. Amo els contes, amo les cultures, amo les tradicions i també respecto a la gent, vinguin d'on vinguin, siguin d'on siguin, i inspiro és la inspiració amb el que jo sé fer-ho, que és contes, poesia.
0: Amb tot, Ruskulova assegura que vol continuar creant per mantenir-se connectada amb els seus orígens.

0: En esports, començant mirant cap als èxits de la boxa a nivell internacional. Toni Bravo.
1: Gran actuació del Club Boxeo Vega l'Open Internacional Ence Marín, on els quatre boxejadors del Club Rubinenc han signat un cap de setmana per recordar. L'expedició torna de Galícia amb un botí espectacular. Dos ors, una plata, un bronze, resultat del treball que l'equip ve fent durant tota la temporada. El torneig comptava amb més de 1.500 participants d'arreu del món. Des del club destaquen que competir fora mai és senzill. Aquests resultats confirmen que el projecte del Vega continua creixent amb força. Al programa Esports al Dia d'aquest dimecres comptarem amb el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà. L'Assemblea de Socis de la Unió Esportiva Rubí el va ratificar com a màxim responsable de l'entitat fa tot just una setmana. I a l'entrevista d'avui desvetllarem les motivacions per optar a un nou mandat, els objectius que es planteja el club pels propers anys. I pel que fa a l'esport adaptat, victòria clara del Camp Mir B a la Wilic 7 de futbol a primera divisió. Els rubinencs van superar el Torre Baró 3-0 en un partit dominat de principi a fi davant un rival molt minvat per les baixes. Amb aquest triomf, el Camp Mir B es manté quart en zona per optar a la final a 4.

I marca mínims dels últims 18 anys amb 100 persones menys al mes d'abril. La CAE, la ciutat, registra 3.690 demandants de feina i una taxa del 9,25% en una tendència a la baixa que també es repeteix al Vallès i al conjunt de Catalunya. Rubiforma impulsa una microcredencial per adaptar el sector sociosanitari als nous reptes. El curs gratuït i amb places limitades vol millorar competències en salut mental, benestar emocional i noves tecnologies en les cures, amb inici previst el 18 de maig. El projecte Radio Torrent és finalista als Premis Educac per tercera vegada. Els alumnes de l'Institut Torrent dels Alous tornen a destacar amb els seus podcasts educatius i opten a un nou reconeixement del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. En esports, quatre bossejadors rubinents tornen amb medalles de la competició internacional que s'ha celebrat a Galícia.

0: Vitruvi ha tancat el mes d'abril amb 3.690 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball. Són exactament 100 aturats menys que el mes de març i la dada més baixa registrada a la ciutat els últims 18 anys. Amb la dada d'aquest abril, la taxa d'atur de Rubí ha baixat fins al 9,25%. Segons els registres més recents de la ciutat, les dones continuen sent majoria a les llistes de l'atur, 6 de cada 10. El 38% és atur de llarga durada, 2 anys o més sense feina, i la majoria d'afectats tenien experiència previ en ocupacions elementals i un nivell formatiu que no supera l'educació secundària. La tendència a la baixa de l'atur vista a Rubí s'ha produït també en el conjunt del Vallès Occidental, en descensos de les llistes a pràcticament tots els municipis. De fet, només s'han registrat 2 aturats a la comarca l'últim mes, un a Ullastrell i un altre a Ripollet. Com és habitual, la baixada de l'atur ha estat més pronunciada als municipis més poblats, amb més de 200 aturats menys a Sabadell i més de 300 menys a Terrassa. Pel que fa a Catalunya, l'abril es va tancar amb uns 9.000 aturats menys gràcies a la temporada de turisme de Setmana Santa. Ara mateix, la xifra de catalans que cerquen feina puja fins als 314.000, un 3,44% menys que fa un any. Miquel Samper és el conseller de Treball de la Generalitat.
1: I en quant a l'atur, pues una tendència també exactament igual de positiva. Hem tingut una disminució de l'atur interanual del 3,4%, una disminució intermensual del 2,8% i, a més, una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions, és a dir, a les quatre províncies de Catalunya. Permeteu-me, a més, que faci menció també a que es produeix una disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves de menys de 25 anys, on es produeix una disminució per sobre de l'11%. Per tant, tant de bo que cada vegada que surtin les dades puguem expressar que han sigut d'aquesta línia.
0: Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha baixat en unes 62.000 persones, cosa que permet situar les llistes per sota dels 2,4 milions d'aturats per primera vegada des del juny de l'any 2008. Cal destacar que l'atur ha baixat en tots els sectors, sobretot en el de serveis. A més, hi ha menys parats de tots dos sexes, però en el cas de les dones, com dèiem, marquen el nivell més baix des del setembre del 2008. Les bones dades també s'observen en l'afiliació a la Seguretat Social. A Catalunya ara hi ha 38.000 afiliats més que al març i a tot Espanya la pujada ha estat de 223.000 persones. I relacionat també amb l'ocupació i la formació, el Servei Rubí Forma impulsa una nova microcredencial universitari per donar resposta als nous reptes del sector sociosanitari, especialment en àmbits com la salut mental, el benestar emocional i la incorporació de tecnologia en les cures. La formació, gratuïta i de 50 hores, s'adreça principalment a persones amb experiència o formació com a auxiliars de geriatria i vol millorar les seves competències en un context de canvi constant. Segons ha explicat la cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, Maria Josep Mèrida, el programa cerca adaptar-se tant a les necessitats de les persones com de les empreses.
2: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per a les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per a les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
0: La microcredencial s'ha dissenyat conjuntament amb entitats del territori per donar resposta a les necessitats reals del sector, que cada vegada incorpora més eines digitals i requereix una atenció més centrada en la persona. En aquest sentit, la tècnica de Rubí Forma, Sònia Amador, destaca que la formació neix precisament d'aquesta detecció de necessitats.
3: Aquesta microcredencial el que pretén és, arrel d'un estudi, d'un mapatge que s'ha fet en tot el territori per detectar quines eren les necessitats necessitats d'aquest sector, doncs poder donar una formació específica a aquestes demandes que la Maria Josep abans ha comentat, que demanaven les entitats, doncs per poder atendre els pacients d'una manera empàtica, amb bones pràctiques, sobretot centrada més en la persona, una atenció centrada en la persona i amb l'ús de la tecnologia com a una eina de suport.
0: El curs combina sessions presencials amb formació en línia i permet obtenir crèdits universitaris, tot i que no cal tenir estudis previs per accedir-hi. Les inscripcions continuen obertes, però des de Rubí Forma alerten que queden poques places i que la formació començarà el pròxim 18 de maig. I el govern català ha presentat aquesta setmana un pla de busos interurbans amb l'objectiu de millorar el transport públic arreu del territori. El pla està dotat amb 21,5 milions d'euros i permetrà desplegar els compromisos inclosos en l'acord entre la Generalitat i els comuns per als pressupostos del 2026. Les millores s'aplicaran a les 4 demarcacions en un termini d'entre 4 i 6 mesos. El Vallès Occidental serà una de les comarques més beneficiades. Per exemple, una part de la inversió es destinarà al corredor que connecta Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí. També es reforçarà

0: gràfic i d'usuaris del transport públic. Això és una grandíssima notícia, és una bona notícia, però ens obliga a córrer allò que potser no hem caminat prou en el passat. I segon, com de tots és conegut, doncs un treball que s'ha de fer en l'àmbit ferroviari, que és un transport massiu, que és un transport sostenible, però que en aquests moments té uns dèficits en l'àmbit de la infraestructura, de la governança, que també estem treballant, però que fa que alguns corredors es vegin especialment tensionats allà on el transport ferroviari doncs no té el nivell de fiabilitat i d'excel·lència que voldríem.
1: Segons la consellera, l'ús dels busos interurbans no para de créixer. De fet, la previsió és arribar als 100 milions de viatgers aquest 2025. L'any passat es va tancar en 90 milions, 30 més que fa només 3 anys. Per la seva banda, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha assegurat davant alcaldes i regidors de l'entorn metropolità reunits a l'estació d'autobusos de Granollers que el diàleg amb el món local continua per definir les necessitats de cada territori i dibuixar com ha de ser la xarxa de transport públic per carretera en els pròxims anys.
2: Aquest pla de xoc o l'acord de govern d'allargament de les concessions no atura res més del que s'estava fent. És a dir, el mapa de serveis que s'estava dibuixant es continua dibuixant. I, per tant, tindrem per l'any 2028 un mapa, un disseny de quines són les necessitats del transport públic de Catalunya. I en funció d'aquestes necessitats anirem fent noves millores com les que avui fem amb aquest pla de xoc. Per tant, tenim l'allargament de les concessions, tenim el segon pla de xoc i tenim un mapa de serveis que estem continuant i que podem acordar i pactar amb els ajuntaments.
1: En conjunt, les actuacions més urgents, valorades en prop de 22 milions d'euros, permeten millorar un total de 95 corredors, 50 a la demarcació de Barcelona, 13 a Girona, 10 a Lleida i 22 a Tarragona. I el projecte Ràdio Torrent de l'Institut Rubinenc Torrent dels Alous ha estat seleccionat com a finalista de la 23a edició dels Premis Educac, el programa d'educació mediàtica del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Els millors podcasts del centre educatiu van passar ahir pel magazín Rubí al dia. El projecte de ràdio de l'Institut Torrent dels Alous ja fa uns anys que funciona amb diferents iniciatives. Es pot cursar com a assignatura optativa tant a l'ESO com al batxillerat o fer produccions de podcast a l'hora del pati. Aquesta és la tercera vegada que el projecte de ràdio de l'Institut Rubinenc és reconegut per la seva educació mediàtica. Si es confirma el premi, el pròxim 16 de maig serà el tercer guardó Educac que rep el centre. El 2024 ja el van rebre en la categoria d'ESO i el 2025 per Òrbita, un projecte de videojocs fet de forma conjunta en l'Escola d'Art i Disseny. El magazín de Rubí al dia va emetre ahir un recull dels podcasts elaborats pels alumnes del projecte Patis de Ràdio de l'Institut Torrent dels Alous. La Judit Martínez i el Mats Beltrán van explicar què és el Rainbow Podcast, un espai de divulgació i reivindicació de la comunitat LGTBIQ+, feminista i antiracista. Les alumnes de primer d'ESO, Abril, Noa, Iria, Naya i Lluc van promocionar el podcast Cap a ESO, on expliquen cada setmana les novetats de passar de primari a secundari. L'espai es pot escoltar a iVoox i té l'objectiu d'ajudar els alumnes que cursen sisè de primari a passar a l'ensenyament superior. N'escoltam un fragment del podcast Màxim Volum.
3: Igual que Cap a ESO, Punt Rainbow i nosaltres, Màxim Volum, vam quedar finalistes als Jocs Florals del nostre institut. I com a premi, estem avui aquí patrocinant el nostre podcast.
4: Estem superfeliços de ser aquí i compartir allò que ens agrada i tot el que hem pogut crear.
3: Vam començar a fer això per plaer, per hobby, i doncs arribar ara on estem és un logro, com dir-ho així, i arribar a estar en aquesta competició és, vamos, brutal. No, és que no tinc ni paraules per poder dir-ho.

0: futbol platja. Toni Bravo.
1: Camp de setmana brillant per al Club Boxeo Vega l'Open Internacional Ence Marino, on els quatre representants del Club Rubinenc han signat una actuació extraordinària. L'expedició torna de Galícia amb dos ors, una plata, un bronze, balanç que confirma el gran moment del club. Recordem que el torneig comptava amb més de 1.500 boxejadors d'arreu del món. Des de l'entitat destaquen que competir fora mai és fàcil. Aquests resultats confirmen que el club va pel bon camí. Quan el futbol platja femení, la portera Xènia Casado Puig, vinculada al club rubinenc Black Wolf, ha estat convocada per primera vegada amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. La jugadora participarà en la concentració prèvia a la Women's Euro Beach Soccer League 2026, disputarà a Puerto de Santa Maria. Casado es converteix així en la primera representant de la Black Wolf que arriba al combinat estatal, reconeixement al seu progrés, al treball de formació del club. Tot i que Casado resideix a Torredembarra i juga a futbol en aquest municipi, la seva trajectòria està estretament lligada al projecte rubinenc.

0: Són les 9 del matí.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de FM i a radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport.

Després del bloc informatiu, començam la segona hora del Rubí al dia i ho fem amb una mirada posada en temes que afecten directament a la vida de moltes persones, combinant servei públic i actualitat de proximitat. En aquesta segona hora, com dèiem, posarem el focus en una problemàtica que afecta milers de pacients. Entrevistarem Antonio Fraile, que és president de la plataforma d'afectats de les clíniques Oral Studio, i Maria Dolors Cupull, que és una de les afectades a la clínica que estava situada aquí a Rubí. Ens xerraran de l'estafa d'aquestes clíniques dentals que han deixat molts tractaments a mitges. Coneixerem quina és la situació actual i quines vies tenen els afectats. Tot seguit xerrarem d'energia i sostenibilitat amb la secció mensual de Rubí Brilla. El tècnic Josep Vives ens explicarà la campanya d'autoconsum energètic que s'està duent a terme durant tot aquest mes de maig al barri de Can Alsamora. Després, com és habitual, farem el repàs a l'actualitat esportiva local dins de la secció d'esports, i abans de canviar d'hora escoltarem la recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 obrirem temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Sílvia Castanyeda, Josep Maria Pijuan, Vicenç Rabadán i Josep Milà, per analitzar l'actualitat des de diferents punts de vista. I a partir de les 11, la recta final del programa tindrà un to social i comunitari amb Belén Tierno, que conversarà amb Dolors Comas sobre les noves solucions residencials per a la gent gran, i tot seguit xerraran membres de la CECAR en una nova secció dedicada a les entitats de la ciutat. Començant!

0: El tancament sobtat de les clíniques dentals Oral Studio ha deixat centenars i ja milers de persones afectades arreu de Catalunya i arreu de l'estat espanyol. Pacients amb tractaments a mig fer, sense historial mèdic, amb problemes greus de salut bucodental i en molts casos continuen pagant crèdits per serveis que no han rebut. Un cas que ja està a mans de la justícia i que apunta possibles irregularitats molt greus. Avui volem xerrar amb dues veus que ens ajudaran a entendre l'abast i l'impacte d'aquest cas. Xerrarem amb Antonio Fraile, que és president de la plataforma d'afectats per Oral Studio, amb qui analitzarem la dimensió global i les darreres novetats, que el tenim per videotelefonada. Bon dia, Antonio.
1: Hola, bon dia.
0: També conversarem amb Maria Dolors Cupull, que és una de les afectades de la clínica Oral Studio que tenia a Rubí, que també ens explicarà en primera persona com ha viscut aquesta situació. Bon dia, Maria Dolors.
2: Hola, bon dia.
0: Tots dos intentarem posar llum en aquest cas que, com dèiem, ha deixat a moltes persones desemparades. Jo volia començar preguntant-li a l'Antonio Fraile, per començar, de quina magnitud de la problemàtica estem xerrant?
1: Bueno, a dia d'avui és una magnitud i cada dia és un degoteig constant. A dia d'avui la plataforma té 1.600 afectats, que tinguen constància, però és a nivell de tot l'estat, d'on hi havia clíniques, sobretot a Catalunya, València, Saragossa i Madrid, i també Múrcia. I llavors tenim, però a Catalunya només a dia d'avui tenim, és on més clíniques hi havia, i tenim 1.200, actualment tenim registrat 1.225 persones només de tot Catalunya.
0: Mm-hmm. Antonio, quin era el patró que seguien amb els pacients?
1: Bueno, el patró era, bueno, et feien una valoració, llavors bueno, et deien que tenies, bueno, problemes dentals. En el meu cas concret em van dir que em tenien que retirar totes les peces de la boca, totes les dents, i fer una dentadura nova. Mm-hmm. Llavors em fan les intervencions, em treuen totes les dents de la boca amb 35 anys, em posen quatre implants a dalt, quatre implants a baix, i llavors em donen una provisional de plàstic, que és el que porto a dia d'avui. Uh-huh. I em diuen que això és una cosa puntual, que és només fins que es faci la cicatrització i els implants es puguin aguantar la definitiva. Llavors anem a comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes, que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina. Bueno, comencen una sèrie d'excuses perquè mai no... I veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix. Quan arriba la part més costosa del tractament, que és la finalització de la pròtesi, és quan comencen a donar llargues.
0: Uh-huh. Maria Dolors, en el teu cas, t'estàs sentint identificada amb l'Antonio?
2: Sí, el mateix que ell, sí. Uh-huh. La veritat, el mateix.
0: En el teu cas va començar tot igual, vas venir a aquesta clínica de Rubí i et van fer una revisió i també et van treure totes les dents?
2: Sí, el mateix dia em van treure totes les dents, el mateix dia que em van posar la cara com un mapa mundi, semblava un monstru, perquè clar, em van dir així, més millor, perquè patiràs d'un cop, no tindrà que fer-ho en diverses vegades, i vaig dir, bueno, mira, que m'ho facin i que sigui el que Déu vulgui. I m'ho van fer-ho, i mentrestant, doncs, bueno, al cap dels dies, quan ja m'estava baixant tota la inflamació, ja van dir de posar-me els tornillos. Em van posar... Jo porto 4 a dalt i 6 a baix. I llavors, bueno, em van dir que em donarien una dentadura provisional, que per ser la primera no em va anar bé, després que una altra, bueno, que no m'encaixava bé, perquè la veritat és una dentadura que jo ja pràcticament no me la puc posar perquè la tinc trencada. La de dalt la tinc esquerdada i la de baix no m'encaixa bé perquè, clar, com s'ha començat a posar les genives amb una altra postura, doncs no m'encaixen bé i no les puc portar. I així estem. I, bueno, i també quan ja portàvem un temps em van dir que tancaven la de Rubí i que m'adriverien a Terrassa. Llavors, bueno, em van donar al cap del temps, em van donar hora a Terrassa i allí pues, em van dir que, bueno, que em van fer una radiografia, que tot estava bé, que en breve em posarien els taps i, bueno, i anaven donant hora quan podien, ara sí, ara no, ara és que no hi ha puesto, ara sempre allí hi havia una aglomeració de gent, que la veritat... Que la veritat
1: ara, el metge, era... ara el metge està de baixa.
2: Ara sí, ara li toca un altre. Ara anava a mi, només hi havia unes nenes allí que les pobres no sabien què fer-te ni què dir-te. I, bueno, i així. I una de les vegades, bueno, ja li vaig dir, escolta'm, a veure què passa aquí. Bueno, doncs vingui, que li posaran estat. Em van posar, hi havia un noi que no coneixia jo, que no seria un doctor. I llavors aquell em va posar els taps. Però que els taps no tenien taps de la mida, ara dame uno, dos, tres, ara dos no tengo, ara per aquí iré a buscar en otro sitio. Bueno, em van posar taps de totes les mides. Porto bultos de taps de totes les classes.
0: Mm-hmm. Això pel que fa a les excuses que vos posaven i a com va anar la situació. Però després les clíniques... van començar a tancar. Quan, en el cas teu, Maria Dolors, quan te vas assabentar d'aquest tancament?
2: Bueno, jo tenia hora per anar-hi i em van trucar i em van dir que em anul·lava la visita perquè no tenien material i tal i qual, i em avisarien a veure tal dia, i tal dia no m'avisen, i truco, no m'agafaven el telèfon... I al final em vaig presentar allí, vaig veure que hi havia un cartell que portava que estava tancat.
0: Mm-hmm. Antonio, sí. Quantes persones es van trobar de cop amb aquesta situació? Perquè, clar, en un principi tu ara ens has dit que ja hi ha 1.600 afectats, però en un principi quantes persones es van trobar en aquesta situació? Perquè, si no record malament, la primera que va sortir va ser la d'Hospitalet, no?
1: Bueno, s'ha de clarificar això. La primera que va haver, que va haver-hi un tancament va ser la de Saragossa, però sí que el seu hospitalet, la seu central de l'empresa, sí que, clar, el desembre, abans de Nadal, la clínica de Pubilles Casas, que és on està la seu central de l'empresa, va tancar aduint un problema de reforma, que havia de fer una reforma. Llavors van obrir una clínica provisional molt a prop, però clar, el problema és que aquesta clínica tenia els seus propis pacients i tenia els seus propis problemes. Llavors, clar, no es va consolidar aquesta clínica que van dir que era, provisional, no va estar ni oberta 3 setmanes. Mm-hmm. Llavors, clar, una vegada comença el tancament, tanca primer la de Pubilles Casas, obren aquesta provisional està 2 setmanes, li posen els rètols d'hora a l'estudi, però a les 2 setmanes tornes i veus que els rètols se'ls han endut, només queda una clínica que era al carrer Pareto, a Santa Eulàlia, i també al cap d'una setmana tanca. Llavors, clar, la gent comença a donar-se compte, comença a posar denúncies, i ens traslladem al jutjat d'Hospitalet, i allí em trobo amb unes 70-80 persones que estan reclamant, pues, justícia, i clar, però d'una manera que ningú tenia una idea concreta. Llavors, en aquell moment, amb dues o tres persones, doncs proposem el fer una plataforma per anar tots junts, perquè, com he sabut, quantes més persones siguem, doncs més cases fan. Llavors, decidim crear aquesta plataforma. Comencem creant la plataforma, fem una pàgina web per donar tota la informació. Una vegada que es crea, als 4 o 5 dies comencem que ja tenim 200 persones, després al cap d'una setmana són 400, i clar, és un degoteig constant perquè hi ha gent que encara està fent la cicatrització de la boca, li arriba la data per anar a la revisió i es troba que la clínica és tancada. I a dia d'avui, que ja portem quasi un mes i mig que es va fer el tancament, perdó, 2 mesos que es va fer el tancament, on trobem gent que ens arriba a la plataforma i ens diu, és que m'acabo d'assabentar, què he de fer, com ho he de fer, i clar, això és un degoteig constant. Això també s'ha de dir que ens ho han venut, en un primer moment ens ho van vendre com una empresa fallida, com una cosa, bueno, doncs que el negoci ha anat malament, però clar, nosaltres hem estat investigant, hem estat veient, ens hem reunit amb institucions, amb ajuntaments, i clar, ens estem donant compte de que realment no ha sigut que l'empresa vagi malament, sinó que hi ha moltes coses darrere que donen a entendre de que això ha sigut una cosa premeditada, ha sigut una cosa que ja se sabia des de abans, des del novembre de 2025, ja se sabia, i seguien amb el mateix modus operandi, agafant clients, sabent que això no tindria recorregut i que tindria que tancar, perquè nosaltres tenim un cas de que una persona, el dia abans del tancament de les clíniques, va firmar una finançació d'un tractament.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Clar, perquè aquests tractaments normalment es finançaven, entenc que els pacients segueixen pagant els crèdits d'uns tractaments que tenen a mitges?
1: Sí, bueno, la gran majoria són tractaments finançats. Tu anaves a la clínica, tot era molt fàcil, et ficaven en un despatx, et feien una finançació, trucaven a una persona que feia de mitjancera entre la financera i la clínica, i en 2 minuts tenies posat el crèdit al teu nom, i clar, però els diners la financera li donava a la clínica tot el total. Mm-hmm. I llavors, clar, també hi ha gent, sobretot en els últims mesos, es van veure com van tenir problemes amb les financeres, que no els hi donaven crèdit perquè veien que ja... Perquè hem d'entendre que al desembre, al gener, surt un embargament d'Hisenda i de la Seguretat Social, per tant, els bancs comencen a sospitar. Sí que es veuen que, bueno, demanaven els nous tractaments, demanaven pues, si es podien fer en pagaments amb targeta, si es podien fer en efectiu... I aquests diners, comprovant amb extraccions, hem constatat que, per exemple, anaven amb els datàfons. Hi ha uns pagaments que han anat a una heladeria de Madrid o una ferreteria en Huesca.
0: Uh-huh. De quants, no sé si ho teniu calculat aproximadament, de quants diners estaríem xerrant?
1: A veure, només, o sigui, a dia d'avui el que fem és un model estimatiu. En un primer moment, amb una notícia que es va publicar als inicis, parlaven de 4 milions d'euros, però fem una taula. Si són 1.200 persones aquí a Catalunya i posem que la mínima, perquè hi ha moltes quantitats, però fem una taula de 10.000 euros per afectat, si fas la suma, surten més de 10 milions d'euros.
0: Uh-huh. Maria Dolors, en el teu cas, és el teu cas aquest. Tu tens una finançació d'uns 10.000 euros que encara has de seguir pagant, veritat?
2: Sí, sí, sí. Jo fins ara, el dia 1, vaig pagar la quota contínua. Des de setembre que estic pagant. I a més, quan vaig anar a la clínica de Terrassa, quedava un pico de 1.190 euros que la vaig pagar en targeta de crèdit, perquè quan vaig arribar allí em va dir que amb la segona fase té que pagar els 1.000 i pico d'euros que li falten. I llavors vaig pagar amb una targeta de crèdit que ara pues, és del Banc Sabadell i estic esperant a veure si, com és, per una, és una estafa, representa que deu haver-hi algun seguro que això t'ho deu cobrir, a veure si m'ho poden tornar. Mm. Perquè, clar, em van fer pagar encara, a part de la financiera, que són 10.300 euros que dec, bueno, que ara dec menys perquè ja porto des de setembre pagant. Mm. Però, a més, vaig pagar amb una targeta de crèdit, vaig pagar allí a Terrassa, vaig pagar els 1.190 euros.
0: A banda d'aquests tractaments que s'han quedat a mitges i de la salut física, no només teniu tots els afectats, no només teniu aquesta afectació física, també entenc que vos afecta emocionalment, no és així?
2: Pues sí. Sí, la veritat que sí. Jo, la veritat, estic feta polvo. Perquè, clar, no tens ganes d'anar enlloc perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar només purés, que estic ja de purés, que se m'aixeca l'estómac només que ho dec, i amb d'on pales s'ha de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir, i tinc com una mica de depressió perquè, si no, pues, estic fatal. La veritat, estic fatal.
0: Mm-hmm. Antonio, abans ens deies que vos heu reunit en diferents institucions. De fet, quan concertàvem aquesta entrevista, acabaves de reunir-te amb alguns ajuntaments. S'ha estat xerrant de clíniques sense licenci. Com pot haver passat això?
1: Bueno, això és el que s'haurà de fer, la investigació que facin els ajuntaments. De moment, les clíniques, els ajuntaments que he anat han tingut molta col·laboració, ens han obert les portes, però, clar, el problema és que moltes de les clíniques on s'obrien ja tenien, eren clíniques dentals anteriorment. Llavors aprofitaven la manca de la llicència d'una per poder continuar l'activitat, fer un expedient nou, però a vegades no donava la documentació. Clar, per tant, la llicència mai es va donar, es va obrir oficialment. Per tant, tot el tema, tot el que van fer, si no existeix llicència, doncs clar, és una activitat, es podria dir que és una activitat clandestina. No, llavors, aquests mitjans de control que els ajuntaments han de fer, doncs, per algun motiu, doncs no s'han posat en marxa o no han saltat les alarmes. Uh-huh. I, clar, això dona peu, doncs, que a tots els consistoris, en el moment que ens han fet, han tingut constància d'aquest problema, han trucat a la plataforma, ens han demanat fer reunions, estan mirant-lo i ens han dit que col·laborarien en tot, i que els serveis municipals es posarien a favor nostre per veure què és el que havia succeït. I en aquest punt estem. Ara ens queda, dijous anem a l'Ajuntament de Girona, estem a l'espera de l'Ajuntament de Tarragona, però de moment amb els ajuntaments que ens hem visitat han confirmat això, que no hi havia, o no consta llicència, o la llicència està a nom d'altri, que no té res a veure amb la clínica, etc.
0: L'Ajuntament de Rubí s'ha posat en contacte amb vosaltres o vosaltres amb l'Ajuntament de Rubí, perquè també hi havia una clínica
1: de moment,
0: aquí?
1: De moment, nosaltres, clar, el problema és que quan nosaltres agafem aquest... quan comencem la plataforma, clar, la clínica de Rubí ja era tancada. Uh-huh. Llavors, clar, tots els pacients van ser derivats a Terrassa. Llavors, l'Ajuntament de Terrassa sí que s'ha posat en contacte i, clar, ens ha donat la informació. Sí que és veritat que enviarem un missatge a l'Ajuntament de Rubí, perquè ja que han tingut una clínica també, que si volen tenir una reunió amb nosaltres i poder parlar-ho, sí que estem oberts. Però, clar, com ja et dic, com és un degoteig constant, només portem 2 mesos. Crec que en 2 mesos la trajectòria que ha tingut la plataforma referent a donar informació, a donar models perquè puguin parar les financeres, ens hem reunit amb un grup d'advocats, aquest grup d'advocats ja està estudiant el cas en profunditat, perquè, com t'he dit, no és un tancament accidental, sinó que hi ha moltes coses. S'ha de fer A veure, clar, molts ens diuen, no, és que això va ser com... va ser, és com Dentix. Doncs miri, no, Dentix es va dur calés, va haver un problema, però és que el tema és que tots els Dentix tenien llicència.
0: Mm-hmm.
1: En
0: perquè
1: aquest cas, aquest no ha sigut així.
0: Aquest control de la llicència és competència només dels consistoris o és una competència... És que això se m'escapa, o és una competència compartida entre administracions?
1: A veure, la llicència d'activitat és control directe de l'Ajuntament. Però també, per tenir aquesta llicència, una vegada que tens aquesta llicència, tu pots demanar una llicència a nivell... tens que demanar la llicència sanitària. Clar, hi ha diverses institucions. Per això hem començat a nivell municipal a reunir-nos amb institucions perquè després les pròpies institucions ens puguin aixecar al Departament de Salut, a diverses institucions més grans perquè ens puguin escoltar. Mm-hmm. Perquè, clar, no és el mateix que jo vagi com Antonio Fraile, president de la plataforma Oral Studio, que si vaig com, hola, mira, ara rebràs Antonio Fraile, president de la plataforma, però ve referenciat per l'Ajuntament de Granollers, per l'Ajuntament de Vilanova, per l'Ajuntament d'Hospitalet, per l'Ajuntament de Terrassa. Clar, al final, cap i a la fi, primer, el que hem intentat és buscar-ho a nivell municipal i després escalar el problema, anar escalant cap amunt. També he de dir que ens hem posat en contacte amb el COEC, amb el Col·legi Oficial d'Odontòlegs. Sí que he de dir que m'he reunit amb el Col·legi d'Odontòlegs d'aquí. No m'he reunit, o sigui, han sigut mails. Sí que m'he reunit amb un advocat del Col·legi d'Odontòlegs de Madrid, perquè tenim afectats a Madrid, i la veritat que molt bé, però des del COEC sí que veiem una mica estrany que no vulguin posicionar-se. O sigui, que només el que rebem és sentir molt el que els hi ha passat als pacients, però el col·legi no és responsable d'això. I s'ha constatat o s'està veient, i això ja es pot dir, però que hi havia amb professionals, tenim constància gràfica, que hi havia professionals que posaven el segell d'un col·legiat i no estava, aquest col·legiat no estava en aquesta clínica.
0: Déu-n'hi-do. En aquest moment, en quin punt està el cas a nivell judicial?
1: Bueno, a nivell judicial, la plataforma el que demana és que la gent denunciï a nivell particular, primer el seu cas, per fer força, i ara, com he dit, el grup d'advocats està estudiant el cas i en el seu moment es pronunciarà i dirà totes les mesures que emprendran, però això serà a nivell col·lectiu.
0: Maria Dolors, ja has denunciat, tu?
2: Jo sí, ja he denunciat els Mossos d'Esquadra, ja fa temps que vaig denunciar, sí, com em vaig posar aquí a la plataforma, que ja ens ho van dir, i també he anat al consum d'aquí de Castellbisbal, que també ho vaig fer saber un allí, i, bueno, he fet tots els tràmits que tenia que fer, sí.
0: Uh-huh. Antonio, ara mateix, els afectats, el primer que han de fer és denunciar, i a partir d'aquí, quines passes se seguiran?
1: Bueno, a partir d'aquí, una vegada que es posa la denúncia, nosaltres, a tots els afectats que venen a la plataforma, els donem com una llista de passes, primeros passos, que és denuncia, agafa la teva documentació, de lo que tinguis, fes un burofax a la clínica on t'estaven atenent per demanar el teu historial, que òbviament no et contestaran perquè estan tancades, i després el que estem fent és donem una sèrie de models per tots els casos, tant si s'ha pagat al comptat, si s'ha pagat per transferència, si s'ha pagat per targeta o si s'ha de paralitzar una financiació, donem uns models perquè puguin fer aquestes passes i poder reclamar la paralització dels crèdits, el retorn de les transferències, el retorn dels diners i, bueno, i els que hagin pagat a la clínica a nivell i al comptat, doncs, bueno, això s'allargarà una miqueta perquè, clar, s'ha de fer la denúncia i al final tot és un procés judicial. També hi ha algunes financeres que estan condonant el deute, que han parat financiacions, però bueno, són mínimes, perquè clar, entenen que la financera també és una afectada, però bueno, que a cap i a la fi s'ha de paralitzar. També que no hi hagi llicències també obre la porta a que aquestes financiacions no eren legals, perquè si no hi ha una activitat demostrable, una activitat real, no es pot finançar una cosa que no té llicència.
0: Uh-huh. Maria Dolors, per acabar, què li diries a algú que estigui passant pel mateix que estàs passant tu i que està passant l'Antonio, perquè l'Antonio també és un dels afectats, a banda del president de la plataforma?
2: Què li diria? Pues no sé, pues tindré una mica de paciència, a veure si ens ho poden solucionar i a veure, jo què sé, què li diria. Jo és que no ho sé, perquè creu-me que la veritat ni ho sé. I clar, dius, bueno, i si puc, per exemple, tens l'economia bé i dius, bueno, pida, pues mira, de moment m'ho faig per una altra banda, m'ho arreglo, i però clar, el que no pots fer és demanar un altre préstam amb una altra banda i estar pagant els dos préstams, a veure si ja les financeres ens donen de baixa ja i no tenim que pagar, i podem mirar de arreglar-nos la boca, perquè jo la part principal meva pues, seria poder-me arreglar la boca, ja tenir les condicions, i bueno, i que és el que hi ha, no hi ha una altra. I gràcies per aquesta plataforma, que la veritat ens està ajudant molt i ens està guiant molt, i per lo menos veus que hi ha tanta gent afectada que sembla que el teu mal no és tan dolent.
0: Uh-huh. Antonio, com ho han de fer per contactar amb la plataforma? Per internet?
1: Sí, hem habilitat una pàgina web, és Afectados Oral Studio, com era la marca, oralstudio.com. Allà tenen tota la informació. A part, tenen un assessor virtual que els dona resposta, els dona una resposta per poder, si necessiten, contactar. I després, com faciliten el seu nom i el número de telèfon, se'ls posa en un grup d'una comunitat de WhatsApp on poden fer els dubtes i la comunicació és oberta. O sigui, estem, i sobretot el que li volia dir a la Dolors, que a cap i a la fi la creació d'aquesta plataforma és precisament per ella i per tots els afectats, perquè vegin que no estan sols, que la lluita serà llarga, serà dura, però intentarem arribar fins al final i que la gent responsable d'això que ens han fet, perquè ho vull dir clarament, no som clients, som pacients, és la salut, són les dents, és la boca i ànims. O sigui, que això serà llarg, però intentarem arribar fins on faci falta per poder recuperar allò que ens han pres.
0: Molt bé, Antonio, Maria Dolors, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui la vostra història i explicar-nos el cas. Moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
6: Tengo que encontrarla.
7: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
8: Creo que he descubierto algo increíble.
5: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
9: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: Arribem a la secció de la Rubí Brilla, que nosaltres hem anunciat que vendria el tècnic Josep Vives, però no, ens han donat una sorpresa, ha tingut un
1: imprevist.
0: Imprevist, sí. I ve la Irene Pérez Bord. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: La sort és que com que treballeu junts, ho sabeu tot i tant ho pot fer un com ho pot fer l'altre.
1: La informació és comuna.
0: Exacte. El mes passat el Josep ens va fer un avançament que començava la campanya d'autoconsum que centraríeu sobretot al barri de Canals de Móra. Ara ja l'heu... Estem a principis de maig, per tant, ja l'heu començada. En quin punt estem exactament ara?
1: Bueno, quan us va avançar la informació el Josep, teníem la idea i li començàvem a donar així molta forma. Ara ja ho tenim tot treballat i la setmana que ve la llancem.
0: O sigui, no ha començat encara.
1: No, teniu pensava... l'exclusiva.
0: Oh, mira que bé, mira que bé. Jo pensava que començava just l'1 de maig, no? Perquè era festa, però...
1: Bueno, a lo millor en part, depèn de com s'entengui, podríem dir que l'hem començada perquè la informació l'hem traslladada ja als administradors de finques de tot Rubí, unes empreses que tenim identificades...
0: Hem fet les primeres passes.
1: Sí, les primeres passes estan donades, tots els informes personalitzats que després explicaré, els tenim ja preparats i a impremta, i en principi dijous vinent tot el veïnat que viu en blocs de pisos al barri de Canals de Móra tindran la informació a la seva bústia personalitzada.
0: Xerrem de xifres. Quina és la dimensió d'aquesta campanya?
1: Ens centrem al barri de Canals de Móra, exactament a l'àrea compresa entre carrer Edison, Antoni Sadó, el carrer de l'Art i carretera Molins de Rei. Totes les comunitats que hi han cabudes, que són 54, hem identificat. I d'aquestes 54 comunitats hi ha 1.138 habitatges i, per tant, nosaltres ens adrecem a aquests 1.138 llars.
0: Si tot tirés endavant, quin impacte tindria el barri o la ciutat? Perquè seria brutal, no?
1: Seria un èxit total. Nosaltres esperem que tingui molt d'èxit, però, clar,
0: però no
1: és
0: tant,
1: molt
0: no?
1: difícil que tothom digui sí, vinga, anem a fer aquesta instal·lació, tant de bo.
0: M'he emocionat, m'he emocionat.
1: Sí, si fossin aquestes 54 instal·lacions, no? Una a cada comunitat veïnal, primer de tot tenia un gran impacte a nivell ambiental, perquè tota aquella energia que produïm amb el sol la deixem de produir com a energia de xarxa elèctrica, que una bona part es produeix pues, a través de crema de combustibles fòssils. I això seria un estalvi de 1.000 tones de CO2 a l'any. Això és el primer impacte. Però en si podríem dir que com el més visible per la ciutadania també seria una millora a nivell paisatgístic, perquè de fet a nivell de Catalunya l'objectiu és arribar a l'any 2050 a 100 neutres d'emissions. Per això es necessita produir moltíssima energia renovable i, per tant, necessites superfície on ficar panells solars. Panells solars, eòlica... A Catalunya s'ha fet un pla que ara mateix està en informació pública perquè tothom digui la seva.
0: El Plater.
1: El Plater, molt bé, ben informada. Però al final el que diu el Plater és que tota aquesta renovable que s'ha de fer, cada municipi té un objectiu on arribar. Nosaltres hem de ficar 130 megawatts a Rubí. Tot el que puguem posar en teulades no ho haurem de ficar sobre el terra, sobre sol municipal. Municipi. I per tant, doncs, seran al voltant de 2 megas que es poden posar en aquest barri i que per tant no estaran pues al paisatge de terra, no? En el bosc.
0: I es tracta d'una campanya només informativa o a banda d'informar els veïns després també els hi fareu un acompanyament?
1: No, el valor d'aquesta campanya és principalment que no és només informativa, sinó té molt d'acompanyament. El primer pas bàsicament és informar, però després tota aquella ciutadania del barri que tingui dubtes, que sí que tingui interès, ens trobarà al seu costat, no? Farem sessions informatives comunitàries per explicar que s'entengui ben bé què vol dir una instal·lació compartida, què volen dir les dades que els hi hem presentat a nivell d'informe personalitzat de la comunitat, i després, en tot el procés fins que s'acaba la instal·lació i funciona, també l'Ajuntament, no?, a través del nostre equip, Rubí Brilla, i estarem al seu costat, pues, per tots els tràmits administratius, per si tenen qualsevol dubte en els pressupostos que han demanat a les instal·ladores, poden demanar la bonificació, que han de demanar-la, no?, la bonificació de l'IBI, però no s'acaben d'aclarir com es fa, o que l'han demanada i no reben resposta, doncs nosaltres ja estarem al darrere per tot allò que calgui.
0: Per qui no estigui familiaritzat, què és exactament una instal·lació fotovoltaica compartida?
1: Una instal·lació fotovoltaica compartida, per exemple, en un bloc de pisos, seria una única instal·lació a la teulada on l'energia que produeixen aquests panells solars es converteix en electricitat que es pot compartir en diversos habitatges, en aquells que vulguin participar d'aquesta instal·lació. El repartiment... no cal tirar cable físic dels panells solars a cadascun dels comptadors de cada habitatge, sinó que és algo molt més senzill, al final és molt tecnològic i virtual. A la instal·lació fotovoltaica se li posa un comptador de llum que el que fa és comptar la producció d'electricitat que fa. I llavors, a través de l'acord que hagi arribat a aquella comunitat, imaginem que cada veí decideix que d'aquella producció el 30% és per cadascun dels veïns. Doncs aquest acord se li diu a la distribuïdora elèctrica i apliquen un algoritme perquè en la seva factura tinguin aquest benefici d'un 30% d'energia renovable de la seva instal·lació. Això és bàsicament explicat de forma molt ràpida.
0: Sí, està molt ben explicat. Fem un exemple d'una instal·lació perquè la gent hi posi números i posi com va la cosa. Jo tenia que en una instal·lació de 12 habitatges es faria una inversió de poc més de 3.000 euros per habitatge, vale? I això s'amortitza en 5 anys. És a dir, en 5 anys tu ja tens pagades aquestes plaques solars i pots tenir un estalvi d'uns 14.000 euros en 25 anys. Això és representatiu del que es trobaran els veïns d'aquest barri?
1: Més o menys. O sigui, aquest és el cas d'una comunitat específica, no? Que per temes de... d'informació sensible, no podem dir quina comunitat és. Però jo he fet el promig d'aquestes 54 comunitats i els números van més o menys per aquí. De fet, el promig de la inversió en aquestes comunitats per cada habitatge seria 2.700, o sigui, vora els 3.000 arriba. L'amortització sí que és una mica inferior, abans dels 4 anys.
0: Abans dels 4?
1: Sí, abans dels 4 anys... en termes de promitja de 50 comunitats, ja ho tindrien amortitzat. És a dir, que abans dels 4 anys han tingut més estalvi que el cost que els hi ha suposat fer aquesta inversió. I això vol dir que si en 4 anys ja tens pagada aquella instal·lació, si una instal·lació té un funcionament promig de 25 anys, doncs tindrien 21 anys que tindrien un estalvi net d'aproximadament uns 340 euros a l'any. Cada any anirien estalviant això i és estalvi, doncs, que poden invertir en altres millores energètiques o en sopars, en caps de setmana, el que vulguin.
0: Que no tot són millores energètiques, eh? També hem d'anar a sopar i a sortir els caps de setmana.
1: Hem de disfrutar.
0: Exacte. Quin és el principal factor que fa variar aquests números? De què depèn?
1: Del que depèn més és del preu que tingui l'electricitat de xarxa elèctrica. O sigui, contra més cara és l'electricitat que comprem a la xarxa, més a compte ens surt tenir la pròpia instal·lació. No? Poso un exemple. Si ara el preu de l'electricitat del quilowatt hora et surt a 0,25 el quilowatt hora, doncs això t'ho estalvies amb la teva instal·lació. No? Mm-hmm. Contra més car, més estalvi tindràs. Mm-hmm. També varia, i això és important, sempre anem a buscar teulades que tinguin sol. Si tenen gran part de l'any molta ombra, doncs una instal·lació fotovoltaica no els hi quadren els números, no surt a compte. Llavors, tot això nosaltres ho hem tingut en compte. Quan fem aquests informes ja està dimensionat per el que hem vist, que és superfície aprofitable de la teulada. Si hi ha una xamanella, ja preveiem quina és l'ombra que fa i llavors allò no ho tenim en compte. I, per tant, els càlculs de l'amortització ja estan fets tots en funció del que realment és superfície útil, amb el preu actual de l'energia i també suposant que amb els anys el preu de l'energia pot anar pujant. Mm-hmm. Nosaltres hem suposat un 2%. Però després hi ha pues, guerres i coses que et disparen els preus. Mm-hmm. I mm-hmm. encara pot ser.
0: Sí, sí, sí. Ara començau tota aquesta difusió perquè s'enterin els veïns. Hi ha dues sessions informatives, veritat?
1: Sí. O sigui, el proper dijous, que és dia 14, nosaltres farem bustiatge a tots aquests veïns que viuen als blocs de pisos d'aquesta àrea, de Canals de Mura, i en allà tindran el seu informe personalitzat més una carta on ja se'ls informa d'aquesta campanya i se'ls convida a participar en una d'aquestes dues sessions, que una és el 19. El 19 de maig i l'altre el 27 de maig a les 7 de la tarda, a les dues. No cal venir a les dues, o sigui, perquè una serà una repetició de l'altra. Per tant, hem posat dos dies perquè la gent pugui triar el dia que li va millor i puguin venir amb una sola sessió.
0: On les feu, aquestes sessions?
1: A l'escola de Can Alzamora, uh-huh. perquè hem buscat pues, allò que sigui més còmode
0: per
1: en
0: ell,
1: aquests ciutadans, ho tenen al costat, és un espai gran, ho farem en el gimnàs. I bueno, estan tots convidats. Uh-huh. No cal, en aquesta primera sessió, no cal que s'hagin posat d'acord entre tots els veïns, de si els interessa o no els interessa. Poden venir com a persones individuals per entendre bé de què va la campanya, entendre bé el seu informe i després, a posteriori, traslladar-li aquesta informació als veïns pues, que no hagin pogut venir o... Mm-hmm. I si no, sempre després podran contactar amb nosaltres i els
0: facilitarem. I aquest treball entenc que també ho fareu amb les administradores de finques perquè ajudin també en aquestes finques sí. a prendre la decisió també.
1: Sí, això és el que et comentava a l'inici de tot, que aquesta informació d'aquestes dues sessions i de tots els informes que hem fet ja li hem traslladat als administradors de finques perquè ells, si tenen en allà clients o no en tenen, però estan interessats per poder ajudar altres comunitats de la resta de Rubí, estan més que convidats a posar-se en contacte amb nosaltres o a venir en aquestes sessions informatives.
0: Uh-huh. I ja per acabar, això és una prova pilot o la idea és estendre-la a més barris de la ciutat?
1: Val. També aclarir que nosaltres, qualsevol comunitat de Rubí que no estigui a Canals de Mura, en lloc de Rubí, es poden posar en contacte amb nosaltres i també els assessorarem i els ajudarem. Però sí que és una prova pilot en el sentit de que centrarem molts esforços en aquest barri per comprovar si això dona bons resultats, no? Si fa un efecte crida perquè hi ha el veí del costat que ja comença, doncs jo m'informo i també ho vull i té bons resultats. Si veiem que té bons resultats, doncs després centrarem tots els esforços en un altre barri i així anirem fent fins que tot Rubí estigui ple de panells solars.
0: Molt bé. Doncs, Irene, torneu quan sapigueu els resultats que ha tingut aquesta prova pilot, torneu i ens ho expliqueu, d'acord?
1: Molt bé.
0: Vinga, moltíssimes gràcies.

0: Arribam als esports. Toni, bon dia. Ens barallarem?
1: Potser esportivament, sí. Esportivament, cops. Intentarem driblar i esquivar els cops com ho han fet els quatre boxejadors del Club Boxeo Vega que van participar a l'Open Internacional Ence Marín. Això va ser a Galícia, a Marín, òbviament. Van fer un campionat excel·lent, podríem dir-ho així, excel·lents.
0: Sí, ens agrada.
1: Van competir a un nivell altíssim en un torneig amb més de 1.500 boxejadors.
0: Déu-n'hi-do!
1: I van aconseguir dos ors, una plata i un bronze, doncs, que confirma la bona feita, la bona feina del Club Boxeo Vega.
0: Molt bé, a tope, a tope.
1: Parlo també de... Anem ràpid del programa d'avui, d'acord?
0: Sí, d'esports, i tant.
1: Al dia tindrem, comptarem amb el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà. Recorda que fa una setmana doncs, el va ratificar l'assemblea. Era l'únic candidat doncs, a l'entrevista que ens explicarà doncs, per què s'ha presentat i quins són els objectius no, d'aquest nou mandat que tenen per endavant. Esport adaptat. Hi va haver només un partit del Camir. Estem parlant de futbol. Camir B, Willix 7, primera divisió. Els rubinincs van superar el Torre Baró 3-0. Partit dominat. El Torre Baró doncs, tenia moltes baixes i es mantenen quarts. Per tant, poden optar a la final a 4. Anem al futbol platja femení perquè recordem que nosaltres tenim Rubí. Té un equip.
0: Sí, sí, sí, que a mi me flipa això, però bueno.
1: Boníssim, el de les noies, perquè estan a màxima categoria. Doncs resulta que la seva portera, la Xènia Casador Puig, ha estat convocada per primera vegada, és la primera jugadora d'aquest club, amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. Participarà a la concentració prèvia a la Women's Euro Beach Soccer League 2026. Això es farà al Puerto de Santa Maria. Per tant, és la primera representant, serà una de les tres guardametes, no, encara no sabem si, quin serà, si serà la primera.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Ens estem aficionant a recomanar-vos bandes de so cru, de so intens, de guitarres distorsionades, de reminiscències que ens poden apropar fins i tot al grunge. Atenció, perquè això és gràcies al nostre company d'informatius, en David García, que és un rockero i ens ha fet descobrir una gran banda. Són els Murcians Rata.

Això que esteu escoltant porta per nom M'encanta i ens agrada, ens encanta. Que aquí són els Murcians Rata, doncs són un duet format per Daniel Sabater i Fèlix Esteban. Daniel Sabater a la bateria i Fèlix Esteban al baix i a la veu. Un duet impactant que representen l'evolució i la transformació de dos músics ja consolidats en els seus propis projectes i que han trobat, doncs, el so definitiu que els connecta amb aquella escena més underground, més rockera, més irreverent i que, doncs, és tan beneficiosa, jo diria que fins i tot per l'ànima, per la salut. Esclar que sí, el seu so cru i fresc que veu de l'indie, del pop i del rock més irreverent es deixa... Com us ho diria? Una alenada d'aire fresc que recorda a mogudes rockeres similars com la de grups com Calavento, Camellos, Sexy Zebras o Caravana. Apunta't al seu particular nom, Rata. I aquest senzill que escolteu forma part del seu nou EP, que té temes com aquest M'encanta o com aquest que m'al·lucina i que em posa, doncs... T'ho diré clar, em posa cachondo. M'agrada molt... Yo de mayor quiero ser yo. Toma ya. Jo també et deixo emportar, em poso irreverent. Clar que sí, amb aquesta energia... És ben fàcil. Us deixo en companyia de Rata. Gràcies, David. Estàs content, eh? Avui no toca l'Il Dami. Avui toca... rock pop alternatiu del que t'agrada a tu. Gaudeix-lo! Sí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
12: Venga, Sofi, cap problema.
13: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
14: Tia, és que fort. Us ho has avantat plena profe de la uni.
15: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
14: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
12: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
15: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
16: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
1: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
17: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
18: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
19: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
20: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
21: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
22: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
23: L'enjoc és...
24: Futbol.
23: Bàsquet.
24: Hoquei.
23: Handbol.
24: Waterpolo.
23: Tenis taula.
24: Rugbi.
23: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
25: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: El sonet d'avui porta per títol aquest sonet d'actualitat que fem moltes dades i, per suposat, anar tirant, perquè no, és que no ens queda un altre. A Rubí fan trobada de motos sense permís, més de 50 denúncies, festes sense avís, que si corres massa, multa al moment. Llibertat sí, però amb radar pendent. I parlant de control, tema recurrent, demanen més criteri contra el delinqüent, multireincidència, paraula contundent, que esperem, a més, que sigui eficient. Mentrestant, baixa una mica l'atur, 100 persones menys a Rubí, això ja suma, una dada que és ben com segura, però arribar a final de mes continua sent dur. I si no tens feina o vols reciclar, et donen microcredencial per evolucionar, formació digital, per no quedar enrere, aprens molt, però el sou no s'accelera. I mentre tot això passa aquí tranquil·lament, a un creuer surt un virus, discretament, hantavirus. Són exòtic, distant, però quan passa no fa gens de gràcia, francament. I et diuen, ve d'arrossegadors, poca freqüència, símptomes de grip, però amb més conseqüència, tranquil, que és rar, fins que toca a prop, i llavors sí que cal preocupar-se.

0: Passen 6 minuts de les 10 del matí. Som a la tertúlia de Ràdio Rubí per parlar de concentracions no autoritzades de motos, per parlar d'atur, de multireincidència, de formació sociosanitària, de vagues a l'educació, de sanitat, del tema estrella del hantavirus, de percepció també, doncs, com deien, de seguretat, i també parlarem de sensellarisme. Tot això, doncs, amb els dos tertulians, que de moment tenim, hi ha més tertulians que han de venir, però aquí, a la taula, ara mateix, doncs, tenim el Vicenç Rabadán, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I també el Josep Maria Pijoan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ja sabeu que podeu participar a la tertúlia, que us volem escoltar, que podeu opinar a la vostra ràdio, la pública, la municipal, la del Vallès, Ràdio Rubí, al telèfon 93-588-5960, per denunciar qualsevol cosa que vulgueu, per posar sobre la taula qualsevol tema del que vulgueu reflexionar, opinar. Us agafarà el telèfon José Malagón, el nostre home que està al comandament tècnic durant tot el matí en aquesta tertúlia i en tot el programa Rubí al dia.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs hem fet la crida a participar i ha vingut corrents també, doncs, en Josep Milà per participar. No em vull perdre, doncs, aquesta tertúlia. Suposo que hi vindrà encara més gent que podrà sumar-se a aquests micròfons. Bon dia, Josep.
4: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt bé. Deixa'm que comenci primer per Josep Maria Pijoan, que ha vingut aquí amb tres llibres, que ha posat aquí sobre la taula. Tres llibres. Rubí solidari, 30 anys de solidaritat des de Rubí cap al món. Això què són?
2: Bueno, és un recull que vam començar a fer ja fa més d'un any, un any i mig o dos, quasi bé, en el qual intentàvem recollir, diguéssim, tot el que com a Rubí solidari hem intentat, hem fet al llarg d'aquests 30 anys, oficialment des de l'any 94, que vam ser quan vam ser reconeguts i legalitzats, per dir-ne forma, però ja portàvem 2 anys fent coses, i fins a l'actualitat, diguéssim, el més proper a la sortida del llibre. La idea, diguéssim, és això. Bueno, deixar constància a la ciutat de que s'han fet tot un seguit de coses, i no ho ha fet, diguéssim, Rubí Solidari, ho ha fet Rubí Solidari, però gràcies a la col·laboració de la gent, la població ciutadana, els nostres socis, l'Ajuntament de Rubí recolzant projectes, etc, etc. Intenta ser un recull una mica de tot el que s'ha fet.
0: No? Per qui no ho conegui, pels nostres oients del Vallès, de Catalunya, internacionals també, què destacaries?
2: Jo destacaria el fet històric, diguéssim, de poder tindre a les mans una descripció de tot el que s'ha realitzat. Diguéssim, jo no destacaria per sobre una cosa de l'altra, sinó el fet que jo penso que és important que la gent conegui, diguéssim, la seva pròpia història, no? I nosaltres en aquest aspecte hem intentat fer un esforç de recollir, i hem comptat amb la col·laboració del Centre d'Estudis Rubinencs, que a través del Sergi Cano ens ha ajudat moltíssim, i una mica, diguéssim, El dia 27, al Saló Vall Honrat, farem la presentació d'aquest llibre.
0: Però, Josep Maria, pels oients que no coneguin, què és el que està fent Rubí Solidari? Clar, tenim aquí un compendi de totes les activitats que heu fet, però no és que sigui per destacar, sinó per fer-nos, o perquè es puguin fer una idea de quina és la feina de Rubí Solidari en aquests 30 anys, per exemple.
2: Hi ha dues etapes molt diferenciades. Diguéssim, la que va des del 94 fins al 2000... Bueno, hi haurien tres, la del 92-94, que s'inicia tot el procés de constitució, però, bueno, que culmina amb Rubí Solidari. I ara, des del 94 al 2012, diguéssim, en la qual jo penso que Rubí Solidari pues, va reforçar tot el que era la política d'agermanament amb les ciutats germanades amb Rubí, va fer projectes de cooperació amb d'altres països del món, amb, potser amb gairebé 80 països del món que hem col·laborat, han fet coses a través directament o a través de l'Ajuntament o a través directament dels contactes que nosaltres hem tingut, i això va durar fins pràcticament al 2012, i el 2012, diguéssim, per part de l'Ajuntament va haver-hi tota una política de restricció en el sentit, diguéssim, de que el tema de l'agermanament era una cosa de ciutat a ciutat, que això es portaria des de l'Ajuntament. La veritat és que des de llavors no s'ha fet res més. Però llavors nosaltres també vam prendre una decisió, diguéssim, que una mica veient el volum de lo que significava el treball de cooperació que es podia fer envers el Tercer Món, s'escapava les nostres possibilitats. Mm. Les nostres possibilitats, diguéssim, no podíem. Perquè, a més, és un calaix pràcticament sense fons, no? Mm. Diguéssim, en el sentit de que les necessitats són tan grans que és molt difícil. I llavors van prendre la decisió de dir, diguéssim, la solidaritat amb el Tercer Món comença per canviar el Primer Món. I llavors, a partir d'aquí, el que ens van plantejar és, diguéssim, crear tota una política de sensibilització ciutadana envers a la població de Rubí. I a partir del 2012-2013... diguéssim, estem treballant més amb tot el tema de sensibilització ciutadana en relació als conflictes armats, a les guerres, en conflicte a la pobresa, a, diguéssim, a tot el que significa les necessitats que hi ha en el Tercer Món. Mm.
0: Estem parlant de conflictes, també, de necessitats, i avui el que volem parlar també és de seguretat, que serà un dels temes principals, no?, a reflexionar i a debatre. S'han interposat més de 50 denúncies de trànsit en una concentració no autoritzada de motos a Rubí. Aquesta concentració es va fer a la carretera comarcal C1413A. Hi va haver una persecució policial amb desenes de joves. Es van identificar vehicles, això, es van posar multes i que van ser, doncs, aquest nombre, els van poder aturar aquí, a l'alçada de Rubí. Això no només ha passat aquestes concentracions de vehicles a Rubí, sinó que passa també en d'altres poblacions de Catalunya. Però resulta que no es va detenir cap participant, es van identificar 35 persones, 23 vehicles, es van interposar 58 denúncies de trànsit, però els joves que van participar, doncs, van penjar unes imatges a les xarxes, van gravar un vídeo i hi havia agents dels Mossos, doncs, que van proferir diferents tipus d'expressions poc afortunades. Llavors ens trobem que hi pot haver, com hi ha en aquest cas, no?, una concentració gran de motos, els joves que intenten escapar, que posen en perill, doncs, la seguretat viària, i el que acaba sortint a les xarxes, no?, que el pengen aquestes mateixes persones, són aquests vídeos amb aquestes expressions poc afortunades dels Mossos, per exemple, quan els estan gravant, no? Llavors, la importància de vegades de la comunicació, perquè el tema principal és la seguretat, però s'acaba una mica, doncs, la imatge dels Mossos que poden fer, doncs, aquestes detencions, doncs, s'acaba una mica contaminant, no? Perquè el que surt a les xarxes és això. Si tenim una mosca aquí a l'estudi que no hi ha forma de treure-la, els que som grans recordem la mosca de la televisió, doncs avui és la mosca de la ràdio. Això volia parlar, no?, de justament la comunicació, no només per aquest tema, sinó perquè també hi ha hagut aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana negre, doncs, justament pels homicidis que han passat, no? S'ha debatut també molt la sensació de seguretat, i el cas és que hi ha un fet, que és la reducció del 4% dels delictes de Catalunya. Això són les dades que hi ha i són les dades objectives. Sí que hi ha més delictes digitals, sí que creixen les agressions sexuals, sí que hi ha més tràfic de drogues, que ara en parlarem, però això és la seguretat, podríem dir, més objectiva, no, el que fa, però subjectivament la sensació de seguretat és diferent a cada persona, és diferent la que puc tenir jo, la que pot tenir el Josep Maria Pijuan, de la que podem tenir els nostres oients, no? I també és un problema que s'ha de treballar, perquè si es redueix aquesta, com diuen les dades, no? Redueix el que són els delictes, la major part continuen tenint, perquè surten aquestes informacions, aquesta sensació d'inseguretat, s'ha de treballar, no? També és un problema, probablement, de comunicació, no? Només de posar, doncs, més policies per tenir aquesta sensació de seguretat al carrer, sinó intentar treballar-ho pels canals també que justament es mou la gent o que consulta la gent i que moltes vegades hi han fakes, no? I això ho volia posar també una mica sobre la taula. El que és les dades de seguretat que baixen respecte una cosa que és molt més subjectiva, que és la percepció de la seguretat.
2: És que jo el que veig és que, diguéssim, veient el que tu dius aquests dies, aquest fi de setmana, aquí a Catalunya en concret, el que ha passat, no? És important, però que llavors que això obri tots els canals de, tots els canals de ràdio i televisió, a mi ens dona la impressió que és donar-li més importància de la que realment hi han, perquè és veritat, són 6 casos importants que han passat, però clar, vull dir, el moviment que ha hagut ciutadà a Catalunya aquest fi de setmana és immens, diguéssim, i això no és significatiu, diguéssim. Llavors penso que tindríem que tindre la suficient capacitat de posar les coses al seu nivell, no? A vegades, destacant molt un tema, no solucionem la papeleta, diguéssim. Tot el tema de prevenció que es té a veure i amb totes les coses. Jo penso que realment està funcionant. Potser es podria millorar, potser es pot millorar, no? Però jo penso que, no sé, no... No veig aquesta impressió de disbauxa generalitzada i tal, sinó, bueno, que el 99% o més, diguéssim, de la població fa una vida molt normal, diguéssim. Llavors, clar, sempre hi ha casos, sempre, però és que és ara, és ahir, i és fa 3 setmanes o fa 30 anys, vull dir, no ens oblidem el tema dels motos, quan va haver-hi el boom de la moto i de la mobileta, exactament, vull dir, què passava aquí, no? Claro, no ho sé, és un tema que jo no n'estava informat de que aquí a Rubí hagués passat això aquest fi de setmana, i llavors potser parlo per de més, no? Però una mica intento donar aquesta versió més global i més general, no?
1: No, és un tema molt, molt complex, i sempre estem ara mateix, vull dir, aquesta confrontació entre dades objectivables, que en tot cas has d'aplicar-hi una certa fe, no ens enganyem, però és l'única cosa més o menys objectivable, i després hi ha les sensacions, hi ha l'amplificació de coses per part de... un cert sector, diguem-ne, sobretot a les xarxes socials, un cert sector polític, i no ens enganyem, a partir dels apunyalaments que hi ha hagut, diguem-ne, aquest cap de setmana a Catalunya, s'ha vist claríssimament, no? Com certes forces polítiques juguen justament això. Anar contra això, diguem-ne, és tremendament complicat, contra aquesta impressió d'inseguretat. El que jo crec que sí que caldria és anar separant una mica el que és allò incivisme del que és delinqüència. És a dir, i jo crec que les percepcions aquí estan molt barrejades, i jo crec que hi ha gent interessada en que es barregin. Això de la concentració de 50 motos, a veure, això ha passat periòdicament a Rubí, és a dir, com en altres llocs, eh? Però Rubí té unes característiques que permeten, justament, diguem-ne, aquestes concentracions. Que això sigui motiu d'inseguretat, Home, no sé, potser genera més inseguretat, diguem-ne, certes acceleracions de vehicles, jo què sé, el polígon de la Llana, diguem-ne, que es fan alguns dies perquè la gent té pressa, perquè no sé què. És tremendament complicat i jo crec que caldria sobretot intentar separar això. Mm. I bueno, i després matisar molt el que corre per les xarxes socials, que això...
0: Clar, és la... ens referim sobretot a la sensació d'inseguretat d'aquest cap de setmana, per justament els assassinats, com ha estat un cap de setmana com bastant negre, i llavors ha crescut més aquesta percepció d'inseguretat, si s'estan cometent més delictes o no. Ha escoltat la conversa de la Sílvia Castanyeda, que ha vingut tot corrents també per assegure's aquí a la nostra taula. Bon dia, digues.
4: És un tema molt complicat, el tema de...
0: Espera't un moment, que no t'acabem de sentir bé.
4: Per què?
0: A veure, per què? Perquè ara que m'he decidit a parlar i que he vingut a això... Espera't un moment, arregla. Mentre el ve José Malagón i t'ho arregla...
4: Ara sí?
0: No, Josep, no sé si volies tu participar.
5: Sí, mentre ho arregla. Mentrestant,
0: sí.
5: Jo aquí veig masses coses. Primer, el tema de la delinqüència, tal com deia el Vicenç, és un tema recurrent i que s'utilitza malauradament per alguns sectors, i he de dir ben clar que se'ls ha de tractar en la mesura justa, ni exagerant-los ni obviant-los, o sigui, la mesura que s'han de tractar aquestes coses. Jo volia remarcar més el tema de les xarxes. Jo sóc usuari de xarxes i he de dir ben clar que les utilitzo. Ara, sempre que explico per què les utilitzo i com les utilitzo, em costa molt explicar-ho, que s'ha de ser més... O sigui, jo recordo quan estudiava que ens explicaven que havíem de llegir la premsa amb criteri, que havíem de tenir visió de lo que llegíem. I ara hem de fer el mateix amb les xarxes i detecto que hi ha menys cultura per llegir-les que mai. Les xarxes, que en aquests moments estan controlant molt la informació que es dona arreu, és més, l'estan controlant perquè, malauradament, tampoc els grans mitjans donen les informacions de forma massa objectiva, i amb això no vull dir, i aquí tiro un vot a favor dels mitjans locals, que són molt més objectius que els mitjans generalistes, que vagi aquí per endavant aquest parèntesi, però me n'adono que la no objectivitat, entre cometes, dels grans mitjans fa que les xarxes agafin molta força. Llavors, aquesta força també s'ha d'educar... A la gent que utilitza les xarxes també els hi cal una certa... la paraula educació també queda lletja, un cert coneixement de com s'han d'utilitzar. I llavors, quan tu veus un vídeo sobre que els Mossos han tingut una d'això massa, o sigui, una actuació han anat a agafar l'anècdota i han deixat lo important per explicar. Llavors aquí és on penso que cal arreu explicar una mica que les xarxes no són dolentes, però el mal ús que se'n fa, sí. Com tot, com qualsevol eina. I aquesta manca d'educació és la que trobo a faltar.
0: Sílvia.
6: Precisament volia parlar en aquesta part de la notícia, de tot plegat. Sí que fa uns anys, quan les xarxes o no tenien tanta influència o directament no n'hi havia, estàvem informats per mitjans de comunicació que posaven el que volien de la notícia en qüestió, no? Ens feien arribar a nosaltres, al poble, la part que ells volien que arribéssim. I nosaltres, amb el nostre criteri, cada medi de comunicació des del seu punt de vista, i nosaltres des del nostre criteri personal, fèiem i desfèiem amb aquesta informació. Vull dir que primer passava per un filtre, i això estava bé i... bé i malament, i avui també tenim la contrària, bé i malament. Avui qualsevol amb una càmera de fotos i amb un mòbil pot treure per tothom la part que vulgui d'aquell moment. I això ja s'estudiava en comunicació, quan van començar a estudiar comunicació. La foto que et posen, segons com estigui pressa, no és la realitat de tot el conjunt del que està passant. Abans tenien uns mitjans de comunicació que ho utilitzaven d'una manera i ara tothom ho està utilitzant. Bé o malament? Bueno, si, i mirant-ho amb el nostre criteri. Clar, el nostre criteri és 100.000 milions de criteris. Cadascú té el seu i és el que està passant. Que cadascú mira les notícies i clar, tu li dius amb algú, no? Però s'ha de mirar amb el criteri i la gent ho diu, clar, amb el seu. És molt complicat ara mateix i penso que tenir tota la informació i que surti no està malament. O sigui, viure en un món on tothom pugui informar del que està passant no està malament perquè s'eviten molts boicots i moltes aturem alguna informació que no volem que surti, però tenint en compte que els mitjans de comunicació funcionen en algoritme que treuen el que volen, que tothom pot treure i ho pot treure d'una manera molt... Bueno, sí, el que sigui més intel·ligent en treure la cosa que fa més gràcia o que sigui més interessant per alguna cosa, ens quedarem amb això. I és molt probable que ens quedem amb la tonteria, amb la broma, amb el moment sketch i no estiguem interessats en conèixer el món de la notícia. I no em refereixo només a les motos. Penso que és un moment social i cultural.
0: Clar. Ara em fas pensar també, ara tornarem a aquest tema, també em fas pensar en els passatgers del creuer afectat pel brot de hantavirus que desembarcaran a les Canàries, que el govern espanyol ha acceptat acollir doncs, aquest vaixell després que l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea, li hagin demanat en compliment del dret internacional, arribaran 3 o 4 dies, doncs seran convenientment examinats, atesos, traslladats. L'evacuació, es farà una evacuació d'urgència a Cap Verd de 2 persones amb símptomes i l'acompanyant d'una de les víctimes, doncs, que han estat traslladats als Països Baixos i un cop evacuats els passatgers, doncs seguiran rumb a les Canàries, no? Llavors, també és un tema que genera una percepció també de por, perquè venim també del que venim, venim de la Covid i us volia preguntar justament, no? Ja que estem lligant justament això, per la por d'aquest hantavirus, per la por de que aquest vaixell sigui que atraqui doncs a les Canàries justament per fer aquest desembarcament, i hi ha experts que diuen que, doncs, que no hi ha cap risc, però volia preguntar-vos primer a vosaltres, perquè estem parlant, no?, de quan tenim una fotografia general, hi ha una percepció que pot ser més objectivable i després hi ha la percepció de cadascú que ja té més a veure amb la por, amb aquesta sensació, no? I respecte a aquest tema, no sé si també es pot fer un símil o no.
1: No sé, és que, a veure, és un exemple, diguem-ne, de com funciona també el món de la informació. Aquest virus no és un virus desconegut, no és l'Ebola. A Europa i, sobretot, al continent americà, fins i tot als Estats Units, n'hi ha casos d'aquest tipus. El que passa és que aquesta vegada s'ha concentrat, diguem-ne, en un creuer, i, òbviament, té el risc, home, sí, perquè no és ni tan sols tipus Covid, que ja era preocupant, sinó que l'índex de mortalitat és més gran. Jo crec que s'ha fet un gran massa, aquí els mitjans hi col·laboren, però és que, clar, és que els mitjans també ho han de reflectir. És a dir, és com allò dels suïcidis. Se'n parla o no se'n parla? Una altra cosa és el tractament que tinguin els suïcidis. És a dir, home, es tractaria d'anar més enllà i fer una informació més acurada, més contrastada, parlar, diguem-ne, de causes, per exemple, de suïcidis, no només de que hi ha una onada de suïcidis. Tot això és complicat, però a les xarxes socials encara ho és més. És a dir, jo estic d'acord en que els mitjans de comunicació han perdut credibilitat al llarg de dècades. Però és que la resposta no són les xarxes socials. És a dir, no es fa periodisme per les xarxes socials. Es fa activisme i moltes vegades d'una manera molt qüestionable.
0: Anem a dades objectives, perquè tenim a l'altra banda del telèfon a José Muñoz, investigador de l'IES Global, el cap de salut internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, que està a punt d'agafar un avió. José, buenos días. Bon dia.
7: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Bon dia. Estem parlant del hantavirus i sí, voldríem tenir dades que siguin objectives de, del que està passant de la seguretat per aquesta percepció de la por. No sé si ens pots ajudar.
7: Sí. Entenc que voleu saber una mica el mètode de transmissió o...
0: Sí, exacte, o sigui, aquest...
7: aquest no està seguint el programa, perdoneu.
0: Sí, aquest vaixell... No, no, és normal, no preocupis. Bueno, pots connectar a radiorubi.cat, Escolta'm, que clar, aquest vaixell arribarà a les Canàries, hi ha por, ja també hi ha hagut polèmica si havia d'atracar, si no... I llavors és aquesta por de que venim del coronavirus, doncs que això es pugui transmetre, o sigui... En quina situació estem?
7: Sí, a veure, et diré el que sabem fins ara. Els hantavirus són un grup de virus que hi ha més o menys 20 i que són un grup de munyavirus. Poden produir malaltia greu. I en el cas aquest, del hantavirus americà, pot produir, o sigui, es transmet pels arrossegadors, és endèmic d'Amèrica Llatina i pot provocar una malaltia greu, una pneumonia viral greu, que té una mortalitat del 30 o el 40%. Val. Què sabem fins ara? Hi ha diverses espècies a Amèrica Llatina i no està descrit que cap es transmeti persona a persona, cap, excepte hi ha un mínim dubte de si hi ha una espècie que es diu, bueno, una soca de virus que es diu virus Los Andes, que algú ha dit que es podia transmetre, i, però està molt en, hi ha molt poc nivell d'evidència. En tot cas, quan hi ha tan poc nivell d'evidència de transmissió persona a persona de malaltia, vol dir que no es transmet d'una forma fàcil, o que no és fàcil transmissió persona a persona. Amb la qual cosa, la situació és que encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè no, jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foco al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable. Dit això, pel principi de precaució, quan no tenim ni idea del que està passant, doncs, perquè encara tampoc s'ha fet el diagnòstic de les altres persones i no sabem quin antivirus tenim, es fan les mesures d'aïllament i de contacte que fem normalment. Llavors, el risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrar que els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts és entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podria desenvolupar la malaltia en els propers temps. Els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los a una situació adequada, i això tots, bueno, nosaltres aquí a Catalunya en tenim centres de referència com el Clínic, però entenc que hi ha a tot arreu. No és una malaltia d'altíssim aïllament, perquè com sabem, bueno, per el que pensem, no es transmet de persona a persona, i si ho fa és molt estrany, i el maneig és d'UCI, vull dir, és un maneig de que si el pacient està bé, doncs més o menys no li pots posar antivirals, però el mantens allà en una sala d'hospitalització ben aïllat, i en el moment que va malament el tractament és d'UCI, un respirador, un bon intensivista i una bona UCI.
0: Per tant, quan baixin els 5 catalans que hi ha en aquest vaixell, si hi ha algun que sigui del Vallès, i el tenim al Vallès Oriental, el Vallès Occidental, igual, Barcelona, etc., què els hi espera?
7: Doncs el mateix. Vull dir, si els pacients arriben asimptomàtics, vull dir, sense símptomes i estan bé, els espera un estudi de contactes. Vull dir, el més important en aquests casos és una monitorització estricta dels símptomes, veure i tal, i en el moment que provoquin alguns símptomes se'ls faria un test per veure si desenvolupen la malaltia. I ja està. I el tema de l'aïllament depèn molt de la història clínica. Jo ara no tinc les dades exactes per saber exactament... perquè, clar, imagina't, vull dir, si aquests casos després diuen, mira, és que van estar a un lloc comú, a una granja rural del sud d'Argentina, i tots es van infectar probablement d'allà perquè hem descobert que hi ha un focus d'antivirus. Llavors, no tenim raó per pensar que hi ha transmissió persona a persona dins del vaixell. Llavors, totes aquestes dades encara les tenim i és una mica aviat per dir com ho fem. Però, vamos, el virus Andes, si és un Andes, és un hantavirus, es transmet molt poc per sobre persona. I això és el que sabem fins ara, eh?
0: Darrera pregunta, deixem que marxis. No, llavors, tu que mires aquest tema, tu que ets l'especialista, entens aquesta preocupació que n'hi ha una mica, doncs, a nivell de si ha d'atracar a les Canàries, si no, a veure si ens passarà alguna cosa, a veure si vindrà, perquè tenim el passat de la Covid?
7: Jo l'entenc... jo l'entenc parcialment. L'entenc que estigui a la població general, perquè hem passat un trauma amb la Covid i hem vist coses que no havíem vist mai i que no estan esperades. Jo l'entenc amb un sector de la població i tal, però amb gent especialitzada i preparada, jo crec que seguir els protocols. Hi ha protocols de hantavirus, vull dir, hi ha protocols de bioseguretat per saber com s'han de manegar i com s'han de tractar aquests pacients. I jo la por, diguem-ne, en l'ambient mèdic, no és simplement seguir els protocols i saber el que s'ha de fer. Vas a una unitat d'aïllament, aïlles, els contactes els identifiques. Jo crec que està ben establert el que s'ha de fer i pel principi d'auxili també, en la mesura del possible, si la gent necessita ajuda, algú els hauria d'ajudar. No. Algú hauria d'estar allà per atendre'ls. Vull dir, no podem dir no els atenem i no tal, però no sé com està la situació ara mateix en el vaixell, amb la qual no m'atreveixo a opinar del què hauríem de fer, però m'inclino a pensar que és una malaltia que podem assumir nosaltres.
0: José Muñoz, l'investigador de l'IES Global, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Fins ara. Seguretat, no? Objectivable versus percepció de seguretat. Tornem-hi. Espera, ara et podem sentir.
1: Que és obvi, que és que hi ha uns protocols, no és desconegut, no són casos exagerats, encara es desconeixen moltes coses, però és això, de que la por i a vegades el pànic és molt lliure. Malauradament, és molt lliure. Llavors, es parla, diguem-ne, de la justa mesura. El difícil és parlar en comunicació de quina és la justa mesura. Jo parlaria més de, diguem-ne, qüestions objectivables, més que objectives, i sobretot de contrastació, i sobretot de la veu dels experts. El problema de les xarxes socials, justament, és que obvien que hi ha gent que, tot i que no tenen, diguem-ne, la veu de Déu, no és Déu revelat, però, home, s'han de fer cas, diguem-ne, la gent que té més coneixements de les coses, de qualsevol tipus de cosa.
0: Però no creieu que és un problema de comunicació que també s'ha d'arribar amb aquest missatge als canals que estan consumint la gent? Abans el Josep Milà estava parlant de les xarxes, doncs potser s'ha de fer arribar aquesta tranquil·litat també a través d'aquests canals, no?
1: Però és que les xarxes no funcionen amb experts. És a dir, els xarxes de comunicació, normalment, en aquestes coses, a part, diguem-ne, d'implicats, parlen normalment amb experts i expertes. Llavors, criticar, per exemple, els mitjans sobre el tractament, no. En tot cas, podem valorar si és excessiu o no. És com allò dels suïcidis. Es parla massa o no?
5: El Toni fa una reflexió que jo la trobo molt interessant. És que els experts, per lo que sigui, tampoc utilitzen les xarxes, i potser valdria la pena que, ja que les xarxes tenen tanta influència, perquè la tenen, no ens enganyem, la tenen, renunciar a aquesta influència em sembla que és un error, perquè el que estem fent és dir, jo les xarxes, com que no me les crec, doncs no l'utilitzo. I en aquests moments valdria la pena que, i això he de dir ben clar, que ja hi ha qui ho està fent, però no precisament els que siguin, per dir-ho d'una manera, massa decents.
1: Però per definició, els experts expliquen coses. I per definició, les xarxes no deixen explicar coses.
5: Sí.
1: No, ho sento, però no. El consum hipermajoritari és de titulars.
5: És de titulars,
1: és veritat. És de frases fetes, és de mentides, és de suposicions.
5: Mira,
1: no és d'explicació científica.
5: Jo et posaré un exemple a les xarxes, que se'n diu Efemèrides d'Arquitectura, que és un personatge que explica coses d'arquitectura, explica coses sobre el Gaudí, i he de dir, clar, que el segueixo, i és un expert, i el segueixo, perquè m'interessa molt el que diu, i que, a més, ho diu amb coneixement. De la mateixa manera que hi ha aquest personatge amb arquitectura que hi entén molt, perquè no hi pot haver xarxa, o sigui, com se diu, usuaris experts en qüestions de sanitat, en qüestions d'ensenyament, en qüestions d'això. Jo, aquest és el que reclamo. Jo reclamo que a les xarxes, que són, és una selva, doncs que dins la selva, si ens deixem menjar per la selva, és que vaja, al final la selva dominarà. Hem de fer que la selva estigui dominada. Quan dic dominada, no amb la paraula amb la vocació de dominar, sinó amb la vocació d'informar. I aquí és on te trobo a faltar jo experteses dins de la xarxa.
1: Sí, però els algoritmes no distingeixen entre experts i no experts.
5: Sí, de tota manera,
1: ja jo... I és més, tots els missatges que funcionen més i que es viralitzen més són de caire, ara... diguem-ne, que afecten els sentiments, a les sensacions...
5: Mira,
1: els raonaments.
5: M'ho has posat bé. He fet cursos ja en aquests moments sobre intel·ligència artificial i sobre xarxes. I hi ha metodologies per explicar el que vols i si algú et segueix o no et segueix és un altre problema. I l'algoritme, a la mínima que detecta que et segueixen per expertesa, doncs et fa cas. I he de dir ben clar que això, com que s'ha començat amb la selva, hem negat la seva existència. Això és un error. És un error perquè, i me n'adonc, però molt, els meus nets comencen a mirar les xarxes, evidentment. Prohibir-los ho trobo una barbaritat, perquè el seu pare els està prohibint. I sóc jo, que l'avi, que diu no, han de poder saber què passa al món. Ho dic perquè tu els hi prohibiràs, nosaltres també, i quan no ho sapiguem, ho faran, ho veuran.
2: Encara serà pitjor.
5: Encara serà pitjor. Doncs millor que l'eina, que és una eina, es pugui utilitzar a fi de bé, no prohibir-la, perquè prohibint-la, l'únic que estem fent, prohibir-la o obviant-la, l'únic que estem fent és donar-li més força. I donar-li més força pels que saben com fer-ho per manipular la gent. I aquí és on jo discrepo. O sigui, l'hem d'utilitzar, també.
0: Parlàvem d'expertesa... Donar una petita dada de la trucada que hem fet. José Muñoz, l'investigador de l'IES Global, del CAP Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, que l'hem trucat perquè és justament aquesta persona que coneix molt bé tot el tema del hantavirus, però dir també que és de Rubí, que és rubinenc, Això m'ho he deixat dir-ho també, i volia posar, dic abans, perquè...
1: Ho havia dit ell. Mig tapat i tal.
0: Sí, per això, que també posar en relleu...
5: Jo vull fer una referència també a un epidemiòleg molt bo a Rubí, que és el Quim Gascón, que ara ja està jubilat.
1: Sí.
0: Però també Gascón, hem parlat amb la Mireia Gascón moltes vegades.
5: El pare... També treballava al Clínic en aquest equip d'epidèmies. Vull dir que...
6: Jo anava a dir sorprenentment, però no. Estic d'acord amb tots dos, amb la visió que teniu tots dos de la xarxa. És que és la veritat, però el que m'ha vingut escoltant-vos és que anem tard. Fa 20 anys que tenim xarxes, gairebé. Posa-li 15.
1: Sí.
6: I estem ara adonant-nos de les problemàtiques que poden tenir
1: també és normal perquè has de veure les conseqüències i les conseqüències no es
6: de debò comproven. no es veien venir des de bon començament.
2: Fa 20 anys ni fa 5 anys hi havia la importància que té avui la intel·ligència artificial, per exemple.
6: Sí, la intel·ligència, sí.
2: Jo penso que això canvia moltíssim la xarxa.
6: Sí.
2: I jo penso que la xarxa també li tenim que donar el seu sentit. Jo no sé si vosaltres feu seguiment de gent que està escrivint coses, està fent coses. Quan tu mires, diguéssim, el resum de la gent que al final el llegeix i l'escolta, bueno, que llegeix, que cobra, diguéssim, aquell arxiu, diguéssim, a veure, costa arribar a gent que li obrin 300 persones,
6: És veritat.
2: Diguéssim, a veure, que la influència és molta, perquè hi ha molta gent que està allà dintre, però que el que dius, el que jo dic, diguéssim, ho veuen quatre gats.
5: Bé, per això deia jo que... Jo soc clar, Acabo de fer un curs d'intel·ligència artificial a Ràdio Televisió Espanyola, que és un curs que fan online, i... Sí, no és
0: bona. 150 hores, el curs subvencionat de intel·ligència artificial per l'audiovisual.
5: Sí, que a més et surt gratuït si la proves.
0: Hem estat companys, llavors.
5: Doncs així hi ha d'això. I a més, per cert, he tingut una nota excel·lent.
6: Enhorabona!
2: Aprofitant que el carro passa.
5: I he de dir ben clar que el problema és saber, és conèixer. El problema no és la veig i no m'hi acostaré. El problema és conèixer. I el primer que t'ensenyen en el curs és evoluciona a una velocitat que el que us expliquem avui, la setmana que ve, possiblement no us servirà. Però, primera, això. I segona, allò és un cavall desbocat. Jo el defineixo com un cavall desbocat que el que has d'aprendre és a domar la teva part que t'interessa. I a domar també el que t'arriba. I si no s'aprèn això, difícilment en sabrem. Però atenció, que la gent jove avui ja està imbuïda. Llavors, per tant, no ens en podem oblidar.
1: Sí, sí, però el problema sempre és el mateix. És a dir, quan es parlava ja fa moltes dècades de desenvolupar l'esperit crític davant del món de la comunicació i la informació, el problema està en què és tenir criteri.
6: Clar.
1: Què és tenir criteri? Jo m'he dedicat més de 30 anys a la docència sobre el periodisme i a mi em costaria molt definir què és criteri davant de la informació. Hi ha criteri davant de les xarxes? Ja, ni t'explico. És a dir, què és tenir criteri?
5: Jo, per mi, és saber.
1: Sí, però saber, o sigui, el saber enciclopèdic, com s'entenia abans, és impossible.
5: No,
1: i més ara, i sí, més ara, perquè el món de les xarxes i d'internet no és el món enciclopèdic, és amb una dimensió bestial, vull dir, que no podem ni imaginar-nos. Llavors, què és saber? Quin és el coneixement realment contrastat? A veure, hi ha milers i milers de persones en el món que se'n refien de l'homeopatia. Hi ha milers, per no dir milions i milions de persones al món que pensen que el cafè i la tensió arterial són enemics. Doncs mira, jo em vaig assabentar fa poques setmanes amb el meu metge que no hi ha estudis científics que sentenciïn, allò, sens dubtes, que el cafè és dolent. Llavors, què és coneixement?
5: Deixa'm dir-te...
0: Una cosa només, 93-588-5960, si voleu participar en aquesta tertúlia, que avui està molt interessant, respecte a... Hem començat parlant de la percepció de seguretat i la seguretat objectiva, i que estem també doncs, derivant doncs, cap a la comunicació, estem derivant també...
5: Jo et vull fer una... Només una... Perdona, eh?
0: Sí, digues.
5: Només una observació. Saber no vol dir saber, vol dir preguntar. Per mi, el criteri és dubtar sempre.
1: Sí.
5: I llavors, a partir de que dubtes, és quan comences a saber una mica més. Perquè aquell que deia, jo només sé que no sé res, per mi és el primer principi. I he de dir ben clar que cada vegada que escric alguna cosa o cada vegada que aprenc alguna cosa... El primer que faig ara, deu ser que et tornes vell, és dubtar-ho.
1: No, però si aquest és un principi...
5: I a partir d'aquí és quan comences a adquirir criteris que mai seran absoluts ni mai seran objectius.
2: I a més seran els teus criteris.
6: És com el sentit comú.
1: El menys comú dels
6: sentits. Però és exactament això, és el teu sentit comú, és el teu criteri, n'hi ha tants com culs. Vull dir, n'hi ha tants criteris com persones.
1: Però jo crec que el sentit comú, o el que s'entén moltes vegades per sentit comú, o el que pensa la majoria, a part de que això és una autèntica fal·làcia.
6: Ui, majoria tampoc no és veritat.
1: No, és una autèntica fal·làcia. Però és el que ha fonamentat el que jo anomeno la síndrome de forocotxe.
6: Sí.
1: Que porta, diguem-ne, que la gent sigui no només conservadora, sinó reaccionària, i que té aquestes derivades, diguem-ne, de suport a l'ultradreta, per exemple, amb el suport a un tal Albice.
6: Però no s'enganyeu, funcionen pel seu criteri i pel seu sentit comú.
1: Però al final hi ha una cosa perversa, que és santificar que tothom té una opinió i totes són igual de respectables. Això és fals.
6: Exacte.
1: Absolutament fals.
6: Totalment d'acord.
1: Perquè és que això porta a la perversió de que qualsevol té, diguem-ne, el nivell de coneixement que pot portar-lo, diguem-ne, a opinar. I no, ho sento, però no és així.
6: Per això no m'agrada que s'apeli al criteri per mirar segons quines coses, perquè el criteri és el criteri de cadascú, el pensament és el pensament de cadascú. Doncs no tots els criteris són vàlids i no tots els pensaments ho són. No podem apel·lar al criteri davant de les xarxes socials per dir que aquest, per tractar-les d'una millor manera, no.
1: I davant dels mitjans.
6: És la manera que estem fent, i davant dels mitjans. Davant és la manera mitjans, que ho estem fent, però no penso que sigui la bona. Però tampoc no sé quina manera, perquè és molt complicat.
1: Aquest és el problema, és a dir, quan es parla de criteri, tothom està d'acord en que cal que els joves, sobretot, els nens ja, tinguin criteri davant dels mitjans i sobretot les xarxes. El problema és com construïm aquests criteris més o menys contrastats...
0: I en quins espais?
5: Per mi el dubte. Per mi és el dubte.
1: Sí, però...
5: Però
1: el dubte, normalment, a la nostra societat, el que fa és paralitzar. No posar en marxa.
5: O no. O si hi ha al darrere del dubte la recerca, perquè la gent, quan dubta, és quan recerca. Si no dubta, és el problema. El problema és creure cegament. Això és un problema. I és una de les coses que utilitza segons qui. En canvi, segons qui, posa el dubte sobre la taula.
0: On en pilot automàtic, anem per la vida, i els joves, entre la consulta que fan, entre la seva vida, de vegades d'estudiant, el temps que es passen a les xarxes, amb l'escroll, poques vegades es qüestionen o dubten. Jo, de vegades em costa veure que tinguin aquest moviment perquè els implica també, això és la meva opinió, un esforç mental que cal que tinguis i una búsqueda de diferents fonts d'informació, que això implica un esforç en el qual doncs els hi costa més. Aquesta és la meva opinió.
1: Sí, cal també una metodologia, una certa metodologia per dubtar. Sí, sí. Perquè el dubte sigui enriquidor, perquè després et porta el coneixement, cal també una certa metodologia, un cert ordre, un cert sentit, perquè si no, dubtar per dubtar et porta, diguem-ne, al nihilisme. M'importa tot
6: i no està ben vist. No està ben vist, no tenir una idea clara.
2: Dubtar a partir de lo que opines. Dubtar a partir de lo que opines. Si dubtes a partir de lo que opines, pots generar un debat, i a partir d'aquí pots arribar a entendre't i entendre dels altres, no?
1: Sí, però jo crec que hi ha una condició, que és pensar, però fermament, interiorment, que no tens per què tenir la raó i les demés també la poden tenir. Això és fonamental, i és un criteri gairebé moral. I jo dubto molt
6: aquest
1: que les xarxes...
6: Aquest criteri està malament vist. Aquest criteri no es veu bé.
1: No, clar.
6: No es veu bé.
1: Doncs és
6: no,
1: que...
6: No, la gent no porta bé que tu diguis, bueno, jo penso això, però espera, que et volia escoltar-te, o espera, tampoc no tinc gaire clar, perquè he sentit també que des de les altres parts, no, això és dubte, això és que tu no tens criteri. Ostres, sí, tu tens una opinió, tens un pensament, però ho has de posar en dubte tota l'estona. Clar que sí.
0: 93-588-5960, si voleu debatre, reflexionar, opinar sobre aquests temes. A mi hi ha un tema que m'ha sobtat també molt i que m'ha colpejat, perquè jo de vegades m'ho he plantejat, el que diu aquesta notícia, i m'he posat en la pell i no ho he vist gaire lluny. Hi ha almenys 8.000 persones sense llar a Barcelona. Soc una persona treballadora i estic al carrer. A Ronda del Litoral hi ha una

0: Aquesta imatge que tenim estereotipada, no?, de persones sense sostre, doncs, que pertanyen a una petita població sense llar, doncs resulta que hi ha diversitat. Per exemple, diuen: soc una persona treballadora normal, hi ha un home que està rentant la roba en una font pública, va perdre la feina, ara treballa en l'economia submergida, fa de pintor, posa rajoles, li paguen en negre. Hi ha un altre home de mitjana edat que viu al carrer, diu que fa d'auxiliar de seguretat al camp del Barça, de l'Espanyol, que li paguen 8 euros l'hora. Un altre testimoni que també no va tenir més opcions que viure al carrer: tenien un restaurant, diu, amb la meva dona, ens el vam haver de vendre, ens vam separar, ho vam dividir, i amb el que va quedar no va donar per viure en cap lloc perquè van estar mirant preus d'habitacions, de pisos, 500 euros, i persones que diuen que mai s'haguessin pensat de viure al carrer i que es troben allà. Per tant, les persones sense sostres que tenen ingressos de treball, doncs l'Ajuntament de Barcelona i entitats socials el 2024 corresponia al 13% de les persones que dormien en equipaments públics o privats dedicats a persones sense llar. I això també, bueno, ens queda 4 minuts, en queda poc, però és que han crescut un 40% en 2 anys.
1: Però és que això, amb la crisi del 2008-2009, la crisi financera, que va tenir molts punts en contacte amb el crac del 29, ja va passar. És quan molta gent es va quedar, diguem-ne, al carrer, però partint, diguem-ne, de situacions més o menys estàndards o normalitzades. És a dir, que el problema és que 17 anys després, o 18, això augmenti.
0: Augmenta i creix.
2: Jo penso que vivim en un país...
0: Al micròfon, Josep Maria.
2: Penso que vivim en un país en el qual, des de fa molts anys, 2008, inclús abans, diguéssim, no s'ha avançat amb el tema salarial, no s'ha avançat amb el tema social, i sí que s'ha avançat amb l'enriquiment dels més rics.
3: Sí.
2: Diguéssim, aquesta és la qüestió. Si tu mires els resultats de les ganàncies de les 10 empreses més importants d'aquest país, trobaràs amb la bestialitat de que una persona està generant un ingrés a l'empresa. Hi ha una empresa com Colonial, que amb 234 treballadors, cada treballador està generant 1.400.000 euros de benefici a l'any. Cada treballador. Aquest és un exemple, el més gran que he trobat. Vull dir, les grans empreses tenen totes les possibilitats de tindre recursos econòmics, i per una altra part els treballadors, diguéssim, s'han quedat paralitzats en el 2008 o en el 2004. I una mostra molt clara són l'1 de maig passat, diguéssim, l'1 de maig passat, per un dirigent sindical, tindria que ser una vergonya, diguéssim, haver passat el que va passar, diguéssim, que en tot l'estat espanyol es calcula que van sortir 50.000 persones. 50.000 persones. Ja. Però resulta que, diguéssim, claro, no hi ha cap, és que no sé, ja.
3: Deixa'm fer una frase només, que la repeteixo molt, però cal. Mentre l'habitatge sigui exclusivament un negoci, això passarà. O comencen les entitats públiques a prendre mesures, i per tant vol dir habitatge públic, tindrem aquest problema. Jo no dic que els que fan negocis no tinguin de deixar-los de fer, perquè si no els companys se'n mengen.
2: Els aquí no crec.
3: Però he de dir ben clar que ha de començar a haver-hi l'alternativa, que no hi és.
0: L'alternativa a nosaltres ara mateix són els serveis informatius. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Avui se m'ha fet curteta, eh? A mi la tertúlia
4: estava... A mi més.
0: Està bé. Això és perquè has arribat més tard.
4: Sí.
0: Doncs serveis informatius, i després més Rubí al dia amb la Belén Tierno.
2: Gràcies. Adéu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. L'Associació de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona vol acordar amb el Departament d'Interior criteris compartits per poder desplegar la llei contra la multireincidència. Els alcaldes i alcaldesses de la segona corona en van parlar ahir a la tarda durant el comitè executiu que es va fer a Mataró per analitzar les possibilitats d'aquesta nova llei que permet penar en presó delictes menors com ara els furts si hi ha multireincidència. En aquest sentit, l'entitat urgeix la Generalitat a convocar una sessió extraordinària i monogràfica de la Comissió de Policia de Catalunya. L'ARC demana instruccions clares en tres àmbits. Ana Maria Martínez és la presidenta de l'ARC Metropolità i alcaldessa de Rubí.
3: Perquè el que volem és que s'esprema al màxim les possibilitats que dona aquesta reforma legal i que tinguin els secretaris generals dels ajuntaments i els assessors judicials instruccions clares de com s'ha de fer aquesta personació.
2: La multireincidència delictiva, insisteixen els alcaldes i alcaldesses, és un dels principals problemes de seguretat pública a Catalunya i molt especialment a l'àmbit metropolità.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I una concentració no autoritzada de motocicletes a la carretera comarcal 14-13A dissabte s'ha saldat amb una persecució policial, desenes de joves i vehicles identificats i més d'un centenar de multes de trànsit. Les imatges dels fets, on es poden veure com els Mossos d'Esquadra intercepten els motoristes que fugien, estan tenint força recorregut a les xarxes socials. Els Mossos informen que van rebre l'avís d'una concentració no autoritzada d'una multitud de motocicletes en aquesta carretera la matinada de dissabte. La policia explica que quan es va personar al lloc de la reunió, els motoristes es van donar immediatament a la fuga, posant en perill la seguretat del trànsit amb maniobres perilloses i fins i tot circulant contra direcció en alguns trams. Gràcies a la col·laboració del Servei de Trànsit i de la policia local, els Mossos van aconseguir trencar la fugida poc després d'iniciar-se. Segons les imatges que s'han compartit, el moment de l'aturada hauria estat a l'altura precisament de Rubí. La policia catalana explica una de les motos va impactar contra un dels seus vehicles. No es va detenir cap participant, però es van identificar 35 persones i 23 vehicles i es van interposar un total de 58 denúncies de trànsit.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports comencem mirant cap als èxits de la boxa a nivell internacional. Toni Bravo Rodríguez.
4: Gran actuació del Club Boxeo Vega a l'Open Internacional Ence Marino, on els quatre boxejadors del Club Rubinenc han signat un cap de setmana per recordar. L'expedició torna de Galícia amb un botí espectacular, 2 ors, 1 plata, 1 bronze, resultat del treball que l'equip ve fent durant tota la temporada. El torneig comptava amb més de 1.500 participants d'arreu del món. Des del club destaquen que competir fora mai és senzill. Aquests resultats confirmen que el projecte del Vega continua creixent amb força. El programa Esports al Dia d'aquest dimecres comptarem amb el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà. L'Assemblea de Socis de la Unió Esportiva Rubí el va ratificar com a màxim responsable de l'entitat fa tot just una setmana. I a l'entrevista d'avui desvetllarem les motivacions per optar a un nou mandat i els objectius que es planteja el club pels propers anys. I pel que fa a l'esport adaptat, victòria clara del Camp Mir B a la Willig Set de futbol a primera divisió. Els rubinencs van superar el Torre Baró 3-0 en un partit dominat de principi a fi davant un rival molt minvat per les baixes. Amb aquest triomf, el Camp Mir B es manté quart en zona per optar a la final a 4.
2: Doncs tornem amb més informació en una hora al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Són les 11:07. Molt bon dia. Entrem a la recta final del magazín de Ràdio Rubí. Ja sabeu, aquesta part dedicada sobretot a la cultura i a les qüestions socials. Avui parlem de música, parlem de cultura tradicional i també parlem de gent gran.

0: partir de 2:15 del matí entrevistem Dolors Comas. És una catedràtica d'antropologia que visita avui la ciutat per parlar de solucions residencials per a la gent gran. Ens parlarà de quin és el model que està més estès a Europa i sobretot de quin seria el model de solució habitacional per a majors de 65 anys aquí a Catalunya. Com dèiem, això serà a partir de 11:15. Avui estem una mica nostàlgics i, per tant, els convidats musicals són els Hombres G. I és que ahir mateix anunciaven el seu documental, un documental que repassa la seva trajectòria. Escoltarem una de les seves cançons més conegudes i també més vitalistes i animades. Voy a pasármelo bien. I en una estona saludem els membres de la CECAR, de la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Rubí, per parlar de les activitats que tenen previstes en els pròxims dies. Tenim un cap de setmana ple d'activitat amb les Cruces de Mayo, amb una vetllada flamenca. Acaba de passar la Fèria d'Abril i tenim ja la vista posada també en el Rocío. Per tant, en una estona en parlem. Recordeu que tenim un telèfon obert. A la vostra participació és el 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
10: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Passen gairebé 5 minuts de 11:45 del matí. Dèiem que avui els nostres convidats musicals eren Los Hombres G, aquest grup musical va presentar ahir mateix el seu documental, el documental sobre la seva història. Es pot veure en algunes plataformes, es diu Los Mejores Años de Nuestra Vida, i repassa la seva trajectòria. No només parla de l'èxit, també parla de les crisis, i a més combina material inèdit que no s'ha vist mai. De fet, l'estrena oficial és el 8 de maig, es podrà veure a alguns cinemes i també a Movistar Plus. Nosaltres, de moment, el que fem és escoltar un dels seus temes més coneguts i també més enèrgics. Voy a pasármelo bien.

0: Aquesta tarda hi ha a Rubí una xerrada sobre recursos assistencials i habitatge per a persones grans. Es va a càrrec de Dolors Comas, que és catedràtica mètrica emèrita d'Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili, que en els darrers anys ha centrat la seva faceta investigadora precisament en l'envelliment i en les cures. Dolors Comas, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Parlaràs de recursos assistencials i d'habitatge. A priori, podríem dir que estem a anys llum del que necessitem i a anys llum del que sí s'ha fet a d'altres països europeus. Quina seria la radiografia dels recursos assistencials i d'habitatge per a gent gran que tenim en aquests moments a Catalunya i a Espanya?
1: Bé, com has dit, estem anys lluny perquè, de fet, estem en una societat longeva, vol dir que cada vegada hi ha més persones grans, que vivim més anys, i això és fantàstic, és molt bona notícia, lògicament, però al mateix temps això també requereix pensar en aquesta població des del punt de vista de necessitats de cura, però també jo em centraré en el que són les alternatives a el que existeix avui, que pràcticament és o bé estar a la llar o bé estar en una residència quan no s'està tan bé, diguéssim, de salut, no? O està centrat en situació de dependència. I què passa? Que no hi ha solucions entre mitges. I per altra banda, els recursos que tenim per afrontar les situacions de dependència, sigui moderada, sigui ja més gran, malauradament són insuficients. Hi ha una llei que ho regula, que és la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció de les Persones en Situació de Dependència, que en aquests moments s'està modificant, però malgrat això, diguéssim, doncs insisteixo que els recursos són insuficients, però sobretot hi ha una... Precisament perquè són insuficients, produeixen una institucionalització no desitjada, perquè la major part de persones no volen anar a una residència, prefereixen envellir a casa seva, i això està totalment demostrat. Llavors, una mica jo el que parlaré aquesta tarda és quines solucions hi ha per fer possible envellir a casa, i si no és a casa, en l'entorn comunitari. I per això aquí també cal situar les polítiques d'habitatge, que és bàsicament del que parlaré, que, com deies, estem anys lluny del que s'està fent a Europa. Però s'ha començat a fer, s'ha començat a fer.
0: Estem parlant d'una qüestió quantitativa, és a dir, deies, hi ha pocs recursos, però a nivell qualitatiu tu també estàs treballant, estàs recollint dades des de la part més tècnica, però també estàs treballant amb gent gran, preguntant per les seves inquietuds i preocupacions. Quin diries que és el model, a grans trets, perquè segurament al llarg d'aquest envelliment, per el que deies, de la longevitat, també es necessitaran recursos diferents. Però què és el que diu la gent que té 60 o més de 65, perquè és l'edat de jubilació aquí a Espanya, de com volen envellir o a on els agradaria envellir? Quines característiques hauria de tenir aquest espai, aquest lloc?
1: Com deia, bàsicament l'aspiració és poder envellir a casa i a l'entorn comunitari. Aleshores, això, hem de pensar que també està canviant molt, no? la manera en què les persones arribem a grans, perquè arribem amb més nivells d'estudi, també doncs, amb unes pensions que possibiliten viure. Moltes de les persones grans tenen l'habitatge en propietat, no passa el mateix amb les persones més joves, i llavors també dic això perquè també és una generació que reivindiquem drets, és a dir, no ens conformem amb les solucions que hi ha fins ara, que bàsicament és la família, són les dones els que cuiden a les persones grans quan entren en situació de dependència. I el que ens està dient la gent gran, que molta d'ella ha tingut aquesta experiència de cuidar els seus pares, els seus cònjugs, etc., ens estan dient: jo no vull que els meus fills donar-los aquesta càrrega, jo vull un altre tipus de situació. Això ens ho diuen moltíssim. I per tant, el que no està clar és com no ser aquesta càrrega, com ens diu la gent, i basar-ho en drets, és a dir, que hi hagi el tipus de serveis que necessitem. Llavors, vol dir, i m'avanço una mica el que aniré dient aquesta tarda, no? Vol dir que si comencem a entrar en situacions de dependència, el que hauríem de tenir és una atenció domiciliària, que això està previst a la llei actual i ho proporcionen els ajuntaments, però amb molt més potent, no? Amb que respongui més a les necessitats reals de les persones, cosa que no passa perquè, deia, és insuficient. Perquè això és el que permet quedar-se a casa en aquest més temps, no? Encara que tinguis una situació de dependència. I, evidentment, activar els recursos comunitaris. Què vol dir? Doncs que el sistema social i el sanitari estiguin ben coordinats, vol dir que les pròpies institucions d'aquell entorn on vius, del barri que vius, de la població que vius, doncs entenguin que hi ha una població gran que d'alguna manera ha de xuplugar, eh? I això, aquesta consciència l'hem de tenir. I també ha d'haver-hi, i d'això és el que parlaré, que és el més innovador en aquests moments, doncs alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, eh? Perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja se t'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena a treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans. I això s'ha començat a fer a Catalunya, però encara els testimonis són petits, no? Sí. Ja els explicaré, però en canvi hi ha molts exemples i molta diversitat de situacions que explicaré, no?, en altres països europeus que ens poden servir de guia. I per tant, doncs, bé, hi ha exemples propers, eh? A Sabadell, hem comentat, hi ha tres edificis importants que són amb serveis per persones grans, que són, bueno, 383 habitatges, i a Terrassa n'hi ha un, més modest, amb 46, a Barcelona, doncs, hi ha 28, eh?, amb més de quasi 2.000 places, no places, perdó, 2.000 habitatges. Bé, per tant, s'ha començat a fer, però encara és molt incipient i una mica m'estendré més amb aquesta qüestió. Per això, el títol de la conferència treu la qüestió de les polítiques d'habitatge.
0: A Rubí també està previst construir una promoció des de l'empresa pública que es diu, que li han dit pisos dotacionals, seran 19 habitatges, insuficients segur, per la ciutat, 15 d'ells pensats per una sola persona i 4 per a parelles, i amb extensions que van dels 52 als 66 metres quadrats, hi haurà serveis compartits. D'això estem parlant, no? Perquè deies, molta gent gran té una bona situació econòmica i està bé físicament en aquests moments, però se sent sol perquè potser té un pis de 3 habitacions que ja no necessita perquè ja no viu amb els fills i amb la parella, no? D'això es tracta, no? De ser més imaginatius.
1: Exactament, eh? I a més, clar, tots aquests habitatges, un dels elements és que pot haver-hi activitats compartides, eh? Perquè quan parlem de serveis vol dir que pot haver, doncs, un servei de bugaderia per la gent, però pot haver-hi activitat física, per exemple, que s'organitzi, o pot haver-hi espais comunitaris on la gent pugui fer activitats conjuntament. Per tant, és un bon remei contra la solitud per qui ho vulgui, perquè el de la solitud, això és molt subjectiu, no? És a dir, estar sol no vol dir res negatiu. Altra cosa és sentir-se sol, que és una altra dimensió. Aleshores, bueno, això que em dius és bona notícia. A Rubí hi ha habitatges tutelats, que són de la Generalitat, n'hi ha 11, són poquets, però, bueno, és un tipus de política que s'ha d'anar promocionant, no? I clar, aquest terme de tutelat ja ha sentit, no? Sí. Ara es prefereix parlar d'habitatges amb serveis, que el de dotacional és la per dir-ho així, la excepció tècnica jurídica. Uh-huh. Perquè finalment són habitatges públics que als quals doncs pot accedir les persones que tinguin unes determinades condicions econòmiques o de necessitats, vull dir, això, per això se'ls diu dotacionals, és un terme tècnic.
0: Dolors, ahir em deies, les administracions han de treballar per donar aquestes solucions perquè el mercat privat ja ha inventat o ja està posant en marxa aquestes solucions, perquè on hi ha mercat, això, el mercat hi entra. El que passa és que si només provenen aquestes solucions del sector privat, segurament contribuirà a les desigualtats. I seria desitjable que, doncs, un cop ens jubilem, tinguéssim tots les mateixes oportunitats o estiguéssim a prop de tenir-les, no? I segurament el mercat privat no permet això.
1: Efectivament, com has dit bé, el mercat privat va adreçat a qui té recursos per poder adquirir aquell habitatge. Però, fixa't, jo el que vull assenyalar és que està molt clar que Catalunya és un país amb elevada longevitat, i torno a insistir, és bona notícia, però sorprèn que davant d'un canvi tan important com aquest, que no té precedents en la història de la humanitat, perquè és molt nou, no?, aquest allargament de la vida tan important, com no s'està responent en matèria d'oferta d'habitatge a aquest grup de població de persones grans d'una manera adequada. De fet, la planificació urbanística, així com l'arquitectura, tenen molt potencial de ser generadors de solucions adaptades als canvis socials. I bé, hi ha una escissió en el nostre país entre les polítiques d'habitatges i les de serveis socials i les de sanitat, i això segurament està en l'origen de la debilitat, no?, de l'oferta pública d'habitatges per persones grans, no?, incloent les que tenen situació de dependència. Bueno, doncs parlarem d'això, és a dir, estem davant d'una realitat que malgrat que és recent, ja no és nova en el nostre país. Ja sabíem, des de fa anys, que anàvem cap aquí, cada vegada més persones grans. Sabem que dintre de 10 anys en serem moltes més, i per tant, doncs, això cal tenir-ho en compte.
0: Doncs, Dolors, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui. Que vagi molt bé la conferència. Estic segura que estarà plena, perquè és un tema que interessa molt a la nostra ciutat. Fins un altre dia.
1: Molt bé. Moltes gràcies per l'entrevista, també.
0: Gràcies.

0: què passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Queden 7 minuts perquè siguin les 12, la recta final del programa. Ja sabeu, us fem recomanacions per fer a la nostra ciutat, com no pot ser d'una altra manera. Una de les recomanacions avui és aquesta xerrada sobre recursos assistencials i habitatge per a persones grans. És a partir de 6:15 a la biblioteca a càrrec de Dolors Comas, amb qui acabem de parlar. Hi ha places limitades i cal que feu una inscripció prèvia. Molt interessant la xerrada, perquè serà molt pràctica, perquè li podreu fer preguntes i, a més, perquè parlarà d'una realitat que afecta a moltes persones. És una activitat que s'emmarca en les activitats programades per la regidoria de gent gran activa. Sabeu que tenim un percentatge important de persones majors de 60 anys a la nostra ciutat i, per tant, aquest és un tema que els interessa. Una altra proposta per avui, en aquest cas pels més petits, és T'estimo, Balena Blava. És l'hora del conte. En aquest cas, adreçat a nens a partir de 4 anys, també a la biblioteca, en una altra sala, lògicament, i a partir de 6:45. Explica la història del Jonàs, que és el faroner, i que doncs, va habitualment a pescar amb la seva barqueta. Però un dia el cel s'ennegreix, el mar brama, s'enrabia, i en Jonàs cau a l'aigua. Segurament ja sabeu quina és la història del Jonàs, però en aquest cas modernitzada. El Jonàs cau a l'aigua i és rescatat per la Blava, que és una balena. Es fan amics i aviat serà el Jonàs qui haurà d'ajudar la Blava. Una història

una altra a la sala de petits lectors, però a més tenen també diverses exposicions. Encara està d'atisme zero, alliberem l'edat de prejudicis i discriminacions, una altra de les activitats del Gaudeix la vida en gran. Aquesta exposició itinerant promou la reflexió sobre la discriminació per motius d'edat, que ja sabeu, moltes vegades s'expressa a través d'estereotips o de prejudicis. Està al Racó Rubí Play, que està a la segona planta de la biblioteca, i s'acaba aquesta setmana, és a dir, que aquesta setmana és l'última oportunitat de veure aquesta mostra sobre l'edatisme o en contra de l'edatisme. Per tant, podeu fer un cop d'ull a aquesta mostra. A la biblioteca tenim altres exposicions, una que comença avui, precisament, i que és una molt recurrent, que ja havíem vist en d'altres ocasions. Es diu Cuida't les dents, i en aquest cas s'adreça als més petits. Va sobre la importància que té una bona higiene dental en els primers anys de vida. És una exposició que s'adreça a alumnes de primària, especialment del cicle inicial i mitjà, entre 5 i 9 anys, i doncs és una mostra amb 12 plafons que doncs va explicant la importància de mantenir una bona higiene dental. Comença avui i estarà a la sala infantil de la biblioteca fins al 20 de maig. Tot això és el que podeu fer avui a la ciutat, però recordeu que aquest cap de setmana tenim cites importants. La cursa de la dona és la cinquena edició d'aquesta cursa, que es farà diumenge a partir de les 10 del matí, amb sortida i arribada de la Rambla del Ferrocarril. Ja sabeu que l'objectiu d'aquesta cursa no és competir, sinó celebrar l'esport femení, i per això és una cursa no competitiva, no hi ha classificació ni premis, i tothom rep una samarreta amb el lema Campiones. Això sí, us heu d'inscriure. Les inscripcions en línia s'acaben avui a les 12 de la nit. Encara podeu fer aquesta inscripció. Us preguntaran quina és la vostra talla de samarreta per poder-la reservar, i fareu un donatiu d'un euro a favor d'Oncolliga. Per tant, si voleu participar en aquesta cursa de la dona, avui és l'últim dia, avui a les 12 de la nit, es tanquen les inscripcions.

I acabem aquest repàs de les activitats que podeu fer a la ciutat aquest cap de setmana, tot escoltant el Manu Guix, que ha estat un dels convidats aquesta setmana al programa. Encara queden algunes entrades pel concert que farà aquest dissabte a partir de les 8 al casino. Presentarà Galàxies, el seu darrer treball musical, Manu Guix and the Veterans. Queden escassament 10-12 entrades que podeu comprar a través de Cuben. Els preus són de 5 a 15 euros i teniu l'oportunitat de veure aquest energètic concert. Per cert, que si esteu interessats en el Manu Guix, també podeu veure a www.radiorubi.cat l'entrevista que li fèiem dilluns. Amb Manu Guix, amb cultura i amb música, posem punt i final a aquesta edició informativa. Ja sabeu que tornem demà amb el Rubi al dia a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que acabeu de passar una molt bona jornada de dimecres.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Rubí ha tancat el mes d'abril amb 3.000

0: 690 persones apuntades com a dependents de feina a les llistes de les oficines de treball. Són exactament 100 aturats menys que el mes de març i la dada més baixa registrada a la ciutat en els darrers 18 anys. Amb la dada d'aquest mes d'abril, la taxa d'atur de Rubí ha baixat fins al 9,25%. Segons els registres més recents de la ciutat, les dones continuen sent la majoria a les llistes de l'atur, 6 de cada 10. El 38% és atur de llarga durada i la majoria d'afectats tenien experiència prèvia en ocupacions elementals. La tendència a la baixa de l'atur vista aquí a Rubí s'ha reproduït també al conjunt del Vallès Occidental amb descensos de les llistes a pràcticament tots els municipis. I pel que fa a Catalunya, l'abril es va tancar amb uns 9.000 aturats menys gràcies a la temporada de turisme de Setmana Santa. Ara mateix la xifra de catalans que busquen feina puja fins als 314.000. Miquel Samper és el conseller de Treball del govern català.
1: I en quant a l'atur, pues una tendència també exactament igual de positiva. Hem tingut una disminució de l'atur interanual del 3,4%, una disminució intermensual del 2,8% i, a més, una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions, és a dir, a les quatre províncies de Catalunya. Permeteu-me, a més, que faci menció també a que es produeix una disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves de menys de 25 anys, on es produeix una disminució per sobre de l'11%. Per tant, tant de bo que cada vegada que surtin les dades puguem expressar que han sigut d'aquesta línia.
0: Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha baixat en unes 62.000 persones, cosa que ha permès situar les llistes per sota dels 2,4 milions d'aturats per primera vegada des del mes de juny de l'any 2008.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I ahir a la tarda la biblioteca va acollir una activitat que va consistir en explicar contes d'altres cultures. Van a càrrec de Sil Ruskolova, que és poeta i que fa contacontes per donar a conèixer la cultura de l'Orient. I és que, segons explicava ahir, la poesia i els contes són una gran eina perquè transmeten valors universals, com ara l'amor, la creativitat i l'amistat. Des de fa uns quants mesos, la Sil Ruskolova transmet aquests valors a través de contes per a nens petits. Ho fa a la biblioteca, de fet, fa més de 20 anys que es va instal·lar aquí a la ciutat i porta aquests mesos explicant les narracions als més petits i ho fa periòdicament amb comptes de tradició musulmana per a nens petits a la biblioteca amb un clar objectiu.
3: El que vull transmetre és que, siguis d'on siguis, els valors són universals. Si jo hagués nascut aquí i hagués viscut o un altre lloc, contaria contes, siguin d'on siguin. Però no és només de Kirguistan, són contes traduïts del turc, del rus, del kirguís, del uzbeko, del kazajo. No parlo tots aquests, però turc sí parlo, el rus també parlo. Llavors són traduccions i són valors universals de l'amor, de la creativitat, de l'amistat.
0: Totes aquestes propostes creatives que té engegades les emmarca en un projecte que s'anomena Ariart.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: I a la informació esportiva parlem del torneig del Club Boxeo Vega a Galícia i de futbol platja. Toni Bravo Rodríguez.
4: Camp de setmana brillant per al Club Boxeo Vega a l'Open Internacional Ence Marín, on els quatre representants del Club Rubinenc han signat una actuació extraordinària. L'expedició torna de Galícia amb dos ors, una plata, un bronze, balanç que confirma el gran moment del club. Recordem que el torneig comptava amb més de 1.500 boxejadors d'arreu del món. Des de l'entitat destaquen que competir fora mai és fàcil, que aquests resultats confirmen que el club va pel bon camí. Quan al futbol, platja femení. La portera Xènia Casado Puig, vinculada al club Rubinenc Black Wolf, ha estat convocada per primera vegada amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. La jugadora participarà en la concentració prèvia a la Women's Euro Beach Soccer League 2026, que es disputarà a Puerto de Santa Maria. Casado es converteix així en la primera representant de la Black Wolf que arriba al combinat estatal. Reconeixement al seu progrés, al treball de formació del club. Tot i que Casado resideix a Torredembarra i juga a futbol en aquest municipi, la seva trajectòria està estretament lligada al projecte Rubinenc.
0: Tornem amb més informació al butlletí de la una.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Uau, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Va. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van envair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va envair ningú. No? Ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no?, Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: mentira.
1: Doncs mentira.
0: Mentira. Estem molt de Manu Chao sí. últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
1: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
0: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, de les fonts escrites que tracten la història de la península Ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís,
1: clar,
0: no? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents. No? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII documents que no ho són. No? Clar, no només això, no? No només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
1: I per què passa exactament això?
0: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, i especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fotos finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península Ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
1: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
0: Clar, perquè us feu una idea. Pel segle VIII, o sigui, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de la Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre nord de la península, L'inici de la Catalunya Carolíngia, diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
1: I en l'àmbit d'Andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
0: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser pararem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI, també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Okay. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
1: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
0: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la continuata isidoriana hispana, que és descrita, es creu, entre els 740 i 741, i parla del final del regne visigot, no? Parla és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mozàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
1: Perquè encaixa i ja està.
0: Perquè es feu una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Que es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Cronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne d'Astúries amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne, no? que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
1: Això està assentadíssim, eh?
0: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després això ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
1: Doncs fet aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Però què
0: no,
1: podem saber?
0: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Ja no cal.
0: Ja no cal, ja no, no cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant, segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del IX el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre es diu Rodericus, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot. Vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada. És com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això. No, no sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat bastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeia, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no?, arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè ho situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit, i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no?, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència massic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no?, els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus. No? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no?, que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no?, es van convertir en tribus del nord d'Àfrica, i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans d'alçar la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé. I què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i a asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de, els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no?, de tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: I ens has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revolució posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no?, i al final de la monarquia romana, no?, el rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no?, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla. No? Mm. Clar, com a explicació literària, romàntica, perfecte, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia les seves mans al pas de l'estret.
0: I aleshores, com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Witiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Al Jazeeras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint o estava dividit ja entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, tall de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, eh?, vora Al Jazeeras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no?, Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no?, està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè no, arriba molta gent allà.
1: Els arriba un WhatsApp a la comunitat de veïns. De, hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de fer, per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península. És a dir, just en direcció contrària a el que hauria de dirigir-se, perquè ella en el 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que Rohan venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols hi ha una... s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pot, no?, dins dels mons transductins, més propers als Algeciras, més propers al riu Guadalete... Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues, però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut, això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Mm-hmm. Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per algun dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: pues, seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que... Suposo
0: l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat com esperava.
1: Suposo que els pensadors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendes.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què usted me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè per què la derrota de Guadalete, fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, este, clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant, no? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no es retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Potent 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenem allà 711, 12, 13, 14, 15, ja... Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals quan s'ha fet l'estudi, per això és tan necessari que les disciplines històriques col·laborin. no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, oh, sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbària dels defensors, fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar... Pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal

0: dels Banu-Qasi a la Vall Central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
1: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
0: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, pensem que encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I al 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
1: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
0: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
1: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
0: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït. Musa ibn Nusayr serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat. El succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que ara també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, que es van succeint diferents governadors, diferents walis, força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troll a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
0: A tu.
1: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Ahir es va inaugurar a Sabadell el nou espai del Vallès Occidental de l'Associació contra el Càncer amb la presència del primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí, Víctor García. L'objectiu d'aquest nou equipament és acostar els seus serveis gratuïts d'atenció psicològica, social i d'acompanyament. En el cas de la nostra ciutat, també tindrà la seva seu, que està en procés de construcció, tal com ha explicat Yolanda Cuesta, que és membre del Consell Provincial de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
2: La seu local està, imagino que ara, en projecte de creació i després normalment es demanen espais que poden ser local en llocs sanitaris.

0: Per exemple, a Terrassa, la seu de Terrassa, el psicòleg fa servir els nostres espais, per exemple, o dependències municipals. Nosaltres, la Junta de Terrassa, són aquest grup de persones que també desenvolupen aquesta tasca i que ara alguns pacients també podran venir aquí, tots els pacients podran venir aquí. A Rubí pues, es crearan els seus. Però la idea és que aquí es potenciï l'atenció a tota la comarca.
1: L'Associació Catalana contra el Càncer va néixer fa 72 anys i està integrada per pacients, familiars, persones voluntàries i professionals.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I l'Ajuntament de Rubí, l'empresa amb seu a la ciutat B. Brown, van firmar ahir un conveni de col·laboració gràcies al qual es construirà una passarel·la per a vianants i per ciclistes. Servirà per connectar les dues plantes del campus B. Brown que estan separades per la riera de Rubí, que comptarà amb la inversió d'aquesta empresa. L'objectiu és que la plantilla pugui arribar al seu lloc de feina amb més seguretat i, a més, es millori la mobilitat en aquesta zona perquè treballen al voltant de 2.000 persones. Segons ha explicat l'Ajuntament, un cop construïda també contribuirà a promoure un entorn de treball més saludable i també fomentar millors hàbits de vida. Segons el calendari previst, les obres d'aquesta infraestructura començaran a finals de 2028. Quan finalitzi l'obra, la passarel·la serà de l'Ajuntament, que s'ocuparà del seu manteniment. El consistori també ha explicat que quedarà oberta al públic i d'aquesta manera es podrà utilitzar per travessar la riera.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Més informació en una hora, a l'informatiu migdia de les dues, on, com sempre, resumim les principals notícies, en aquest cas d'avui, dimecres 6 de maig.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
3: Bon dia i bon dimecres, 6 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Martí González.

Dimecres 6 de maig del 2026, avui a l'Enjoc parlarem del Barça femení. Està pendent de moltes carpetes blaugranes de jugadores que poden sortir. Ja han avançat diversos mitjans que Mapi León no seguirà la temporada vinent. Alexia està en procés i Ona Batlle tampoc no seguiria per al curs que ve. A tot això, al Barça encara li queden dues finals, les de la Copa de la Reina i la de la Champions, a Oslo contra el Lió, i abans dos partits de Lliga. El primer avui en què el Barça celebrarà el títol de la Lliga a casa, el Johan Cruyff contra el Llevant. Avui molt futbol, com dèiem, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, amb la final de 8 de la Champions masculina, amb dos equips catalans. Avui juga el Reus, demà ho farà el Barça. I amb vol, el Barça també avui té l'últim obstacle per ser a una nova final a 4, Final Four de Colònia de la Champions masculina. Avui els blaugranes reben al Palau el Nantes amb dos gols d'avantatge de l'anada a França. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, l'Arsenal és el primer finalista de la Champions masculina.
1: El conjunt gàner, dirigit per l'exblaugrana Mikel Arteta, va superar ahir l'Atlètic de Madrid per 1-0 amb gol de Bukayo Saka, fent vol empat a un de l'anada al Metropolitano. Aquesta nit es definirà la final de Budapest del 30 de maig, amb la tornada de la segona semifinal. S'enfronta el Bayern de Múnich i el PSG de Luis Enrique, amb un gol d'avantatge per als parisins després del 5-4 de l'anada.
0: A la final de la Champions femenina, recordem, la jugaran el Lió de Jonathan Giralet i el Barça. Les blaugranes que abans tenen 3 partits, el primer avui.
1: L'equip de Vera Romeu rebrà el trofeu de la Lliga F aquesta tarda per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Luzán. El Barça recupera a partir de 3:15 el partit pendent de la 27a jornada contra el Llevant. Cué, que si no guanya avui el campió, certificarà el descens a Primera Federació. Encara quedarà un partit de Lliga F la setmana vinent a Tenerife abans d'afrontar les dues finals. Dissabte, 16 de maig, a Gran Canària, la de la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid, i dissabte 23 de maig a Oslo, la de la Champions contra el Lyon.
0: Per cert, avui segur que no hi serà i veurem si arriba a la final d'Oslo la noruega Caroline Graham Hansen.
1: L'extrem té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta, segons ha confirmat avui el club, i establirà un pla de recuperació per arribar disponible a la final de la Champions.
0: Tornant a la categoria masculina, ahir al vespre van conèixer els horaris de la 37a jornada, la penúltima, principalment en horari unificat.
1: Tots els partits es jugaran en principi diumenge 17 de maig a les 7 de la tarda, tot i que podria haver-hi modificacions segons els resultats de les properes jornades. El Girona i l'Espanyol, la lluita per la permanència, visiten els camps de l'Atlètic de Madrid i d'Osasuna, respectivament, mentre que el Barça, que té a tocar el títol, rebrà l'Spotify Camp Nou al Betis.
0: En bàsquet, la penya no rebrà cap sanció econòmica per la suspensió del partit contra l'Unicaja pels problemes tècnics amb el videomarcador.
1: La CB considera que es tracta d'una força major, tot i que el Joventut sí que haurà d'assumir les despeses del desplaçament del conjunt malagueny i el cost d'obrir les portes de l'Olímpic. La segona part del partit es reprendrà el 26 de maig a les 8 del vespre.
0: A tot això, l'Olímpic de Badalona acull a partir d'avui mateix la Final Four de la Basketball Champions League masculina.
1: A les 6 de la tarda arrenca la primera semi, que enfronta el Vilnius lituà contra la Laguna Tenerife. A les 9 de la nit es jugarà el duel entre l'Unicaja de Màlaga i l'AEC d'Atenes, butxí de la penya als quarts. Dissabte a la tarda, també a Badalona, es jugarà la final i el partit pel tercer i quart lloc.
0: En handbol, el Barça vol segellar avui el seu bitllet per a Colònia, la que seria la seva 8a Final Four de Champions masculina consecutiva.
1: Els blaugranes reben avui al Palau al Nantes a la tornada als quarts de final amb 2 gols d'avantatge de l'anada, que va acabar 30-32. També avui es decideixen les eliminatòries entre el Fuchs de Berlín i el Vespre Mongarets, dirigit per Xavi Pasqual Pasqui, que té un gol d'avantatge, i la que enfronta l'Sporting de Portugal i l'Alborg, que arriba empatada a Dinamarca. Demà, el Magdeburg, vigent campió, mirarà de certificar el bitllet per a Colònia contra el Pick Secret. Els alemanys juguen a casa i tenen 7 gols de marge de l'anada.
0: A la Final Four, que jugarà un any més a Colònia, recordem, se ho fixa des del 2010, i ho farà el cap de setmana del 13 i 14 de juny. I en hoquei patins, avui arrenca't a Coimbra, Portugal, en aquest cas, la final a 8 de la Champions masculina.
1: En la qual hi participen dos equips catalans, Reus Deportiu i Barça. El primer partit de quarts començarà avui a les 8 del vespre, hora catalana, i enfronta el Porto i el Liceu, mentre que el Reus buscarà la gesta eliminar el principal candidat, el Benfica d'Edu Castro, que només ha perdut un partit en tot l'any, a partir de les 11 de la nit. Demà serà el torn del Barça, que s'enfronta a l'Sporting de Portugal. Tancaran els partits de quarts el duel entre Barcelos portuguès i el Trisino italià.
0: En ciclisme, el Tour finalment haurà de modificar el recorregut de la segona etapa de la prova francesa per la pesta porcina.
1: La segona jornada de la prova francesa, que surt de Tarragona i arriba a Barcelona, havia de creuar part de Collserola, una zona que continua amb restriccions pel brot de pesta porcina africana. La Generalitat va demanar un canvi en el recorregut que afecta 12 quilòmetres i que l'organització ha acceptat. En els propers dies es farà públic el nou traçat.
0: En un últim apunt, en motor, ahir es va presentar el recinte modernista de Sant Pau a Barcelona el Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
1: L'esdeveniment se celebrarà el cap de setmana el 15 al 17 de maig al circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló, amb els entrenaments i les curses de MotoGP, Moto2 i Moto3. Pel que fa a les novetats, enguany s'estrena un nou centre mèdic, a més de millores a les mesures de seguretat del circuit, així com la Plus Jove, el Revolt 4, un espai per joves entre 16 i 30 anys, i un fanfest a la plaça Catalunya els dies 13 i 14 de maig, abans del Gran Premi.

0: Dimecres 6 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Avui el Barça, amb les finals de la Copa de la Reina, de la Champions femenina a l'horitzó, i enmig de totes les notícies i rumors sobre els moviments de mercat d'aquest estiu, sobretot les sortides, celebrarà el títol de Lliga F amb la seva afició al Johan Cruyff. Les blaugranes, que ja es van proclamar campiones fa setmanes matemàticament, recuperen aquesta tarda a 3:15 el partit pendent contra el Llevant, QE, i ja pràcticament descendit. Un històric del futbol estatal en categoria femenina, campió de 4 lligues i 6 copes de la Reina, que en cas de no guanyar avui el Johan contra el campió, certificaria el descens a la Primera Federació. Ahir a la prèvia, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, parlava de la importància de mantenir la tensió en els dos partits que queden abans de les finals.
1: Evidentment, això forma part de la meva feina, mantenir un bon to competitiu, perquè el futbol, a la mínima que et despistes, a la mínima que et relaxes, a la mínima que no estàs endollat com toca, passa factura. Tenim dos partits de Lliga previs a les dues finals i intentarem que l'equip segueixi mantenint allà dalt de tot, seguir fent les coses el millor possible per arribar el millor possible a les dues finals que tenim per davant.
0: Més enllà del partit, això sí, Romeu va reconèixer que l'equip estava centrat en les dues finals, però també que és el moment que comentin, ja ho direm, moltes possibles sortides que no tenen jugadores que no tenen contracte per a l'any vinent. El tècnic va explicar així com ho gestiona.
1: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions. És amb el que ens estem centrats.
0: Pel que fa a noms propis, una de les que sí que té contracte i que s'ha perdut gran part d'aquesta temporada és la vigent pilota d'or, Aitana Bonmatí, que va reaparèixer diumenge passat contra el Bayern de Múnich en bons minuts, en pràcticament mitja hora, i que està disponible per ajudar l'equip també a aconseguir-ho tot. En parlava Pere Romeu.
1: Bé, crec que va entrar en un bon escenari on l'equip en aquell moment tenia un marcador favorable, per tant, es podia jugar amb certa fluïdès. Vam posar molta migcampista per intentar tenir el domini i precisament elles ens van apretar, ens van recuperar molt. Per tant, va ser un partit que també a nivell condicional crec que ens va donar, crec que va entrar en un bon moment, crec que va tenir bons minuts i crec que anirà cap a dalt. Veurem, encara tenim molts partits, queda encara partits de Lliga, queden finals, així que mentre ella estigui disponible, vagi agafant bones sensacions tant físiques com tècnico-tàctiques, crec que anirem amb la línia que toca anar.
0: Avui a 6:45 de la tarda aquest Barça Llevant, el Johan Cruyff, amb poca història esportiva, amb el Barça rebent per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán, el trofeu de campiones de Lliga F. Encara quedarà un partit de Lliga F la setmana vinent a Tenerife abans d'afrontar les dues finals. Recordem, dissabte 16 de maig a Gran Canària, la de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, dissabte 23 de maig a Oslo, la setmana següent la de la Champions contra el Lió. I en el futbol de casa nostra, un apunt, el Futbol Club L'Escala ve de fer una gran temporada a la tercera federació masculina, que culmina aquest dissabte al camp del Tona. Els empordanesos són setens i s'han quedat a les portes de la lluita pel play-off d'ascens, i en l'últim partit a casa, el cap de setmana passat, van aprofitar per homenatjar dos dels seus capitans que pengen les botes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
2: Dos dels capitans del Futbol Club L'Escala s'han retirat, Josu Prieto per molèsties al genoll i Marc Gelmà per motius professionals. El club els ha homenatjat a l'últim partit disputat a casa contra Lleida Esportiu, obsequiant-los amb les seves samarretes, plaques commemoratives i rams de flors.
3: A dia d'avui em retiro, però jo sempre ho he dit que durant l'estiu és molt llarg, jo intentaré fer el que estigui a les meves mans per sentir-me bé amb el meu genoll i a partir d'aquí, al setembre, es veurà.
4: Costa dir ara és el moment. Jo sempre deia que hi havia dos detonants que serien ser pare o que el genoll em tornés a fallar, i al final cap de les dues ha sigut el detonant, sinó doncs, aquest negoci a nivell laboral doncs, he tingut que plegar.
2: Josu, que va ser distingit com a millor jugador del grup 5 de tercera al curs 24-25 per l'AFE, ha defensat l'Escala les tres temporades a tercera. A banda de jugar al Figueres, Girona, Barça, Espanyol, Olot i Extremadura, també va estar a l'estranger durant 7 anys, passant per Finlàndia, Itàlia, Polònia, l'Índia i els Estats Units. Josu s'emporta records inesborrables, però destaca que el millor ha estat el següent.
3: Bueno, òbviament, quan reps la tocada del Barça, possiblement hagi sigut el millor moment de la meva vida, després de, com ja he dit, ben dit sempre, el naixement de la meva filla. I, bueno, aquest pot ser un dels millors moments.
2: El Futbol Club L'Escala perd dos capitans, dos pesos pesants, dins i fora del camp.
0: Gràcies, Ivan. En bàsquet, demà arrenquen les finals, les semifinals, volia dir, pel títol de Lliga Femenina, amb l'Espart Girona buscant un lloc a la final. Les gironines s'enfronten al València amb l'anada demà al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontejau. En declaracions als mitjans del club en parlava una de les peces clau de l'Uni, la base sueca Clara Holm.
5: Espero una sèrie de semifinals molt dura i crec que és molt important per nosaltres fer un bon paper en el primer partit. Marcar la pauta de seguida, jugar amb intensitat física, estar concentrades i per nosaltres és molt important jugar una bona defensa. Aquesta és la clau.
0: Demà a les 7, com dèiem, aquest València-Espart Girona, anada de semifinals. Demà en farem la prèvia amb el més destacat del que ha dit aquest mateix migdia, Roberto Íñiguez. A l'altre semi s'enfronten, recordem, Perfumeries Avenida i Casa de Montsaragossa, amb l'anada demà a Salamanca. En handbol, el Barça afronta avui la tornada dels quarts de final de la Champions masculina, l'últim obstacle abans de la Final Four de Colònia. En cas de classificar-se, seria la vuitena consecutiva Final Four per al conjunt blaugrana, gran dominador de l'handbol europeu en els últims anys. L'equip de Carlos Ortega rep avui al Palau el Nantes, amb dos gols de marge de l'anada, amb una renda curta, però un petit avantatge al cap i a la fi, i més jugant a casa. En parlava Ortega a la prèvia.
6: Está claro que el dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos juegan muy rápido, eso no es nada. También hay que decir que de las tres eliminatorias que se preveía más disputadas, hemos sido que hemos sacado mejor resultado. O sea, hay que ver lo positivo, por supuesto. Y creo que también muchas veces digo que hemos sido muy superiores y que hemos tenido renta de goles que no nos merecíamos. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar a nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros. De un lado y otro, ¿no? Pero eso es algo pasado y que mirar ahora y tenemos que poner toda la carne al asador, ¿no?
0: I també va compareixer ahir a la prèvia el capità d'ICAMEM, que ja ha anunciat la seva sortida un cop acabi contracte l'estiu del 2027, però que encara té l'opció i les ganes de guanyar dues Champions més amb el Barça.
7: Tenemos mucha experiencia, sabemos lo que nos jugamos mañana, pero al final la hora de verdad es el partido. Por mucha experiencia que tengas, si no estamos a tope mañana, será complicado. Entonces habrá que ir con todo y esperamos que el Palau nos ayude, porque es nuestro último partido de casa, de Champions en casa, perdón, y queremos terminar con una victoria y yendo al Final Four.
0: Avui a 3:15 del vespre al Palau aquest Barça-Nantes amb el 30-32 favorable a les blaugranes de l'anada. També avui es decideixen les eliminatòries entre el Fuxe de Berlín, proper equip de Dicament, per cert, i el Vesper Mungarès, dirigit per Xavi Pascual, Pasqui, que té un gol d'avantatge, i la que enfronta l'Sporting de Portugal i l'Alborg, que arriba empatada a la tornada que juga avui a Dinamarca. Demà el Magdeburg, que és el vigent campió, mirarà de segellar el bitllet per a Colònia contra el Pick Szeged Hongarès. Els alemanys juguen a casa i tenen 7 gols de marge de l'anada.

0: En hoquei patins, avui mateix comença la fase final de la Champions, en aquest cas la masculina, que es disputa a Coimbra, Portugal, en format de final a 8, i hi ha participen dos catalans. Divendres arrencarà la Final Four de la Champions femenina, també en parlarem amb un català en aquest cas, en competició, que és el Vilassana, que s'enfronta al seu veí, el Fraga de la Franja, a semifinals. Avui obre foc a Coimbra el Porto Liceo, en aquest cas tornem a la masculina, a les 8 del vespre, hora catalana. A les 11 de la nit, també a hora d'aquí, jugarà un dels catalans, el Reus Deportiu, que té el complicadíssim repte d'eliminar el que segurament és el principal candidat al títol, el Benfica, que dirigeix l'exborana Edu Castro i que només ha perdut un partit en tot l'any. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
1: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra, amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
2: Ja, home, evidentment estem molt il·lusionats. Hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom. I aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
1: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
0: Gràcies, David. En cas que el Reus donés avui la campanada, podríem tenir semifinal catalana. El Barça s'enfrontarà dijous contra l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre, hora catalana. L'últim partit de quarts posa cara a cara el vigent campió, el Barcelos portuguès i el Tricino italià. A tot això, encara en hoquei patins, ahir us explicàvem l'anunci de retirada de la capitana del Palau, Berta Busquets. També ha anunciat que penja els patins un cop acabi aquesta temporada el capità del Pons Lleida, Sergi Duc, UAULLE de Ràdio, Sergi Guiu.
3: Si bé és cert que el Pons Lleida encara ha de disputar al llarg del maig la primera eliminatòria dels play-offs pel títol de l'hoquei Lliga davant el Liceo, aquesta setmana el capità llistat Sergi Duc ha anunciat a través de les seves xarxes socials que penja els patins i s'acomiada del club de la seva vida. El comunicat, Duc parla de la sort que ha tingut al poder ser el capità dels diversos equips del club que ha defensat, des de la base fins al primer equip. El jugador també deixa clar com ha crescut i evolucionat com a persona gràcies a l'hoquei patins i al llista i l'agraïment que té vers els seus companys i entrenadors. UAULLE de Ràdio ha parlat amb ell, poc després d'oficialitzar la seva retirada.
4: Bé, és una decisió que evidentment no es pren de la nit pel dia, sinó que valores moltes coses, i he pensat durant molt temps i amb la sort de tenir una família al costat que sempre em recolza i que mire pel millor per mi, i doncs ha estat un procés llarg, des de fa bastant temps que ho tenia decidit i fins un cop no ha passat la Eurocup i tot no ho he volgut anunciar, però sí que ha estat un procés difícil, un procés on hem pensat molt bé les coses i al final doncs aquesta és la decisió.
3: Una notícia, com dèiem, que coincideix amb l'inici de la preparació dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga, on evidentment Sergi Duc hi serà present. El primer partit dels quarts de final serà la pista del Liceo el dissabte de la setmana vinent. La segona passa a l'11 de setembre, el 23 de maig. En cas de necessitar un tercer partit, aquest es jugarà a Galícia el 26 del mateix mes.

0: I abans d'acabar amb voleibol, amb la temporada ja pràcticament acabada, avui volem parlar d'un projecte de la Federació Catalana anomenat Volei Expansió, una ciutat o un club que té la intenció de portar aquest esport a comarques on no hi és tan present. N'hem parlat aquí a l'Enjoc amb la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, que ho explicava així.
1: És necessari perquè aquest creixement que indiques efectivament s'ha produït, però s'ha produït de manera una mica irregular. No s'ha produït de la mateixa manera a tot arreu, a tot el mapa de Catalunya. Llavors sí que hem detectat que tenim zones en les que existeixen clubs, però estan geogràficament, diguem-ne, una mica aïllats o no amb un volum de clubs al voltant suficient com per poder fer, sobretot, lligues de proximitat, no? Diem molt que volem que realment el temps de desplaçament no sigui superior al temps que dura un partit.
0: La presidenta de la Federació Catalana, per cert, que també ha dit la seva sobre el descens administratiu del Sant Cugat per motius econòmics, que ha fet que no tinguem el curs vinent cap equip català a la Superliga ni femenina ni masculina, on també ha baixat, per aquest cas, per qüestions esportives al Tarragona, Sant Pere i Sant Pau.
1: Des de la Federació hem viscut com una situació, la veritat, un punt dramàtica i traumàtica, perquè al final, efectivament, el voleibol català es queda sense cap equip a la Superliga, de fet, ni masculina ni femenina, però la situació del Sant Cugat, doncs, bueno, ens indica la situació que viuen els clubs, les dificultats econòmiques que hi ha a nivell d'esponsorització, que tot i que tenen els seus patrocinadors, no són suficients com per competir al nivell que s'està competint també a la resta de l'Estat.
0: L'any vinent, doncs, no tindrem cap equip català a la màxima categoria del vòlei estatal. Veurem si, per exemple, el Sant Cugat, amb un projecte més sostenible, o el Barça, que ha jugat fase d'ascens en la femenina, però que no ha pujat, o el Tarragona Sant Pere i Sant Pau, per exemple, en la masculina, poden tornar a recuperar aquesta plaça a la Superliga aviat. I un últim punt abans d'acabar, anem cap a Rubí, perquè aquest mateix cap de setmana tindrà lloc la Cursa de la Dona, una iniciativa que ja ha arrelat al municipi amb més de 2.300 inscripcions. Ràdio Rubí, Siscu Lara García.
2: La xifra d'inscripcions a la Cursa de la Dona de Rubí parla de la transcendència que està agafant aquesta proposta que es du a terme amb la col·laboració de l'Ajuntament de Rubí i la Unió Atlètica Rubí, així com també el Club Natació Rubí. Una cursa que es durà a terme diumenge a les 10 del matí i que es realitza, doncs, per tota la zona centre de la ciutat. Es tracta, més enllà de la part reivindicativa cap a les dones i de la promoció de la pràctica esportiva també de fer ciutat, com destaca el regidor d'Esports, Juan López.
3: Celebramos la cursa de la dona, que no solamente es una actividad deportiva, sino solidaria y, como no, de ciudad. Participa todo el que quiera, agradecido de ello.
2: I ho pot fer fent una aportació, en aquest cas un donatiu, que va destinat a Oncolliga, entitat que treballa per a l'ajuda amb les persones malaltes de càncer. Aquesta proposta esportiva de Rubí, solidària, també té la vessant dels números que cada cop l'estan fent més important. Perquè es facin una idea, a Rubí hi havia anys enrere el cross escolar, llavors hi havia unes inscripcions al voltant del miler de participants. Era la xifra més alta quanta participacions en propostes esportives. Ara es millora i es duplica. I, de fet, la cursa de la dona, que arrencava el 2022 amb 450 persones, ja s'ha multiplicat per 6 amb aquestes 2.300 llargues que hi ha en el dia d'avui. Es tanquen les inscripcions aquesta nit.

Gràcies, Cisco, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Informació.
2: Hola, sóc Josep Maria Martí, director de l'Observatori de la Ràdio a Catalunya. L'Observatori té com a finalitat estudiar els fets entorn de la ràdio i de la indústria del so en general a Catalunya. I, concretament, el fenomen nou fa uns anys del podcast. Per això, en conveni amb la Xal, vam proposar d'estudiar el projecte que s'havia endegat per part de la Xal a l'Infopodcast i veure com evolucionava, què estava aportant com element nou i quin pes s'anava tenint en el conjunt de l'oferta de podcast a Catalunya. Es tracta d'una experiència inèdita, un podcast informatiu que té diferents intèrprets. Hi ha una orquestra, les emissores que s'han apuntat al projecte de la Xal, que fan un mateix estil de podcast informatiu, però cadascuna el fa a la seva manera. Ha de ser una cosa diferent a un butlletí informatiu. Si es construeix una marca forta, l'Infopodcast, i les emissores s'hi acullen, això és un element que reforça el seu paper com a mitjà de comunicació. És a dir, la suma de les 60 emissores que s'han adherit al projecte es convé des del punt de vista del seu reforçament local i sobretot perquè els donen la possibilitat de difondre la seva activitat més enllà del que seria, en el cas de la ràdio, el seu territori de difusió. S'ha de construir un llenguatge i una religió pròpia del que seria el podcast. És important que desenvolupi un estil propi. No és una cosa fàcil. Entre altres raons, perquè en el conjunt d'aquestes 60 emissores hi ha moltes que tenen recursos per poder-ho fer, per poder treballar en aquesta línia, i d'altres que tenen unes limitacions productives evidents. Tot i amb això, fan un esforç considerable per fer créixer el nivell de qualitat del producte que fan. Els continguts de so perden la seva naturalesa d'elements fugaços per passar a ser altres suports que no siguin de la ràdio convencional. Això fa que el producte que ha costat de produir tingui major difusió, no solament qualitativa, sinó també quantitativa. És a dir, vas a trobar amb els suports públics diferents dels convencionals. Això és important. La facilitat del suport homogenitza grans i petits, però l'important és el contingut. Disposar d'un contingut que no mori, que seria el del butlletí de notícies, transformar-lo en un contingut que ja tingui més permanència i que pugui ser difós per diferents plataformes, és un dels grans èxits del podcast.
0: La xarxa de comunicació local.
3: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
4: Què tal? Benvingudes, benvinguts. Xandall rubinenc posat en aquest horari de quarts de dues de la tarda. Repetició al vespre amb els esports al dia, els esports rubinencs, en aquesta l'emissora municipal i el 99.7 de l'FM. Ràdio Rubí, en aquest dimecres ja ens posem en marxa per analitzar el present, però sobretot el futur de la Unió Esportiva Rubí, perquè el que m'ha fet durant aquest matí és, diguem-ne, que voltar per la nostra ciutat i anar a buscar aquells punts de referència informatius. Hem estat amb el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà, amb ell, i volíem revisar cap a on va l'entitat ara que ha estat reelegit com a president del club i que estarà durant els pròxims 6 anys, unes eleccions en les quals només es va presentar el Josep Alcalà amb la seva junta directiva i amb el pla de continuïtat que s'ha marcat de cara als pròxims anys a l'entitat de la nostra ciutat en futbol. També hem aprofitat per anar cap a, doncs, a les instal·lacions al centre de la ciutat del Club Boxeo Vega. Allà ens hem trobat amb dos dels protagonistes de la participació del Club Boxeo Vega, amb quatre boxejadors al torneig internacional Ence Marín disputat aquest passat cap de setmana. Seran les dues entrevistes que escoltarem en aquest programa d'aquest dimecres, en el qual no ens oblidem de l'habitual revisió de l'esport adaptat i dels clubs de la nostra ciutat, en un dimecres en el qual també ens fem ressò d'una bona notícia que ens arriba a través del Black Wolf, el club de futbol platja de la nostra ciutat. Són els temes que posem sobre la taula per aquest programa que té força qüestions a tractar i ben llargues. Així que vinga, abans, posem en marxa.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
4: Vinga, que tenim al nostre costat el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Circo. Hola.
4: Doncs per aquí molt bé. Tu, amb aquesta renovació, suposo que amb ganes, no? Renovació, nou camí, 6 anys per endavant.
5: Amb moltes ganes, perquè la junta directiva vol continuar tota i això per mi pues, és el més important, que vulguin continuar i jo pues, al costat d'ells i cap endavant i força Rubí.
4: Sí, de fet deies, no?, que abans de començar l'entrevista que una de les claus de la teva renovació, d'haver-te presentat a la reelecció, ha estat que t'han animat, no?, també la resta de l'equip que treballa a la directiva del Rubí.
5: Sí. És sense dubte aquest el motiu. Pensa que tots els directius que tenim en el club porten més de 20 anys en el club i ells ho senten tant i com jo, aquest escut, aquesta entitat, i si no fos per ells, haguessin dit ells, escolta'm, que no volem continuar, pues jo no m'he presentat seguríssim. Però tots van animar a presentar-me i contentíssim de continuar aquest projecte, sí.
4: No hi ha hagut canvis, no hi ha hagut cap tipus de permutes, per tant, es pot interpretar que tot continuarà, si fa no fa, igual, com fins ara.
5: Bueno, sí, realment sí. Nosaltres estem portant un projecte des de fa un projecte nou des de fa 4 anys, s'estan veient els resultats ara últimament, s'estan veient molt, i a partir d'aquí, pues, bueno, volem seguir, volem millorar coses i esperem també gent pues, que ens porti noves idees i poder pues, bueno, avançar en el projecte molt més del que desitgem, vaja.
4: No es preveuen canvis ni en junta directiva ni res, no? O sigui, tot continuarà igual.
5: Sí. El projecte és molt engrescador. Això també ha sigut una de les coses que ens ha animat pues, a seguir. Portem 4 anys amb un projecte nou, està sortint, la directiva està funcionant perfectament, com havia dit abans, els equips tècnics, la direcció esportiva, és tot, bueno, està sortint tot molt, molt, molt rodó i, cony, ara que surt, pues, continuem.
4: Sí, ho deia perquè, clar, parlàvem de junta directiva, que al cap i a la fi és qui ha entrat a l'opció de la reelecció, però també... I aquest projecte de 4 anys va ser amb l'arribada del José Solivelles, per tant, tot continua també en aquesta part que ja no és tant d'eleccions, sinó que és decisió de junta directiva que continuï.
5: Ara, és justament això, eh? O sigui, vam donar un pas endavant amb aquest projecte, volem seguir amb aquest projecte i realment és el que creiem amb ell. Resultats, com et dic, estan sortint, som més jugadors, tenim més categories, els entrenadors, el que és la coordinació del club funciona perfectament, doncs què més volem?
4: Clar, és que un club no és només, en parlarem evidentment del primer equip, però aquí hi ha moltes coses darrere, ha crescut en nombre de jugadors, de jugadores, en definitiva que tot plegat està funcionant, no?
5: Ara, jo sempre dic que sembla que com si el primer equip sempre fos el què, i pensem que tenim doncs, 38 equips més que són els que representen realment la Unió Esportiva Rubí,
4: Una molta feina que hi ha darrere, no? Això també sempre ho has volgut destacar, tot el que fan els teus companys.
5: Sempre. És que jo no sóc ningú sense ells, o sigui, ho tinc claríssim. Pensem que portar 545 jugadors amb 70 tècnics, més el que és l'àrea de manteniment, l'àrea de secretaria, si no fos per l'ajut de la directiva, si no fos per l'ajut de la direcció esportiva, si no fos per l'ajut dels coordinadors, dels entrenadors, no seríem res.
4: Home, és cert, i tens tota la raó en el que dius, però també el Josep Alcalà porta tota la vida a la Unió Esportiva Rubí, jugador, després ja com a doncs, junta directiva, déu-n'hi-do, perquè Unió Esportiva Rubí i Josep Alcalà són doncs, noms que estan molt lligats, també.
5: Bueno, sí, realment sí, però és que si no fos per tot el que hem fet, el que hem aconseguit tots junts, jo no seria res, jo seria pues, un soci més, que això sí que ho seria, i el valor meu seria, pues, en fi, gràcies a tots aquests que he dit, i ho vull remarcar sempre, perquè un club és el treball d'un grapat de gent, si no, no funciona, és que no ho veig, jo, un club presidencialista no crec que funcioni mai.
4: T'ho dic perquè... ja ho has dit, i home, és, ja fins i tot per edat no queda un altre. Aquest serà el teu últim mandat.
5: Bueno, jo crec que sí, jo crec que ja és hora de...
4: Crec?
5: Sí, crec Crec perquè el Rubí és un sentiment. Nosaltres no estem allà per res més que per un sentiment. Jo crec que hi ha gent dins de la junta directiva actual que podria agafar el meu relleu o gent que vingui pues, de pares, socis, de fora, que puguin fer aquell relleu. Jo crec que jo ja, amb aquest mandat que acabaria pues, ja amb 21 anys de president, pues, jo crec que ja seria suficient perquè hi hagués aquest relleu i poguéssim pues, aconseguir... Pues, que el Rubí pues, tingui noves idees, tingui noves perspectives, perquè hi ha gent molt vàlida, Rubí, i dins del club també n'hi ha molt gent vàlida.
4: El que sí que hi ha aquest però, de sempre, que, no, que les eleccions que no s'hagin hagut de fer perquè no hi ha una altra candidatura, parla que potser aquesta massa social no està tan agafada al club com ens agradaria a tots.
5: El futbol ha canviat molt de fa uns anys, ha canviat molt, hi ha altres inquietuds i realment la gent li costa agafar responsabilitat, li costa pues, estar pues, bueno, una sèrie de temps, dedicar unes hores al dia, estar tot el dia pendent de què està passant en el club. Clar, a partir d'això és complicat a vegades trobar gent. Jo espero pues, bueno, que la inquietud sigui de més gent i si no és així, pues, bueno, el que faci el relleu perquè sigui una persona pues, coherent i que estigui integrada sobretot al Rubí, que tingui aquest sentiment del Rubí, no qualsevol que digui, bueno, vull entrar i després a cap de dos mesos es cansi i ho deixi tot empantanegat.
4: També aquí hi haurà una feina, no?, mirant cap al futur, no sé si t'ho has plantejat.
5: Sí, hi ha una feina. Jo crec que nosaltres ara econòmicament i esportivament estem ja bastant alineats i jo crec que ara s'ha de reforçar la part pues, social i aquesta part social pues, implica això, pues, implica pues, que hi hagi un grau més de compromís, hi hagi un grau més pues, de participació de la gent i jo crec que en aquests 6 anys la finalitat seria pues, aconseguir això, sí.
4: Anem amb aquesta part que també és molt interessant, hi ha l'esportiva de la qual volem parlar però també l'econòmica, com està aquí el club? Està força bé pel que dius, no?
5: Bueno, el club està correcte econòmicament, no tenim cap problema amb tesoreria, estem, bueno, de fa ja molts anys estem pues, al corrent de pagament, al corrent de cobrament també, i està funcionant molt bé. Aquest any hem incorporat una APP també que ens ajuda pues, a controlar tots aquests pagaments i estem portant-ho, pues, bueno, jo crec que hem nivellat molt pues, els anys aquells tan enrere que eren complicats a vegades de poder complir i ara pues, portem una sèrie d'anys econòmicament bastant solvents.
4: S'ha aconseguit l'estabilitat, ho dic perquè encara recordo aquells problemes quan caiem de la tercera divisió fa una dècada aproximadament, la situació era molt diferent, no? Tot s'ha pogut anar, diguem-ne, que trampejant bé.
5: Sí, això ha sigut un èxit d'aquesta directiva. Pensem que fa 15 anys enrere vam haver de convocar una assemblea el dia 13 de desembre, que sempre me'n recordo d'això, el dia de Santa Llúcia, i vam haver que avalar aquesta directiva mateixa que està ara, avalar un crèdit o una pòlissa de crèdit de 65.000 euros de fa 15 anys. Tota la junta directiva va respondre i hem pogut pues, donar-li la volta a aquests 65.000, hem pogut pues, fer uns pagaments que hi havia encara pendents importants i ara mateix, però bueno, estem bé.
4: Els números surten també perquè ajuda aquesta part esportiva. Molts equips, has dit 38, tenim un any de ple d'equips, a més estan funcionant a nivell esportiu en aquest sentit, que al final és el que es busca en un club esportiu, que hi hagi doncs, el bon camí, ja no èxits esportius, sinó que el bon camí amb la base, amb això que es crea dels valors esportius, tot està funcionant, també suposo que en aquest sentit per a vosaltres ha de ser molt encoratjador.
5: Ah, això, és que realment la renovació aquesta és per això, perquè està funcionant tota la perfecció i ho volem gaudir ara, o sigui, si tenim 6 anys per gaudir això que vam començar a projectar i està sortint, volem disfrutar-los. Ara mateix, esportivament, pues, aquest any serà fabulós, però fabulós.
4: Ja hem tingut algun èxit d'ascensos de la base... I el primer equip, que és la referència de Rubí en aquest sentit, amb aquests anys en categories, doncs, fins i tot alguna semiprofessional, ara en aquesta Lliga Elite, quin anys que portem més bojos en aquesta categoria, ens mantindrem, no? Sembla que estem a prop.
5: Bé, suposo que sí, que tindrem aquesta sort una altra vegada. Pensem que la Lliga Elite fa 3 anys que existeix i pensem que si aquest any nosaltres aconseguim pues, la permanència, que tot indica que sí, serem, em sembla, 2 o 3 equips que haurem participat a les 3 edicions de la Lliga Elite. Pensem que ha baixat molta gent a tercera divisió, que ha baixat molta gent a primera catalana, clubs històrics, i nosaltres suposo que serem un d'aquests 2 o 3 equips que repetirem la 4ª temporada d'Elite, que és, bueno, és un èxit absolut.
4: I quina bogeria de categoria! Des de fora es gaudeix, perquè hi ha molta competitivitat. Es gaudeix de la mateixa manera des de la junta directiva, que hi ha molt en joc, o no?
5: Bueno, hi ha moments, eh? Hi ha moments. O sigui, quan les coses surten bé, com vam començar pues, la temporada i fins a mitja temporada, pues, era fabulós perquè estàvem allà dalt i estàvem pues, veient altres objectius. I bueno, quan es va retorçar una miqueta cap avall, pues, ja comences a patir, i ara realment pues, portàvem uns dies patint bastant. Esperem que aquestes últimes 2 jornades no tinguin que patir més, sí.
4: Clar, hi va haver-hi un canvi a la banqueta que ha acabat de moment funcionant, no?
5: Bueno, és el que parlàvem del projecte. Realment, la gent que avui en dia està integrant el que és la Unió Esportiva Rubí dins de la direcció esportiva pensa en el Rubí, no pensa individualment en les persones. Què va passar? Que vam haver que moure l'arbre perquè passava alguna cosa, no sabien què és el que passava. I des de la direcció esportiva, que és Josep Solivelles, junt pues, amb el que és la direcció esportiva de la Junta Directiva, vam pensar que potser pues, era millor canviar una mica d'aires, canviar una mica pues, els hàbits, però mantenir la direcció esportiva igualment a la Unió Esportiva Rubí, perquè el projecte té que seguir continuant. I l'únic que hem fet ha sigut fer un petit moviment perquè agafem aire, i jo crec que hem encertat.
4: Clar, és que és important explicar-ho, i et diré per què. Perquè tu, que portes molts anys en junta directiva, coneixes molts clubs, els seus funcionaments, el que ha passat aquest any a la Unió Esportiva Rubí no és tan habitual, i era difícil saber-ho gestionar, que el director esportiu fos l'entrenador, en els problemes com s'havia de decidir. En aquest sentit, es va decidir mirant, diguem-ne, que amb el cor al club, no?
5: Ara, és que això és el que vull destacar més. O sigui, això ha sigut un, anem a dir, un bueno, com si fos un favor al club. Cadascú està on té que estar, i cadascú marxa del lloc on té que estar pel bé del club, que és lo interessant en un club. O sigui, la persona no es té que servir del club, sinó la persona té que ajudar i té que estar dins del club per millorar el club. I tot això és agraïment, i jo vull dir-ho, que jo ho he agraït moltíssim, aquest canvi de posició o aquesta apartar-te una mica, però seguir igualment portant la direcció esportiva, com ha fet pues, José Solivelles, pues, és molt important per un club. No pensar en un individualment, sinó pensar en el grup sencer, que això és el que al final pues, et porta pues, a aconseguir èxits o a aconseguir objectius.
4: Doncs a veure com van, són 6 anys que tenim per endavant, en el qual ens anirem veient molt segur. Josep, moltes gràcies, i a seguir treballant per la Unió Esportiva Rubí.
5: Això és el que farem, i tu que puguis estar tots els diumenges acompanyant-nos a nosaltres.
4: A 3W que podeu trobar aquesta entrevista amb el Josep Alcalà, president de la Unió Esportiva Rubí, 3wradiorubí.cat en l'apartat d'esports.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
6: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda, i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
3: Arreu de camp. Tots fem esport.
4: Vinga, més qüestions en aquest programa. Anem, diguem-ne, que amortir una miqueta el camí d'aquest programa del dimecres. Venim de l'entrevista del Josep Alcalà. Abans d'escoltar la que hem mantingut al Club Boxer Òbega, anem a parlar de diverses altres qüestions, com, per exemple, per començar, Toni Bravo Rodríguez, de les habituals qüestions en referència a l'esport adaptat de la nostra ciutat.
7: El Can Mirbé va aprofitar el partit únic del cap de setmana, que disputava a la Willixet, per reforçar la seva candidatura a la final a 4. El triomf per 3-0 davant d'un Torre Baró molt minvat per les baixes va permetre als rubinics mantenir-se en aquesta 4ª posició, un lloc que ara mateix es classificaria per a la fase final de la competició. L'equip va dominar el partit des del primer minut. El Torre Baró condicionat per les absències, no va poder competir amb la intensitat habitual i el Kazmir B doncs, ho va aprofitar per imposar l'eficàcia ofensiva que el va permetre aquesta victòria. El 3-0 final reflecteix la superioritat, reforça la confiança d'un conjunt que ha fet un pas endavant en el tram decisiu de la temporada, però és que ara arriben dues jornades més exigents, determinants, perquè el proper dissabte el Kazmir B visitarà el Parets, segon classificat, un dels equips més forts de la Lliga, un desplaçament complicat que pot marcar el to de la recta final, i la setmana següent arribarà el partit clau, el Kazmir B Terlenca, l'últim duel de la temporada. Un empat o una victòria classificaria el conjunt rubinenc per a la final a 4 en el seu primer any a primera divisió. Tot plegat, pendent també dels partits ajornats, que poden acabar de definir la classificació i que poden alterar la lluita per la quarta plaça. Ara mateix, però, depenen del que faci el conjunt rubinenc en aquestes dues jornades decisives.
8: www.radiorubi.fm.
9: Tota la informació dels equips rubinencs.
8: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
9: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
8: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
9: Tot l'esport rubinenc a
8: radiorubi.fm.
4: I en altra ordre de qüestions, ens fem ressò ara d'una molt bona notícia per al futbol platja de la nostra ciutat. Recordin que ha reflectit amb aquest club el Black Wolf, que ens ha aportat una informació, tot i que individual, però que fa bona la feina que es fa a l'entitat rubinenca. Toni.
7: La portera Xènia Casado Puig ha rebut la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. Un pas històric, tant per la jugadora com per al club rubinenc Black Wolf. És la primera vegada que l'entitat veu una de les seves integrants formar part del màxim equip estatal. La crida s'emmarca en la preparació de la Women's Euro Beach Soccer League 2026, una competició organitzada pel Beach Soccer Worldwide, l'empresa que gestiona els tornejos internacionals d'aquest esport, ja que la FIFA no organitza competicions oficials de seleccions en futbol platja. Casado participarà en la concentració prèvia que la selecció durà a terme al Puerto de Santa Maria, Andalusia, on Espanya iniciarà el seu camí en aquesta Eurobeach Soccer League. Encara no s'ha confirmat quin rol tindrà la portera dins la convocatòria, tot i que és previst que el cos tècnic treballi amb tres guardametes. Sigui quin sigui el seu paper final, la presència de Casado doncs ja és considerada un èxit rotund per al club. Casado resideix a Torredembarra, juga a futbol en aquest municipi, però ha estat sempre vinculada al projecte esportiu de la Black Wolf, on ha crescut com a portera i forma part també de la selecció catalana.
10: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
11: Tengo que encontrarla.
12: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
13: Creo que he descubierto algo increíble.
10: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
14: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
15: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Són les 2 de la tarda.
0: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimecres, és dia 6 de maig i repassem els titulars d'aquesta jornada amb el David García Entrena. La multireincidència és una de les preocupacions, sens dubte, de l'Associació de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ho ha expressat en més d'una ocasió. Ahir es van tornar a reunir a la tarda per tal d'analitzar les avantatges, o no, d'aquesta nova llei contra la multireincidència que va entrar en vigor, recordem-ho, el passat mes d'abril.
2: Des de l'associació, de fet, es demana una sessió extraordinària de la Comissió de la Policia de Catalunya per debatre sobre aquesta llei, i ho volen fer en tres aspectes concrets. Procediments clars, ampliar la capacitat per tramitar aquesta mena de casos de forma més àgil i, en darrer terme, protocols clars pels ajuntaments.
1: I avui també us explicarem un succés ocorregut a la ciutat, que segurament igual haureu vist a les xarxes socials. Va ocórrer a la matinada de dissabte i es tracta d'una concentració no autoritzada de motocicletes.

0: Cletes a la carretera 1413A, que va finalitzar amb persecució policial, desenes de joves i vehicles identificats i més d'un centenar de multes de trànsit.
1: I com us podeu imaginar, per la mena d'imatges, on es pot veure com els Mossos intercepten els motoristes, estan protagonitzant les xarxes socials aquests dies. A moda de resum, la col·laboració del Servei de Trànsit i de la policia local va aconseguir trencar la fugida poc després d'iniciar-se. I a més, segons aquestes imatges que s'han compartit, el moment de l'aturada hauria estat precisament aquí a l'altura de Rubí.
0: I aquesta tarda podeu assistir a una conferència sobre recursos assistencials i habitatge per la gent gran la farà la catedràtica emèrita d'Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili, Dolors Coles.
1: Aquest matí hem parlat amb ella, el Rubí al dia, i ha explicat que és molt urgent que s'adaptin les polítiques públiques a una societat cada cop més longeva, on el model binari tradicional, és a dir, quedar-se a casa o ingressar en una residència per la gent gran, ha quedat obsolet. L'experta ha posat el focus en els habitatges amb serveis, una fórmula que ja està implementant en municipis propers com Sabadell o Terrassa.
0: I parlant de solucions, un nou autobús ha començat a operar cada dia a 2:45 de la tarda amb l'objectiu de reduir la saturació que es produïa habitualment a la parada just davant de l'Institut J.B. Foix.
1: La mesura respon a una situació recurrent detectada durant la sortida de l'alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius. La coincidència de centenars d'estudiants provocava una elevada concentració de persones usuàries i dificultats per accedir als autobusos, especialment en aquest punt del recorregut on els vehicles ja acumulaven una alta ocupació.
0: Pel que fa al temps, segueix la fresqueta aquests dies, especialment a primera hora del matí amb un cel una miqueta ennuvolat. Sembla que el temps seguirà així el que queda de la setmana, però qui millor que Lluís Mi Pérez des de la xarxa per fer-nos la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Mi.
2: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compte a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'Associació de Municipis de l'Àrea Metropolità de Barcelona vol acordar amb el Departament d'Interior criteris compartits per poder desplegar la llei contra la multireincidència. Els alcaldes i alcaldesses de la segona corona en van parlar ahir a la tarda durant el comitè executiu que es va fer a Mataró per analitzar les possibilitats d'aquesta nova llei que permet penar en presó delictes menors com els furts en cas d'haver-hi multireincidència, una llei que va entrar en vigor el passat mes d'abril, a mitjans d'abril. En aquest sentit, l'entitat urgeix a la Generalitat a convocar una sessió extraordinària i monogràfica de la Comissió de Policia de Catalunya. L'ART demana instruccions clares en tres àmbits diferents. Pel que fa al policial, procediments clars i reforç de la capacitat dels cossos locals i els Mossos d'Esquadra per perseguir aquest tipus de perfils. En l'àmbit de la justícia, ampliar la capacitat per poder tramitar aquests casos de manera més àgil, repartint els nous jutges anunciats de manera equitativa a tot el territori català. I finalment, també es demanen protocols clars als ajuntaments. Ana Maria Martínez és la presidenta de l'Àrea Metropolitana i també alcaldessa de Rubí.
3: Perquè el que volem és que s'esprema al màxim les possibilitats que dona aquesta reforma legal i que tinguin els secretaris generals dels ajuntaments i els assessors judicials instruccions clares de com s'ha de fer aquesta personació.
0: La multireincidència delictiva, insisteixen els alcaldes i alcaldesses, és un dels principals problemes ara mateix de la seguretat pública a Catalunya i molt especialment a l'àmbit metropolità pel volum de persones i activitats que s'hi concentren. Amb l'aprovació al Congrés de la nova llei, els ajuntaments esperen que s'acabi amb la impunitat. I com us dèiem als titulars, resulta que una concentració no autoritzada de motocicletes a la carretera comarcal 1413A dissabte, a la matinada, es va saldar amb una persecució policial, amb desenes de joves i vehicles també identificats i, a més, amb multes de trànsit, concretament més de 100. Les imatges dels fets, on es poden veure com els Mossos d'Esquadra intercepten aquests motoristes que intenten fugir, estan tenint força recorregut i èxit, per dir-ho d'alguna manera, a les xarxes socials. Els Mossos informen que van rebre un avís d'aquesta concentració no autoritzada d'una gran multitud de motocicletes en aquesta carretera, en aquesta comarcal, la matinada de dissabte, que era 3 de maig. La policia explica que quan es va personar al lloc de la reunió, els motoristes es van donar immediatament a la fuga, posant en perill la seguretat del trànsit amb maniobres molt perilloses i fins i tot circulant contra direcció en alguns trams d'aquesta comarcal. Gràcies a la col·laboració per un costat del Servei de Català de Trànsit i per altre de la policia local, els Mossos van aconseguir trencar aquesta fugida poc després d'iniciar-se. Segons les imatges que s'han compartit, el moment d'aquesta aturada s'hauria produït aquí a Rubí. La policia catalana explica que una de les motos va impactar contra un dels seus vehicles. No es va detenir cap participant, però sí que es van identificar 35 persones i 23 vehicles, i a més es van interposar un total de 58 denúncies de trànsit. Els joves participants en aquesta concentració van penjar després les imatges que ells mateixos van gravar a les xarxes socials, un vídeo que està replicat per diversos perfils, i poden veure agents dels Mossos proferint expressions com ara, cito textualment, les putes càmeres que queden parades o el próximo subnormal se lleva un garrotazo, me habéis entendido, insistim, paraules textuals dels Mossos d'Esquadra.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Parlem ara d'economia, parlem de l'atur, perquè ahir es van fer públiques les dades de l'atur corresponent al mes d'abril, i Rubí, doncs, el tancava amb 3.690 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball. Són exactament 100 aturats menys que el mes de març, i la dada més baixa registrada a la ciutat en els últims 18 anys. Amb la dada d'aquest abril, la taxa d'atur de Rubí ha baixat fins al 9,25%. Segons els registres més recents de la ciutat, les dones continuen sent majoria. A les llistes de l'atur, 6 de cada 10, de fet, el 38% és atur de llarga durada, és a dir, 2 anys o més sense feina, i la majoria d'afectats tenien experiència prèvia en ocupacions elementals i un nivell formatiu que no supera l'educació secundària. La tendència a la baixa de l'atur vista a Rubí s'ha reproduït també al conjunt de la comarca del Vallès Occidental, amb descensos de les llistes a pràcticament tots els municipis. De fet, només s'han registrat 2 aturats a la comarca l'últim mes, un a Ullastrell i un altre a Ripollet. Com és habitual, la baixada de l'atur ha estat més pronunciada als municipis més poblats, a més de 200 aturats menys a Sabadell i més de 300 menys a Terrassa. Pel que fa a Catalunya, l'abril es va tancar amb uns 9.000 aturats menys gràcies a la temporada de turisme de la Setmana Santa. Ara mateix la xifra de catalans que busquen feina puja fins als 314.000. Miquel Sant Per és el conseller de Treball de la Generalitat.
5: I en quant a l'atur, pues una tendència també exactament igual de positiva. Hem tingut una disminució de l'atur interanual del 3,4%, una disminució intermensual del 2,8% i, a més, una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions, és a dir, a les 4 províncies de Catalunya. Permeteu-me, a més, que faci menció també a que es produeix una disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves de menys de 25 anys, on es produeix una disminució per sobre de l'11%. Per tant, tant de bo que cada vegada que surtin les dades puguem expressar que han sigut d'aquesta línia.
0: Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha baixat en unes 62.000 persones, cosa que ha permès situar les llistes per sota dels 2,4 milions d'aturats per primera vegada des de juny de l'any 2008. Aquestes bones dades també s'observen en l'afiliació a la Seguretat Social. A Catalunya ara hi ha 38.000 afiliats més que el mes de març, i a tot Espanya la pujada ha estat de 223.000 persones.
4: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I ahir a la tarda es va inaugurar a Sabadell el nou espai del Vallès Occidental de l'Associació contra el Càncer, amb la presència del primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí, Víctor García. L'objectiu d'aquest nou equipament, que es troba ubicat al carrer de la Salut 122, és acostar els seus serveis gratuïts d'atenció psicològica, atenció social i també acompanyament a persones que pateixin càncer, als seus familiars i també cuidadors de tota la comarca, inclosa, lògicament, la nostra ciutat. De fet, es tracta d'un servei que s'emmarca en el model d'espais comarcals d'aquesta associació, que bàsicament pretén ser una xarxa que pugui ajudar els malalts, a les seves famílies i des de diferents àmbits amb diferents serveis. L'espai abarcarà 970.000 persones de la comarca i més de 21.600 persones afectades per càncer. En el cas de Rubí, també tindrà la seva seu, està ara mateix en procés de construcció, tal com ha explicat a Ràdio Rubí Yolanda Cuesta, que és membre del Consell Provincial de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
6: La seu local està, imagino que ara, en projecte de creació, i després normalment es demanen espais que poden ser local en llocs sanitaris. Per exemple, a Terrassa, la seu de Terrassa, el psicòleg fa servir els nostres espais, per exemple, o dependències municipals. Nosaltres, la Junta de Terrassa, són aquest grup de persones que també desenvolupen aquesta tasca i que ara alguns pacients també podran venir aquí, tots els pacients podran venir aquí. A Rubí pues, es crearan els seus. Però la idea és que aquí es potenciï l'atenció a tota la comarca.
0: L'acte va comptar amb representació institucional, també del sector sanitari. Van acudir representants de les alcaldies de Badia del Vallès, Barberà, Polinyà, Ripollet, Palau-solità i Valldoreix i la regidora de Salut de Sabadell, Sílvia García. A més de responsables de centres hospitalaris i també organismes sanitaris de referència, com és el cas del Parc Taulí, Mutuo Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa, a més de la doctora Candela Calle de la gerència de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord del Servei Català de Salut, que és on pertany la nostra ciutat. En representació, com dèiem, de l'Ajuntament, hi va acudir el primer tinent d'alcalde, Víctor García, que va lloar la tasca d'aquesta associació per ajudar els malalts de càncer i va recordar també la feina d'Oncolliga Rubí, amb la seva presidenta Milagros Calleja al capdavant. Escoltem el que deia ahir Víctor García.
7: Bueno, per Rubí venim sempre a donar suport a aquest tipus de recurs, que és imprescindible per millorar la vida dels pacients de càncer. A Rubí tenim molt activa Oncolliga i sabem de primera mà tota la feina, la gran feina, la gran tasca que fan. Però a partir d'avui ja ens han dit que hi haurà contacte perquè tinguem allà l'associació contra el càncer també, perquè malauradament sempre és necessari aquest recurs, però afortunadament sempre hi ha molta gent que estem disposats a prestar l'ajuda.
0: L'Associació contra el Càncer va néixer fa 72 anys, està estructurada en 52 seus provincials i present a unes 2.000 localitats. Compta més de 35.000 persones voluntàries i més de 728.000 socis. Això per un costat. Per l'altre, la catedràtica d'Antropologia Social Dolors Comas visita avui Rubí per fer una conferència sobre els recursos assistencials i l'habitatge per la gent gran. La xerrada és a 6:45 de la tarda a la biblioteca i forma part de les activitats del programa Gaudeix la vida en gran. Comas ha passat aquest matí pels micròfons de Ràdio Rubí i ha posat sobre de la taula la urgència d'adaptar les polítiques públiques a una societat cada vegada amb gent més gran, on el model anomenat binari, és a dir, quedar-se a casa o bé anar cap a una residència, ha quedat una mica obsolet. Dolors Comas ha destacat que tot i que envellir a casa continua sent l'aspiració principal de la ciutadania, el sistema actual presenta greus mancances. Segons l'antropòloga, la manca de recursos assistencials suficients condueix sovint a una institucionalització no desitjada, agreujada per la manca d'habitatges adaptats i de serveis comunitaris coordinats entre l'àmbit sanitari i l'àmbit més social. Escoltem a Dolors Comas.
8: Alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja se t'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena a treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans.
0: Durant l'anàlisi, l'expert ha posat el focus en els habitatges amb serveis, una fórmula que ja s'ha començat a provar en altres municipis, per exemple a Barcelona o aquí al costat a Sabadell i a Terrassa. Aquests espais no només ofereixen una solució arquitectònica adaptada, sinó que combinen, a més, espais comunitaris per combatre la soledat no desitjada. Tornem a escoltar a la Dolors Comas.
8: Pot haver-hi activitats compartides, perquè quan parlem de serveis vol dir que pot haver doncs, un servei de bugaderia per la gent, o, però pot haver-hi activitat física, per exemple, que s'organitzi, o pot haver-hi espais comunitaris on la gent pugui fer activitats conjuntament. Per tant, és un bon remei contra la solitud.
0: Pel que fa al cas de Rubí, Comas ha fet referència a la futura promoció de 19 pisos dotacionals impulsada per l'empresa pública municipal. Tot i valorar la iniciativa, ha advertit que és una quantitat insuficient per les necessitats reals de la ciutat a llarg termini. Finalment, ha insistit que les administracions han de liderar aquest canvi, ja que deixar-ho únicament en mans del mercat privat podria incrementar encara més les desigualtats socials entre la gent gran.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El cas de les clíniques dentals Oral Studio continua creixent i ja supera els 1.600 afectats a tot l'estat. A Catalunya n'hi ha més de 1.200, molts amb tractaments a mig fer, sense historial mèdic i amb problemes greus de salut bucodental. I a Rubí se n'han identificat una trentena, però podrien ser encara més, ja que els pacients van ser derivats cap a Terrassa abans del tractament definitiu. Segons la plataforma d'afectats, el funcionament era sempre el mateix: extraccions completes, implants i pròtesis provisionals que mai es convertien en definitives. Escoltem el seu president, Antonio Fraile.
9: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina... Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix.
0: Molts pacients, a més, continuen pagant crèdits de fins a 10.000 euros per tractament inacabats. La plataforma calcula que el volum econòmic de la presumpta estafa podria superar, atenció, els 10 milions d'euros. És el cas de la Maria Dolors Cupull, afectada a la clínica de Rubí, que denuncia les conseqüències físiques i emocionals que li ha deixat la situació.
10: Feta por algú, perquè, clar, no tens ganes d'anar al lloc, perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estigui a la purés, que se m'aixeca l'estómac el més caudet, i em don pales de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir...
0: El cas es troba ara en fase inicial judicial. La plataforma recomana denunciar cada cas i treballa amb advocats per impulsar accions col·lectives. També s'han iniciat contactes amb ajuntaments per investigar possibles irregularitats, com ara clíniques que no tinguin llicència. Els afectats denuncien, a més, manca de suport institucional i reclamen responsabilitats davant una situació que els ha deixat, asseguren, completament desemparats.
4: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I l'Ajuntament de Rubí ha reforçat el servei de bus urbà a la sortida de l'Institut JB Foix per reduir la saturació que es produïa cada migdia en aquesta parada del centre. El nou vehicle ja està en funcionament i busca millorar tant la mobilitat com la seguretat de l'alumnat en una de les franges amb més afluència de passatgers del servei urbà. La mesura arriba, a més, enmig del debat polític sobre el transport escolar i el futur de l'escola pública. Ens dona més detalls el nostre company, el David Fernández.
11: El reforç del servei es va aprovar per unanimitat i per via d'urgència al ple municipal del passat mes de març. Des d'ara, un tercer bus operarà cada dia a les 2:30 del migdia per facilitar la sortida dels alumnes de l'institut. El servei es mantindrà actiu fins al 19 de juny, és a dir, fins al final de curs, i l'Ajuntament ja ha confirmat que es reprendrà després de l'estiu amb l'inici del nou període lectiu. La situació a la parada del Foix havia generat preocupació entre les famílies i els estudiants pels problemes d'accessos als autobusos i per les aglomeracions que es produïen en hores punta. A més del reforç del transport, el consistori també ha acordat mesures organitzatives amb la direcció del centre per ordenar millor l'accés dels vehicles i reduir tensions entre els usuaris. La decisió arriba en un context de debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa a Rubí. Les darreres setmanes, la retirada del transport del migdia del Consell Comarcal i el tancament de línies al Foix i l'Escola Joan Maragall han centrat bona part de les discussions al ple municipal. Tot i el consens amb aquest tercer autobús, alguns grups municipals van recordar que el reforç feia anys que es reclamava. Per la seva banda, el govern municipal ha defensat la retirada del servei del Consell Comarcal, argumentant el seu elevat cost i el baix nombre d'usuaris.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I ahir a la tarda, la Biblioteca Mestre Martí Tauler va acollir una activitat que consistia en explicar contes d'altres cultures. Van a càrrec d'Asil Ruskolova, que és poeta, que fa uns contacontes per donar a conèixer la cultura de l'Orient. I és que, segons explicava ella mateixa ahir, la poesia i els contes són una gran eina perquè transmeten valors universals, l'amor, la creativitat o l'amistat, posava d'exemples. Asil Ruskolova va reflexionar sobre els valors de la poesia, també de la creativitat en general. Des de fa uns quants mesos transmet precisament aquests valors a través de contes als més petitonets. L'Asil és una dona de Kirguistan que fa gairebé 20 anys es va instal·lar aquí a Rubí, on ha intentat transmetre la seva cultura. Assegura que explicar contes transmet els valors que dèiem i ho fa periòdicament amb contes de tradició musulmana, en aquest cas per als més petits, a la biblioteca, i ho fa per un clar objectiu.
12: El que vull transmetre és que, siguis d'on siguis, els valors són universals. Si jo hagués nascut aquí i hagués viscut o un altre lloc, contaria contes, siguin d'on siguin. Però no és només de Kirguistan, són contes traduïts del turc, del rus, del kirguís, del uzbeko, del kazajo. No parlo tots aquests, però turc sí parlo, el rus també parlo. Llavors són traduccions i són valors universals de l'amor, de la creativitat, de l'amistat.
0: Ara, a més, des de fa 3 anys també ho fa a través d'un llibre de poesia, en aquest cas, que es titula Paràboles orientals. Ara, amb les exigències del seu moment de vida, no té tot el temps que voldria, que li agradaria per escriure, però diu que sempre troba un moment.
12: Mare, esposa, dona treballadora, també faig poesia, traduccions, i no és fàcil, però quan t'agrada sempre trobes temps per poder fer-ho.
0: Doncs parlant de la biblioteca, des d'avui mateix i fins al dia 20 de maig podeu anar a visitar la mostra Cuida't les dents, que bàsicament tracta sobre la importància d'adquirir una bona higiene dental durant els primers anys de vida dels més petitonets. De fet, està adreçada a l'alumnat de primària, especialment al cicle inicial i mitjà, per tant, que tinguin entre 5 i 9 anys. Per aquest motiu, la mostra té una especial cura amb la imatge i amb el vocabulari per adaptar-lo en aquesta edat. L'exposició consta de 12 plafons, fons, un mòdul opcional, joc de cartes, reservat també com a activitat final per reforçar la visita i, a més, també material didàctic per treballar a l'aula. L'exposició es podrà visitar a la sala infantil amb entrada lliure des d'avui i fins al 20 de maig.
4: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Anem cap a la informació comarcal, concretament a Sabadell, perquè una cinquantena de docents han protestat avui davant de l'Institut d'Escola Joan Sallarès i Pla en contra del pla pilot de la Generalitat per introduir un agent dels Mossos d'Esquadra de Paisà en aquest centre concretament. És l'únic institut de la comarca que hi participa. Els manifestants han fet paleses les reivindicacions que els docents fa mesos que reclamen en forma de protestes i de vagues, i l'Adrià Muñoz, que és membre de l'Assemblea Docent de Sabadell, ho explicava en declaracions a Ràdio Sabadell.
13: Considerem que no és una mesura adient, degut a que el que demanem i exigim principalment és la necessitat de recursos humans de professionals, com tot el personal que pugui acompanyar l'alumnat per ajudar-lo en el seu desenvolupament i en el seu progrés com a persones. No creiem que la mesura d'introduir policia sigui la més adequada degut a la imatge que et dona i, a més, el que pot suposar, no?, de cara al mateix alumnat. No volem policies dintre de les aules ni dels instituts i volem més recursos en personal qualificat, com personal TIS, psicòlogues, assistentes socials, infermeres, que és bàsicament el que més ens manca en el sistema educatiu català. Poca informació, la veritat, perquè hi ha hagut bastanta opacitat i bastant silenci per part de totes les parts.
0: Això a Sabadell, perquè a Terrassa els centres educatius mostren com treballen algunes assignatures i temes a altres docents. I en aquest intercanvi de coneixement i experiència, doncs tots hi guanyen. És el que s'anomena Laboratori de Transferència Educativa, que arriba a la 8a edició. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
14: 3 escoles bressol, 7 de primària i un institut públics de Terrassa compartiran pràctiques educatives d'èxit i processos d'innovació i renovació pedagògica. Arriba la 8a edició del Laboratori de Transferència Educativa, una iniciativa impulsada per l'Associació de Mestres Alexandre Galí. En total, 13 propostes que es podran veure a 7 centres de l'11 al 22 de maig. Aquest any, a més, coincidint amb el 40 aniversari del Casal de la Dona, el lema serà Coeducació és igualtat, i 3 d'aquestes pràctiques tractaran aquesta temàtica. Teresa García és coordinadora del laboratori.
15: Com són l'Escola Bressol Vallparadís, amb l'art i dones, i l'Institut Escola Feixes, que treballa l'activitat d'Àgora i una coeducació a l'ESO.
14: 80 docents ja s'han apuntat a aquestes visites.
0: Seguim a Terrassa, però ara parlem d'esport, perquè hi ha en aquesta població veïna 142 entitats esportives que cada dia desenvolupen les seves activitats. La ciutat disposa de fins a 148 equipaments esportius on practicar-hi més de 60 modalitats. Ens dona més detalls del món esportiu de la població veïna, el Ramon Vilajosana, també del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
16: Totes aquestes xifres estan reflectides a la nova edició de la Guia de l'Esport, presentada aquest dimarts i disponible per tota la ciutadania, tant en paper com en format digital. Alberto Muñoz és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa.
17: Aquesta nova edició de la Guia de l'Esport recull tot aquest ampli ventall de possibilitats per la pràctica esportiva i posa a disposició d'entitats i ciutadania com un instrument de consulta, informació útil i fàcil d'accés.
16: Les dades es podran consultar al web terrassa.cat/esports. Per la seva part, el quadern físic, del qual se n'han fet inicialment 200 còpies, estarà disponible a l'Ajuntament. Tot plegat en un recull molt complet que permet actualitzar la versió anterior, que era del 2015. La nova guia posa de manifest, un cop més, com l'esport forma part de la identitat de Terrassa.

Pràcticament 2:45 de la tarda. És el moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 torna el David García amb la informació local i sempre ja sabeu que ens podeu llegir i escoltar a radiorubí.cat i també seguir-nos a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.

0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha declarat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat ja evacuats cap als Països Baixos i el vaixell es dirigeix cap a Tenerife i d'allà el passatge serà traslladat a Madrid. Ho acaba de confirmar la ministra de Sanitat, Mònica García, després de la reunió del Comitè de Seguiment del Govern espanyol.
3: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: Els 5 catalans a bord del creuer MV Ondius es troben bé, però hauran de fer aïllament quan arribin a Madrid, com la resta del passatge. És dimecres 6 de maig de 2026 i tenim més titulars. El papa visitarà la presó de Brianzo en la seva estada a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
1: Mestres i professors arrenquen un nou cicle de mobilitzacions.
4: Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu.
1: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme.
4: És el principal acord de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui.
1: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
4: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana.
1: Els esports. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Joan Barberà.
5: Amb la tornada de quarts de final al Palau davant el Nantes, els blaugranes afronten la cita a 8:45 del vespre amb els 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compte a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats d'última hora respecte de la situació del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus. Es dirigeix en aquests moments cap a Tenerife. S'espera que arribi dissabte. I el govern espanyol, que s'acaba de reunir en comitè de seguiment, ha decidit que el passatge, un cop arribi a Tenerife, serà traslladat a Madrid. Són les últimes informacions de les quals disposem. Recordem que a bord d'aquest vaixell hi viatgen 5 catalans, els quals es troben bé, però que hauran de fer quarantena un cop arribin a Madrid, com haurà de fer la resta del passatge. El brot d'antivirus en aquest creuer ha causat de moment 3 morts i hi ha 8 casos sospitosos. L'últim, un home que s'ha presentat a un hospital de Zúric que havia estat antic passatger d'aquest mateix vaixell i que presentava símptomes de la malaltia. De moment volem saber quina és l'última hora respecte d'aquesta reunió del comitè de seguiment que ha organitzat el govern espanyol. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Doncs la ministra de Sanitat, Mònica García, ha estat l'encarregada de comparèixer i acaba d'anunciar que tots els ciutadans espanyols que viatgen al vaixell, que estan en aquest vaixell, també els catalans, catalans aniran a Madrid a fer la quarantena, l'aïllament. I per què? Perquè els ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla, que pertany al Ministeri de Defensa, i perquè té uns mecanismes que garanteixen al 100% l'aïllament dels pacients.
3: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera las Islas Canarias y que fuera España el país con el puerto más cercano en el marco del reglamento sanitario internacional para atender la situación.
7: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre les persones, però ha passat dins del vaixell perquè és la soca dels Andes. Tot i això, s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se. Així ho ha explicat aquest matí el secretari de Salut Pública de la Generalitat. Una altra de les diferències amb el coronavirus és que aquest altre és un virus conegut i que no es pot passar la malaltia d'una manera asimptomàtica, que sempre dona la cara amb símptomes. El secretari de Salut Pública Esteve Fernández insisteix a demanar calma.
8: Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
7: Ara mateix el vaixell MV Ondius està fondejat davant la costa de Praia, a la capital de Cap Verd, i des d'allà, des de fa unes hores ja, estan evacuant passatgers, com explicàvem, tot sota la coordinació del Centre Europeu per Prevenció i el Control de Malalties.
1: Gràcies, Maite. Estem pendents de totes les novetats que van apareixent en relació a aquest brot d'antivirus declarat a bord del creuer. També s'ha referit a la crisi sanitària el president de la Generalitat. Salvador Illa ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat el brot.
7: Illa ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
9: Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer el govern d'Espanya. I conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
2: Notícies en xarxa.
1: Una visita a la presó de Brianzú i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En té tots els detalls el Jordi Casino. Bon dia.
10: Bon dia, Marta. El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya es el cardenal arcabisbe de Barcelona.
11: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
10: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
1: Tret de sortida, un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui, amb accions de protesta als centres educatius i també als serveis territorials del Departament d'Educació. L'objectiu, demanar al govern de nou que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, Barcelona. Representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, de professors de secundària.
13: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
14: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
12: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa, com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
1: Coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions sindicals perquè s'hi sumin. Judit Vallès, bon dia.
15: Bon dia. L'acord inclou dues dimensions, una part retributiva de millores salarials i una altra pel que fa a la part qualitativa, amb millores per l'educació inclusiva. Des de Comissions Obreres s'ha defensat l'acord amb educació com un punt de partida cap a millores estructurals del sistema educatiu, tal com ha explicat el secretari general Edu Núñez.
16: Per nosaltres l'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
15: Algunes de les mesures concretes de l'acord preveuen augmentar el suport intensiu a l'escolarització inclusiva amb més docents experts i especialistes com psicopedagogs, infermers, integradors i dinamitzadors. Pel que fa a la millora salarial, l'objectiu és augmentar fins un 30% el complement salarial dels docents, que començarà amb una pujada del 8,5% aquest 2026 amb efecte retroactiu. També es preveu augmentar el sou a tot el personal educatiu. En total, l'acord tindrà una inversió de 2.000 milions d'euros.
1: No deixem la negociació col·lectiva. Un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social amb el sector públic. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic.
4: Concretament al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat en aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència.
1: Una mesura que s'aplicarà de manera gradual a la resta de Catalunya. El 9FM, Guillem Rico.
17: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
9: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
17: Després del CAP Vic Sud, el president de la Generalitat ha anat a l'Hospital Universitari de Vic, on ha visitat el nou hospital de dia.
1: També hi ha hagut acord, en aquest cas preacord, entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. Després d'haver estat negociant durant tota la matinada, està previst que l'Assemblea ratifiqui les properes hores aquest pacte. Girona FM, Pau Villafanya.
18: El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que, de moment, i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè, precisament, serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé 3:45, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord assolit avui a la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les dues administracions invertiran fins a 415 milions d'euros en 10 anys per arreglar el barri Besòs Maresme i que no és una inversió que ve de zero, sinó que el que es pretén és accelerar molt el procés.
20: El que estem fent amb aquesta decisió el que és escalar, augmentar i accelerar. Això és el que estem fent. Perquè vèiem que amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri del Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient.
19: Per exemplificar-ho, l'alcalde ha dit que el 2001 es van rehabilitar 6 blocs i ara se n'arreglaran 200. Es crearà una oficina al barri per inspeccionar 1.600 habitatges i llavors es prioritzaran els pisos més urgents.
1: Seguim a Barcelona. Aquest matí, al llarg del matí, s'han format cues de centenars de persones al pavelló 2 de la Fira, en el primer dia de funcionament de l'equipament per agilitzar el procés de regularització de migrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents a la ciutat però que no estan empadronades. Ana Ruiz, bon dia.
21: Bon dia. El nou espai també serveix per engegar una nova fase en el procés de tramitació dels papers i reduir la pressió de les últimes setmanes sobre les oficines d'atenció ciutadana. Desenes de persones esperaven aquest matí per poder obtenir cita prèvia i seguir els tràmits després en un dels equipaments habilitats a la ciutat per facilitar els documents necessaris.
22: Fui a Jaume primero, hice una larga fila y de allá pues nos dijeron de que viniéramos aquí a pedir un ticket para luego retornar allá con el ticket ya solo para poder ya hacer el trámite del papel que necesitamos. Como una cita previa, sí, exacto.
21: El pavelló 2 de la Fira, que obrirà demà dijous a partir de les 8 del matí, agendarà d'aquesta manera les cites prèvies i a partir de la setmana vinent s'encarregarà de tramitar la documentació d'aquells residents a Barcelona que no s'han empadronat encara. També s'han instal·lat fonts d'aigua potable per alleugerir les hores d'espera davant de les oficines municipals.
1: El govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat avui un canvi radical en els hàbits, mentre que es duplicaran les assessories dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. Televisió de Girona, Jordi Palau.
23: El govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, demana un canvi radical en la conscienciació dels consumidors i no anar a una lògica només de preu. Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees, com el contracte amb el Mercosur, en les quals no poden intervenir.
24: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet dels últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
23: A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
1: I passem per Igualada perquè el barri del Rec acull des d'avui i fins dissabte la 30a edició del Rec.0, el festival de botigues temporals que des del 2009 converteix aquest antic barri industrial en un gran escenari de moda, cultura i gastronomia. Amb més de 100 marques i una quarantena d'activitats culturals, el certamen s'ha consolidat com una cita de referència a la Catalunya central. Canal Taronja, noia, Sergi Lladó, bon dia.
25: Molt bon dia. Doncs sí, milers de persones ja s'han apropat aquest matí en el primer dels 4 dies del Rec.0, el festival, com deies, de moda, cultura i gastronomia, que fins dissabte transformarà el barri del Rec d'Igualada. Clara López és la responsable de comunicació d'aquest certamen.
0: Bé, els esperem tots aquí. Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, a tota la moda sostenible, inclús tenim un apartat de reparació, la nova pop-up del 080 a la galeria amb artesania. Convidem a que vinguin a descobrir tota aquesta proposta de moda, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim, amb 37 punts de restauració diferents, molt variats, i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
25: El REC preveu mantenir una elevada afluència de públic fins dissabte. Estarà obert des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre en el seu primer dia. Com dèiem, gràcies al bon temps i al sol que fa avui a Igualada, milers de persones s'han apropat a la ciutat i encara hi són per gaudir d'aquestes més de 100 marques que s'han instal·lat en antigues adoberies del barri i també per gaudir de la gastronomia, més de 37 propostes gastronòmiques i també activitats culturals gratuïtes que amenitzen aquests 4 dies a la ciutat d'Igualada.
1: Gràcies, Sergi Lladó. I d'Igualada a Barcelona, perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema Documental comença demà. Ho fa amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
5: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
3: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
1: Seguim amb el violoncel de Pau Casals, perquè el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada, que porta el nom d'aquest músic. Serà l'acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement de Casals. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
7: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres. Això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
6: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
1: I abans d'acabar i anar als esports, un apunt cultural, perquè avui els llibreters han fet números de Sant Jordi i ens expliquen que han tornat a batre el rècord de facturació. Es van vendre enguany 2 milions de llibres per valor de 26.700.000 euros.
4: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 71.000 títols diferents i es va facturar 600.000 euros més que l'any anterior. Els llibres més demanats van ser els de ficció, seguits per la literatura infantil, la no ficció i el còmic. Més de la meitat, un 55%, eren en català i la resta en castellà. Pel que fa als més venuts, la llista definitiva situa Crispetes de matinada i l'entrega del funeral inconveniente al capdavant en ficció i Manual de defensa del català i Hábitos atómicos, cambios pequeños, resultados extraordinarios en no ficció.
1: I és moment per als esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
8: Bon dia, Marta. Amb la tornada dels quarts de final, partit al Palau a partir de 8:45 del vespre contra el Nantes. El Barça té 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf 30-32. Escoltem el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
10: 2 goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar a nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
8: Doncs avui el Barça en futbol celebra el títol de la Lliga F assolit fa 2 setmanes. Serà contra el Llevant, un partit que comença a 7:45 al Johan Cruyff. I en hoquei sobre patins, avui pendents del Reus Deportiu, la nova ràdio, David Fernández.
11: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra, amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
12: Home, evidentment estem molt il·lusionats, hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom. I aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
11: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
8: I demà juga el Barça, ho fa contra l'Sporting de Portugal. Escoltem el jugador del conjunt blaugrana, Ignacio Labart.
13: Te diria que sí, des de 2018, que és mi primer any aquí en el primer equip, no levantamos la Copa d'Europa i hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final y aspirar a ganarla. Y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado pues quizás ese último paso para creer.

0: Clàssics, hits, dance, urban.
1: Fórmula Rubí.
2: No matter what, no matter what, you

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Un jove rubinenc de 25 anys ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a la AP7, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos han rebut l'avís quan faltaven 20 minuts per les 2 de la tarda. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre la motocicleta que conduïa la víctima i un camió. A conseqüència de l'accident, el motorista ha mort. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 162 de l'autopista AP7 a l'altura del Papiol i en sentit Girona. Arran del sinistre s'han activat 3 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta ja són 35 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest 2026. El cas de les clíniques dentals Oral Studio continua creixent i ja supera els 1.600 afectats a tot Espanya. A Catalunya hi ha més de 1.200, molts amb tractaments a mig fer, sense historial mèdic i amb problemes greus de salut bucodental. A Rubí se n'han identificat una trentena, però podrien ser més, ja que els pacients van ser derivats a Terrassa abans del tancament definitiu. Segons la plataforma d'afectats, el funcionament era sempre el mateix: extraccions completes, implants i pròtesis provisionals que mai es convertien en definitives. Escoltem el seu president, l'Antonio Fraile.
2: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina... Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix.
1: El cas es troba en fase inicial judicial. La plataforma recomana denunciar cada cas i treballa amb advocats per impulsar accions col·lectives. La catedràtica d'Antropologia Social, Dolors Comas, visita avui Rubí per fer una conferència sobre els recursos assistencials i l'habitatge per a la gent gran. La xerrada és a 2:15 a la biblioteca i forma part de les activitats del programa Gaudeix de

0: La vida en gran. Comas ha passat aquest matí pels micròfons de Ràdio Rubí i ha posat sobre la taula la urgència d'adaptar les polítiques públiques a una societat cada cop més longeva. Comas ha destacat que, tot i envellir a casa continua sent l'aspiració principal de la ciutadania, el sistema actual presenta mancances. Segons l'antropòloga, la manca de recursos assistencials suficients condueix sovint a una institucionalització no desitjada, agreujada per la manca d'habitatges adaptats i de serveis comunitaris coordinats entre l'àmbit sanitari i el social.
1: Alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja se t'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena a treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans.
0: La xerrada és a 6:45 a la biblioteca. En esports, protagonisme pels èxits del Club Boxeo Vega a nivell internacional. Toni Bravo.
2: Gran actuació del Club Boxeo Vega a l'Open Internacional Ence Marino. Els quatre boxejadors del Club Rubinenc han signat un cap de setmana per recordar. L'expedició torna de Galícia amb un botí espectacular, 2 ors, 1 plata, 1 bronze, resultat del treball que l'equip ve fent durant tota la temporada. Recordem que al torneig han participat més de 1.500 boxejadors d'arreu del món. Des del club destaquen que competir fora mai és senzill, que aquests resultats confirmen que el projecte del Vega continua creixent amb força. El programa Esports al Dia d'aquest dimecres hem comptat amb la presència del president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà. L'entrevista ha destacat que ha continuat per la confiança que ha dipositat la Junta en ell i les ganes de continuar fent créixer el projecte del seu equip de treball. Podeu recuperar l'entrevista al nostre web. I pel que fa a l'esport adaptat, victòria clara del Camp Mirbé a la Willyx Set a primera divisió. Els rubinencs van superar el Torre Baró 3-0 en un partit dominat de principi a fi davant d'un rival molt minvat per les baixes. Amb aquest triomf, el Camp Mirbé es manté quart en zona per optar a la final a 4.
0: Més informació d'aquí una hora.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Un jove rubinenc de 25 anys ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a l'AP7, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a la 1:43 d'aquest dimecres. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre la motocicleta que conduïa el rubinenc i un camió. A conseqüència de l'accident, el motorista ha mort. El sinistre mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 162 de l'autopista AP7. Això està a l'altura del Papiol i en sentit Girona. Arran del sinistre, s'han activat 3 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta ja són 35 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest 2026.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Aquest dimarts s'ha inaugurat a Sabadell el nou espai AEC Vallès Occidental de l'Associació contra el Càncer, amb la presència del primer tinent d'alcalde de Rubí, Víctor García. L'objectiu d'aquest nou equipament, que es troba ubicat al carrer de la Salut número 122, és acostar els serveis gratuïts d'atenció psicològica, social i d'acompanyament a persones amb càncer, als seus familiars i cuidadors a tota la comarca, inclosa la nostra ciutat. De fet, Rubí també tindrà en un futur la seva seu, que està en procés de construcció. Tal com ha explicat a Ràdio Rubí, Yolanda Cuesta, que és membre del Consell Provincial de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
2: La seu local està, imagino que ara, en projecte de creació, i després normalment es demanen espais que poden ser local en llocs sanitaris. Per exemple, a Terrassa, la seu de Terrassa, el psicòleg fa servir els nostres espais, per exemple, o dependències municipals. Nosaltres, la Junta de Terrassa, que són aquest grup de persones que també desenvolupen aquesta tasca, i que ara alguns pacients també podran venir aquí, tots els pacients podran venir aquí. A Rubí pues, es crearan els seus. Però la idea és que aquí es potenciï l'atenció a tota la comarca.
1: L'Associació contra el Càncer va néixer fa 72 anys i està integrada per pacients, familiars, voluntaris i professionals que treballen plegats amb la finalitat de prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones que ho necessitin i finançar projectes de recerca oncològica. Estan present a 2.000 localitats. L'Ajuntament ha reforçat finalment el servei de bus urbà a la sortida de l'Institut J.B. Foix per reduir la saturació que es produïa cada migdia a la parada del centre. El nou vehicle ja està en funcionament i busca millorar tant la mobilitat com la seguretat dels alumnes en una de les franges amb més afluència de passatgers del servei.

0: urbà. El reforç es va aprovar per unanimitat al ple i per via d'urgència el passat mes de març. Des d'ara, aquest tercer autobús operarà cada dia a les 2:30 del migdia per facilitar la sortida dels alumnes de l'institut. El servei es mantindrà actiu fins al 19 de juny, fins al final de curs, i l'Ajuntament ja ha confirmat que es reprendrà després de l'estiu amb l'inici del nou període lectiu. A més del reforç de transport, el consistori també ha acordat mesures organitzatives amb la direcció de l'institut per tal d'ordenar millor l'accés dels vehicles i reduir tensions entre els usuaris de l'autobús. Informació esportiva en la qual destaquem el gran paper del Club Boxeo Vega en competicions internacionals i també del futbol platja femení de Rubí. Toni Bravo.
1: Cap de setmana brillant per al Club Boxeo Vega, l'Open Internacional d'Ence Marín, on els quatre representants del Club Rubinenc han signat una actuació extraordinària. L'expedició torna de Galícia amb 2 ors, una plata, un bronze, balanç que confirma el gran moment del club. Recordem que en el torneig han participat més de 1.500 boxejadors d'arreu del món. Des de l'entitat destacant que competir fora mai és fàcil i que aquests resultats confirmen que el club va pel bon camí. Quan al futbol, platja femení. La portera Xènia Casador Puig, vinculada al Club Rubinenc Black Wolf, ha estat convocada per primera vegada amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. La jugadora participarà en la concentració prèvia a la Women's Euro Beach Soccer League 2026, que es disputarà a Puerto de Santa Maria. Casador es converteix així en la primera representant de la Black Wolf que arriba al combinat estatal, reconeixement al seu progrés, al treball de formació del club, tot i que Casador resideix a Torredembarra, juga també en aquest municipi. La seva trajectòria està estretament lligada al projecte rubinenc.
0: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà a la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
2: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals. I tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele. I sí, aquest llibre l'he recuperat fa molt poc. I diu coses que no me'n recordava ni jo.
1: Què diu?
2: Que era a la tele. Sí, sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes. Però, per exemple, si vols, t'ho llegeixo.
1: Home, i tant, sisplau.
2: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de Televisión Española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo, llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate, ve, ¿eh?
1: Caray.
2: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión. Porque rellenaban huecos siempre.
1: Home, i tant.
2: Molt fort, ¿eh?
1: I tant que sí, déu-n'hi-do, ¿eh?
2: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
1: Sí.
2: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys, ¿eh?
1: Déu-n'hi-do, ¿eh?
2: Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
1: ¡Apa!
2: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de Televisión Española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliette Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre,
1: sí,
2: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
1: Marlene Dietrich, que tu... Escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
2: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
1: sí,
2: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Borguer.
1: Sí.
2: I estava allà als passillos, per allà passejar, en els passillos que hacíamos, i va dir la Marlene, i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una corafa de...
1: Sí.
2: D'aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
1: Ah, no?
2: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
1: Que curiós, no? Per què?
2: Una palangana.
1: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
2: És perquè no volia que la maquillés ningú.
1: Ella era molt blanca, no, Marlene Dietrich?
2: Era com molt petita.
1: És que sí?
2: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
1: Imagina't.
2: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Jo vaig entrar en el plató,
1: sí, perquè
2: entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
1: Apa.
2: Només el càmera i prou.
1: Que fort, eh?
2: Amb un càmera sols, eh? I el Frank Johan.
1: Déu-n'hi-do.
2: Això me'n recordo com si fos ara, eh?
1: Sí, sí, com si fos ara mateix.
2: No va voler que la maquillés ningú. Ningú.
1: Que curiós.
2: Sí, sí, sí, una cosa. I diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de televisión española.
1: Déu-n'hi-do.
2: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo no vaig ser ja a casa del Frank Johan,
1: sí,
2: que vivia a General Mitre. I, i a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
1: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, sí, eh? Sí. Home...
2: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
1: Sí, exacte.
2: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No eren conscients de la gent que trobava.
1: No, era un altre... Era un altre rotllo, eh? Sí, eh?
2: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu, que es deia, bueno, la Carina.
1: Sí, la Carina, eh?
2: Lluís Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
1: El Pepe Palau, també. Veus?
2: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
1: Sí,
2: que
1: ostres.
2: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals, aleshores.
1: Molts, eh?
2: Tants musicals, sí.
1: No com ara, que estan una mica maltractats, els musicals, eh?
2: Vaig veure l'Eufòria?
1: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
2: Jo també.
1: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
2: Jo pensava que guanyaria el Julien.
1: A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, eh? Sí, sí.
2: Jo pensava que guanyaria ell.
1: Era el Julien... El Julien tenia una cosa especial. O sigui, era...
2: A mi m'agradava molt.
1: Algú més. O sigui, tenia algú més que un cantant. O sigui, tenia personalitat. És un cantant amb molta força, personalitat. I, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
2: Molt.
1: I a més... Et diré
2: té ganxo.
1: I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I van cantar tots i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
2: En els seus amics, clar.
1: I sí, la Maria també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació, que va fer la primera.
2: Però, clar,
1: eh?
2: I ara, per exemple, estic parlant de la Júlia Greco.
1: Exacte.
2: La Carmen Amaya.
1: Sí.
2: El Josep Greco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però... Era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
1: I tant.
2: Però no ho sabrem mai.
1: No ho sabrem, mira.
2: No sabem on van a parar, no sabem mai res.
1: Exacte, mira.
2: No sabem mai res.
1: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que ja. Té molt de rotllo, eh?
2: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
1: Mira, hi ha gent que diu que fins i tot el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
2: Oi.
1: És que sí.
2: Però és que allà demanen molt el Cirque du Soleil,
1: Demanen molt, això és veritat.
2: Demanen molt.
1: Sí, sí.
2: I a més ell, esclar, és cantant, no és bailarín, tampoc.
1: No.
2: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
1: No, que va. No, però mira, però el nano s'ho ha anat treballant, eh?
2: Oi tant. Saps què diu aquest llibre?
1: Què diu?
2: Retornant al passat.
1: A veure.
2: Dice, havia un programa que se llamava Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
1: sí.
2: Bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. A él se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
1: Déu-n'hi-do.
2: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
1: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, a molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Imagina't, i en aquella època.
2: És que a l'NIT, un programa que nace en el verano del 61.
1: Fixa't, assumpte.
2: El 61.
1: Re, fa dos dies.
2: I desborda los límites.
1: Mare meva, assumpte.
2: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim Eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
1: No hi havia res, assumpte. Déu-n'hi-do, eh? Com ha canviat, com ha canviat tot?
2: Mare com ha canviat tot? Déu meu.
1: Ai, sí, assumpte. Doncs bé...
2: Com ha canviat, però molt, eh?
1: Avui hem fet una bona secció, eh? Hem parlat d'aquests programes musicals,
2: que...
1: eh?
2: Si parlem de records...
1: Home...
2: Hi ha moltíssim record aquí.
1: Grans records, assumpte.
2: Records que quasi érem tan petits tots.
1: Ai, sí.
2: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
1: Sí.
2: Que semblava jo que... I és una nena.
1: Ja la posarem. La Pilar
2: és
1: Miró,
2: nena,
1: eh?
2: Com... És una nena.
1: Una nena.
2: Perquè hauria tenir 18, 16, 14... No ho sé, però és que té una cara de nena.
1: Fixa't.
2: Sí, mare meva.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com ha plogut.
2: Sí, sí.
1: Doncs...
2: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
1: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
2: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
1: que va, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
2: Perquè sí, trobo que és adient. Avui és
1: clar, perfecte, parlem de records, aquests records...
2: Però molt records,
1: que ens ha portat l'Assumpta Vitòria.
2: Mare meva.
1: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per el teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records
2: gràcies,
1: que ens portes.
2: Mira, és una mica d'història que la gent, no sé...
1: Val la pena recordar.
2: Dóna gust de parlar.
1: I val la pena, sí. Val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies com sempre per ser-hi.
2: Adéu, amics, guapos, adéu.

Fins aquí el programa d'aquesta setmana, que l'acabem amb Michael Jackson, que, escolta'm, aquesta pel·lícula de Michael està fent furor als cinemes. Gràcies a Íñigo Tina, que l'hem tingut a convidat amb el seu projecte Huelles, gràcies a Assumpta Vitoria, al Toni Rovira i a tots els que ens feu confiança cada setmana. Ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Apa, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Un jove rubinenc de 25 anys ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a la AP7, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos han rebut l'avís quan faltaven 20 minuts per les 2 de la tarda. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre la motocicleta que conduïa la víctima i un camió. A conseqüència de l'accident, el motorista ha mort. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 162 de l'autopista AP7 a l'altura del Papiol i en sentit Girona. Arran del sinistre, s'han activat 3 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta ja són 35 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest 2026. El cas de les clíniques dentals Oral Studio continua creixent i ja supera els 1.600 afectats a tot Espanya. A Catalunya hi ha més de 1.200, molts amb tractaments a mig fer, sense historial mèdic i amb problemes greus de salut bucodental. A Rubí se n'han identificat una trentena, però podrien ser més, ja que els pacients van ser derivats a Terrassa abans del tancament definitiu. Segons la plataforma d'afectats, el funcionament era sempre el mateix: extraccions completes, implants i pròtesis provisionals que mai es convertien en definitives. Escoltem el seu president, l'Antonio Fraile.
2: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina... Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història... és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix.
1: El cas es troba en fase inicial judicial. La plataforma recomana denunciar cada cas i treballa amb advocats per impulsar accions col·lectives. La catedràtica d'Antropologia Social, Dolors Comas, visita avui Rubí per fer una conferència sobre els recursos assistencials i l'habitatge per a la gent gran. La xerrada és a 6:45 a la biblioteca i forma part de les activitats del programa Gaudeix de la Vida en Gran. Comas ha passat aquest matí pels micròfons de Ràdio Rubí i ha posat sobre la taula la urgència d'adaptar les polítiques públiques a una societat cada cop més longeva. Comas ha destacat que, tot i envellir a casa continua sent l'aspiració principal de la ciutadania, el sistema actual presenta mancances. Segons l'antropòloga, la manca de recursos assistencials suficients condueix sovint a una institucionalització no desitjada, agreujada per la manca d'habitatges adaptats i de serveis comunitaris coordinats entre l'àmbit sanitari i el social.
3: Alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja se t'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena a treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans.
1: La xerrada és a...

0: Dos quarts de set a la biblioteca. En esports, protagonisme pels èxits del Club Boxeo Vega a nivell internacional. Toni Bravo.
1: Gran actuació del Club Boxeo Vega a l'Open Internacional Ence Marino. Els quatre boxejadors del Club Rubinenc han signat un cap de setmana per recordar. L'expedició torna de Galícia amb un botí espectacular. Dos ors, una plata, un bronze. Resultat del treball que l'equip ve fent durant tota la temporada. Recordem que el torneig han participat més de 1.500 boxejadors d'arreu del món. Des del club destaquen que competir fora mai és senzill, que aquests resultats confirmen que el projecte del Vega continua creixent amb força. El programa Esports al Dia d'aquest dimecres hem comptat amb la presència del president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà. L'entrevista ha destacat que ha continuat per la confiança que ha dipositat la Junta en ell i les ganes de continuar fent créixer el projecte del seu equip de treball. Podeu recuperar l'entrevista al nostre web. I pel que fa a l'esport adaptat, victòria clara del Camp Mirbé a la Willix C de primera divisió. Els rubinencs van superar el Torre Baró 3-0 en un partit dominat de principi a fi davant d'un rival molt minvat per les baixes. Amb aquest triomf, el Camp Mirbé es manté quart en zona per optar a la final a 4.
0: Més informació d'aquí una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada, aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també a les 3w.radiorubí.cat. I per si voleu veure, també ja ho sabeu, veure, escoltar, reproduir els millors moments del programa, ens trobareu a al nostre perfil d'Instagram, aquí tenim de tot, perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, com a referència, Institut d'Estudis Catalans, que una ruptura és l'acció de rompre o rompre's, és a dir, l'acció de trencar o de trencar-se. Ho dic per si el verb rompre us sona una mica arcaic i una mica poètic. Rompre o trencar ens pot remetre a un univers que podríem dir que és molt físic, no? Un got que cau a terra i es trenca, un fil que estirem massa i acaba cedint, o fins i tot un os, a causa d'un cop que s'esberla, no? Però també podrem parlar d'un univers emocional i de ruptura. I això, com és el cas de l'os que es trenca, produeix un cert dolor. Un dolor profund, un dolor intens, un dolor que anul·la moltes vegades i que no sempre és fàcil de quantificar, perquè de moment, crec que no tenim cap aparell ni cap unitat de mesura que mesuri la intensitat d'un mal. Us ha passat mai que us heu trencat per dins? Que a la vostra vida ha passat alguna cosa més o menys extraordinària? A vegades ni tan sols cal que sigui extraordinària, que us ha deixat tocats, emocionalment baldats i inestables? Que per un moment heu pensat que això és el final, que no podré sortir d'aquest pou on estic tancat? Doncs aquests trencaments tan humans, d'altra banda, precisament, són els que ens fan precisament això, ens fan humans, i són molt més habituals del que segurament moltes vegades podem i volem reconèixer. I és que la nostra salut mental, i ara estiro el globus, la nostra salut mental encara, avui en dia, encara sol ser una qüestió tabú. Avui a La Gent Normal volem parlar de ruptures, de trencaments, no dels físics, sinó dels emocionals. I de com podem sortir-nos-en de la manera més airosa o d'una manera airosa i menys dolorosa possible. Perquè el dolor hi serà. I fins i tot diria que és sa i que és terapèutic sentir-lo. Però rabejar-se en aquest dolor, rodolar en el fang de la pena, tot i que el nostre cervell ens hi aboca moltes vegades, no és ni molt menys la millor opció terapèutica per tirar endavant. Avui ens acompanya, per parlar-ne de tot això, l'Ivan Bovet, que des de fa uns quants anys és mentor en ruptures. I ara descobrirem exactament què vol dir ser mentor en ruptures. Aquesta cançó l'has triat tu. L'he col·locada en primera posició i ara quan l'escoltava pensava, no, si ens va de conya per entrar en matèria.
1: Sí.
0: Perquè aquest boig per tu es pot convertir en una mena d'obsessió, es pot convertir en una mena de malaltia emocional, anem a dir-ho així, no? Es pot convertir en una mena de, doncs això, no? de trencament emocional. Benvingut, Ivan, a la Gent Normal. Mentor en ruptures, com definiries allò que fas?
1: Abans de res, agrair-te l'oportunitat d'estar aquí. Després, com deies, la cançó va molt bé perquè és aquell moment que justament comences a obsessionar-te per una cosa tan profunda que ets incapaç de poder sortir d'allà, no? I aquesta cançó precisament va ser un moment en el qual, per mi, va ajudar-me a entendre que la bogeria és una cosa mental, no és una cosa real.
0: La bogeria és una cosa mental. O sigui, que darrere que allò que ens sembla que ens estem tornant bojos o que ens afecta moltíssim, tot allò és un guió del nostre cervell.
1: Correcte.
0: És a dir, moltes vegades no hi ha una correspondència física que porti a pensar allò que el nostre cervell està processant.
1: Correcte. Al final, i ja aprofunditzarem una miqueta, al final tot el que veiem és el que creem. La nostra realitat és nostra i el que veiem és la realitat que creiem. Llavors, quan comencem a entrar en un bucle infinit, és perquè nosaltres estem creant aquell bucle infinit.
0: Fixeu-vos que ja estem entrant gairebé en l'univers de la filosofia, pràcticament, eh? És a dir, o la psicologia filosòfica o la filosofia psicològica, diguem-li com vulguem, no? Però és molt interessant això que dius. És a dir, al final, el nostre cervell és una màquina extraordinària. Per la part bona i per la part dolenta.
1: Sens dubte.
0: I aquí segurament avui veurem una mica aquest cantó canalla, no? del cervell que ens fa veure coses que, bueno, doncs que objectivament no són així.
1: Correcte. Abans de res, explicar-te el que deies. Esperar en ruptures és simplement poder fer entendre que tot allò que et passa és la possibilitat de poder aprendre. I la millor forma d'aprendre és quan hi ha un trencament. Perquè quan tu estàs tranquil, imagineu-vos que estem a la platja, amb un daiquiri, allà no pren res, allà estàs tan tranquil, potser estàs present o potser no, estàs divagant. Però realment, quan aprenem, és quan hi ha un trencament. És el moment precís en el que tenim que aprendre.
0: Són les patacades de la vida, per entendre'ns.
1: Correcte. I aquelles patacades, en certa manera, estan buscades per nosaltres mateixos. Perquè, com deia, la nostra realitat la creem nosaltres.
0: Un moment. Espera, que ara aquí bueno, riurem una mica, no, que això és molt seriós, eh? Però pots tornar a repetir el que has dit? És a dir, nosaltres ens acabem buscant els problemes per poder aprendre? Seria aquesta una mica la síntesi o el titular?
1: És com jo he entès durant aquests anys d'aprenentatge, és el que jo he anat entenent.
0: Quan dius anys d'aprenentatge, partim d'una realitat, és a dir, partim d'una experiència real, en aquest cas, Ivan?
1: Correcte, sí.
0: Es pot explicar?
1: Ui, tant, cap problema. És més, és gràcies a aquesta experiència, a dia d'avui, ofereixo tot aquest totes aquestes eines o aquesta forma d'entendre. Doncs, així resumint, jo havia tingut moltes relacions i sempre les relacions començaven igual, es desenvolupaven igual i acabaven igual.
0: Però clar, tu, perdó, que et talli,
1: sí.
0: Però tu això ho vas veient, clar, això la primera vegada no ho veus.
1: No, ni de conya.
0: La segona, tampoc. Suposo que és a partir de la tercera que penses, ui, potser, no sé, que tinc un déjà vu, no?
1: Correcte. O sigui, partim de la base que no se'ns permet cometre errors. Ja quan som petits, cometre un error ja està malament. Ja et renyen i no et deixen que experimentis. Què passa? Que quan ets més gran, al no tenir aquest termini d'aprenentatge, de caure't, no tens aquesta experiència de poder dir, ei, aquí hi ha algú que falla, sinó que tot t'ho trobes de nou. Llavors, clar, vas fent. I com que tens una cultura, tens una societat, tens unes formes de fer, uns patrons familiars, vas fent segons allò que has anat observant i has anat veient.
0: Clar, perquè al final som deutors de tota la, ja no només del pes de la cultura o de la societat on ens movem en plan macro, sinó també dels exemples més pròxims que tenim a casa, no? Patrons de comportament,
1: correcte,
0: i maneres de fer, etcètera, etcètera, no?
1: Correcte.
0: I clar, això marca, és a dir, això es va arrossegant...
1: I molt.
0: Exacte, i molt. Es va arrossegant en el temps, i clar, cada família porta les seves motxilles, per dir-ho així.
1: Correcte, i a més, tu vas carregant motxilles que no són ni teves, que són del teu pare, del teu avi, del teu besavi, del teu tataravi, o sigui...
0: Clar.
1: A pes de la teva.
0: Clar.
1: Perquè van passant de generació en generació. El clan familiar crea una forma de fer i arrossega unes ferides que, com no les vol sanar, perquè no se'ns dona el poder de poder caure'ns, llavors les vas deixant allà, les vas amagant. Les emocions les vas amagant. I com una olla a pressió, allò va allà, quedant-se tancat.
0: Clar, i tu fas una relació, en fas dos, en fas tres, i arriba un moment que vas veient que sempre caus sobre amb la mateixa pedra.
1: acabo sempre, la relació sempre acaba de la mateixa manera. Uns dos anys i poc. Uh-huh. Totes les relacions comencen, tenen el mateix desenvolupament i acaben igual. I amb el teix, aproximadament el temps de durada sempre és el mateix.
0: I al principi... Clar, això no és casual.
1: Ja, dius, jo, les casualitats, dius, hòstia, ja aquí
0: la
1: primer, comença.
0: De la 1 a la 2, val, t'ho compro. De la 2 a la 3, t'ho podria arribar a comprar amb, tenint en compte bueno, un patró estadístic i tal, dius, bueno, mira, doncs, jo què sé, com a qui li toca la loteria dos cops, eh?
1: Sí, sí.
0: Però, clar, a partir de la tercera ja la cosa comença a fer una mica d'olor.
1: Correcte. I aquí és quan em comença a plantejar que què està passant, que... Per què passa igual? El primer plantejament va ser un plantejament molt mental i molt d'home, de dir, jo estic fet per l'amor. Jo no sóc d'una sola dona.
0: No sóc home d'una sola dona.
1: Exacte, jo sóc...
0: Un esperit lliure.
1: Lliure, aquí. Viva la monogàmia, no?
0: Uh-huh.
1: I m'ho vaig creure. Vaig estar durant un temps... Primer vaig tenir un temps de celibato. Vaig estar 2 anys que no tenia contacte amb ningú, ni amb mi mateix, ni amb cap dona, ni amb companys, ni amics. Anava a la feina, ells llavors treballava a l'hospital, treballava a quiròfan, anava a l'hospital, tornava a casa i no tenia relació amb ningú. 2 anys d'autèntica soledat d'ermitanyo.
0: Però això, clar, centrem-nos un moment en aquest episodi. Clar, això és un... Amb ajuda terapèutica o no? O sigui, tu sol contra tu.
1: Jo sol contra mi,
0: tu sí. Tu contra la màquina.
1: Perquè no ho recomano a ningú, tampoc.
0: No, perquè clar, és que ara m'ha vingut al cap la pel·li que hi ha Trainspotting, una mica. Llavors,
1: sí.
0: Vull dir, és que l'altre dia remenava Filmin, puc dir Filmin, ja està, m'ha dit no ens patrocina, ni ens patrocinarà mai Filmin. I em va sortir Trainspotting. I ara he fet aquesta associació d'idees, no? I com vagament recordo Trainspotting, que fa molts anys que la vaig veure, és una mica això, no? De dir, sí. Ostres, doncs vaig a tancar-me i vaig a, entre cometes, desintoxicar-me jo sol. I tu vas fer una mica aquest moviment, no?
1: Sí.
0: Terrible, això.
1: Molt terrible, per mi molt necessari.
0: Necessari, però terrible.
1: I a més, o sigui, no ho recomano a ningú sempre i quan no ho sentis de veritat. O sigui, jo sentia profundament que havia de fer això, perquè era com una necessitat interna de desintoxicació del món, desintoxicació de les meves creences, de la forma de fer, de tot allò que m'havien dit, de lo correcte i lo incorrecte. I era una cosa que la sentia.
0: Clar, quan parlem de... La gent a vegades igual se'ns despista una miqueta. Quan parlem de creences, és un terme que es fa servir molt en el món de la psicologia, sobretot en la psicologia més, diguéssim, de caire més com més modern, anem a dir-ho així, eh? Però que és un terme que apel·la a tot allò que nosaltres portem... per dir-ho d'alguna manera, marcat en els nostres xips, que no som conscients i que actuem una mica com amb aquest pilot automàtic sense processar per què estem fent allò d'aquella manera. No? Són aquestes creences que tenen, a més, un pes terrible en la nostra manera de ser, en la nostra manera de fer. No?
1: Correcte. Per mi la creença és una cosa irreal que te la creus real.
0: Anem a dir-ho així, exacte. Sí, sí.
1: És a dir, al final és com veure les coses intrasubjectives, que són aquelles coses que no existeixen, però que te les creus. Com, per exemple, jo sempre faig la mateixa broma, encara que potser algú pugui ofendre, però és com si et vas a una aranya i li dius tu tienes derechos arañiles.
0: Clar.
1: L'aranya et mirarà i dirà què és això? Lleis, drets humans, totes aquestes coses que no són reals, però que ens les creiem.
0: Bueno, hi ha tota una sèrie de convencions, no?
1: Correcte, no? Un estat social, unes normes socials perquè siguis una persona de ben fer, que no et surtis de la línia, no? Tot allò.
0: Clar, però això, és a dir, això xocaria, segurament, o això no vol dir que tu puguis anar per la vida amb un machete a la mà i anar tallant caps. Vull dir que aquí hem de trobar una mica el punt mig i el punt d'equilibri.
1: Aquí està en el moment de trobar-te.
0: Són aquests 2 anys i escaig.
1: Correcte. I aquí hi ha el... És el que, com et deia, nosaltres quan naixem, sí, tenim una cosa que es diu el sistema de supervivència. Aquest sistema de supervivència és natural de qualsevol mamífer i qualsevol animal, que és el de sobreviure.
0: Uh-huh.
1: Llavors, com a animal, per sobreviure, el que fas és anar amb la manada, sí? I faràs tot allò que calgui per formar part de la manada.
0: Això es veu molt en els adolescents, per exemple.
1: Correcte.
0: No? És a dir, els adolescents que... Tu ara quan venia cap aquí, m'he creuat amb un grup d'adolescents, no? I jo els encalçava per darrere, no? I me'ls mirava tots i pensava, són tots iguals. Tots iguals, vull dir, vesteixen més o menys igual, amb colors diferents, però vesteixen més o menys igual. Evidentment, porten tots el mateix pentinat.
1: Sí.
0: Es mouen més o menys de la mateixa manera,
1: sí,
0: no? Desmanegada i tal i qual. Clons,
1: correcte,
0: no? És a dir, clons, però en el sentit de pertanyença a aquest grup.
1: Correcte. I això és una de les etapes. Quan som infants, fem el que digui el papa i la mama.
0: Uh-huh.
1: És a dir, si jo pinto un dibuix i surto de la línia i el papa o la mama em renyen, jo automàticament sé que jo no ho tinc que fer, perquè s'enfaden. Perquè ja, com deia abans, se m'està ficant dintre del meu cervell que està ben fet i que no està ben fet. Si faig això, el papa i la mama s'enfaden, llavors no està ben fet.
0: Ja no ho faig. I això acaba sent una creença.
1: Correcte, això és una creença. Això acaba sent una creença i te l'acaba, un patró familiar.
0: Uh-huh.
1: Sí? Llavors, ja comences a no ser tu. Perquè ja comencen a dir-te tens que anar per aquí. Perquè això és el que s'ha de fer.
0: Clar, però això és molt... Bueno, és complicat. Al final és una qüestió de... Ostres, des del moment que neixes... Hi havia un poeta català del segle XIV, em sembla que era, que deia que venia a dir... No amb aquestes paraules, perquè era català antic, però deia que comences a morir en el moment que has nascut, no? I aquí podíem fer la paràfrasi, no?, de que deixes de ser tu mateix en el moment en el qual la gent que t'envolta, la societat que t'envolta, comença a tirar-te inputs.
1: Correcte. Sí, seria una mica això. L'avantatge que tenim és que tenim el que se li diu libre albedrío, poder de decisió.
0: Correcte.
1: Però aquest poder de decisió... És a dir, a mesura que vas creixent, sí, vas agafant aquests inputs, i arriba un moment a l'adolescència que nosaltres l'entenem com l'edat del pavo, no? La típica edat del pavo en l'adolescent.
0: Una mica de rebel·lió.
1: De
0: no?
1: rebel·lió. Doncs pues aquesta rebel·lió és, sense més cap de dubte, és primera, l'adolescent, la part prefrontal del cervell encara no el té desenvolupat 100%, llavors hi ha moltes coses que un adult les pot veure i l'adolescent no. No perquè no passi de tot, sinó que realment... No ho veu,
0: biològicament no, i neurològicament no té aquesta capacitat.
1: Correcte. A més, li afegim que és en el moment en el que ells es senten que volen fer la seva i no volen entrar dintre de l'aro de lo que els hi diguin a casa.
0: Uh-huh.
1: No per una qüestió de desobediència, sinó per una qüestió de sentiment. I aquí ja comença a haver-hi el primer catacrec important en les nostres vides, que és que o passes per l'aro o passes per l'aro. I aquí ja l'adolescent comença al final a deixar de ser ell per complet, per començar a ser allò que esperen que sigui ell.
0: Clar, aquesta frase és molt, a més és molt repetida a milions de famílies, no? O esperar el que esperem dels nostres fills, no?
1: Correcte.
0: I moltes vegades amb unes perspectives molt elevades i sense tenir en compte això que estaves dient tu ara, Ivan, del ser un mateix, no? Vull dir, com a molt, podem arribar a dir estudiar el que vulguis, que ja fem, és una concessió petita, si vols, però és una concessió cap a aquell moment de dir ostres, doncs, si jo com a pare sóc advocat, vull que el meu fill també sigui advocat perquè en algun moment... com deia aquell del rei Lleó, tot això que veus serà teu. Val? Una miqueta per seguir la... Però fixa't, per
1: sí,
0: seguir
1: sí.
0: Aquest patró familiar.
1: Correcte.
0: Una mica,
1: No, és que és així, sí. I no ho fem inconscientment, no som conscients de tot això. Nosaltres, o sigui, com a pares, i fem el millor pels nostres fills. Però hi ha d'haver un moment en què això s'ha de trencar. S'ha de trencar en el moment que entenem que ells fan el millor que saben i poden amb les eines que han tingut. Però no volem allò. Els hem d'estimar, respectar, perquè gràcies a ells som qui som, però no volem allò. hem de començar a agafar la nostra vida, la nostra vida en el sentit de saber qui som, perquè puc assegurar que el 99% de la gent del món mundial no sap qui és.
0: Fixeu-vos, hem començat, estem només a la definició de mentor de ruptures, hem tirat molt enrere, vull dir, ens n'hem anat a la infantesa, a la més tendra infantesa, hem saltat ara a l'adolescència, però encara, com aquell qui diu, encara no hem entrat en matèria.

0: Em sap greu, trencar aquest himne, perquè això és un autèntic himne, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, és. A mi aquesta cançó m'encanta per dos motius. Primera, perquè li cantava a la petita, li encantava que li cantessin aquesta cançó. I segona, perquè pel transfons de la cançó de I Never Went Alone, mai caminaràs sol. I és que és cert, mai caminem sols. Ens pensem que sí, però mai caminem sols.
0: Perquè, de fet, i ara corregeix-me, si m'equivoco, Ivan, amb els primers que caminem som amb nosaltres mateixos. Passa que moltes vegades ens negligim aquest donar-nos la mà a nosaltres mateixos, escoltar-nos, saber qui som, no? Parlàvem de saber qui som, no? Moltes vegades ens girem nosaltres mateixos l'esquena, no ens escoltem, no ens sentim.
1: Sempre.
0: Quan dic sentim, no dic d'oïda, sinó sentir el cor, anem a dir-ho així, eh?
1: Sí. És que mai ens sentim, no ens permetem. Som tan exigents que ens pensem que això no forma part.
0: Clar, i llavors, quan ve un moment... tu parlaves d'un catacrac, no? Quan ve un catacrac ja de... Bueno, pot ser d'adolescent, però segurament és més habitual en l'etapa adulta, una ruptura, no? Una ruptura emocional, una ruptura sentimental. I aquí, tots plegats, i qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra, i t'asseguro que qui tira la primera pedra així ràpid està mentint, qui més qui menys ha tingut algun sotrac d'aquest estil a la vida, aquí això és quan ens agafa amb la guàrdia molt a baix.
1: Correcte. Sí, sí, és que és evident, és el que et deia. Ningú ens ensenya. No, ningú ens ensenya les nostres gestions emocionals, no ens ensenya que una emoció... Fixa't que un nen petit té una emoció que li dura segons. Passa de plorar a riure en segons. Uh-huh. I al revés. Sí? Tot el que ve després és mental i sentimental. El sentiment és mental, també.
0: Uh-huh.
1: Una emoció pot contenir entre uns 5.000, 7.000 sentiments. I dintre d'aquests sentiments poden haver un 10.000 o un milió de pensaments. Però tot
0: és molt complex, això, eh? Vull dir, la teranyina és molt atapeïda.
1: Correcte. És no donar-li valor. Al donar-li valor, amb el correcte i incorrecte, com el que deia, correcte i incorrecte, és el que ens ensenyen. Llavors, quan tu penses algo i ja tens en la teva creença que està mal fet, ja no, ja dius, oh, i t'entra la pena i t'entra la culpa. Una relació. Tinc molta quantitat de pacients que quan deixen, han fet la ruptura i es deixen, molt senten pena perquè han trencat la família. Diu, és que he trencat la família.
0: Però clar, això suposo que és aquest sentiment, aquesta creença, no? De fallar, no? De fer una cosa que, anem a dir-ho així, que socialment pot estar mal vista, i sobretot el que diran, clar, ostres, quan et toquen el que diran, evidentment tothom es posa en estat d'hiperalerta, no?
1: Correcte.
0: Ostres, clar, és complicat, això.
1: Sí. Bueno, al final és... Les coses que m'agrada que la gent vegi és que tu tens el poder. Tu crees la teva realitat, com deia. El que tu crees... Si tu vols estar en aquell pensament i vols creure't aquell pensament, serà real.
0: Però moltes vegades aquestes decisions, segurament per creences ancestrals, permet-me la frivolitat, no? Per creences ancestrals o per creences socials, estan associades a fer mal. És a dir, quan tu trenques una relació, per exemple, que deies, no? Trenco la família, no? Clar, el primer que pots arribar a pensar és això ho he fet malament perquè estic fent-li mal a algú altre. I això és, per simplificar-ho molt, és una altra vegada caure en el pensar més amb els altres que no pas pensar en tu mateix.
1: Correcte.
0: És a dir, estaries disposat a viure infeliç, per dir-ho així, per simplificar-ho molt, viure en la infelicitat, en una, per exemple, en una relació que no t'aporta gaire cosa, però que pots anar tirant, que no pas fer el pas ferm, fer el pas valent i tenir el coratge de dir fins aquí hem arribat.
1: Correcte. Bueno, ja quantitat de relacions que a dia d'avui, sobretot els nostres avis i alguns dels nostres pares...
0: Ui, aquest és un tenen, capítol a part, eh?
1: Aquest són famílies que no s'estimen, que... Lo important per, lo més important per poder tenir una relació amb una altra persona és, el primer pas és estimar-te a tu. I per poder estimar-te a tu, has de saber qui ets. Perquè, clar, si no saps qui ets, a qui estimes? Què estimes?
0: I ara et faré una pregunta del milió, Ivan. Com, és a dir, dos preguntes en una, eh? Com saps que t'estimes a tu mateix? O quines serien les característiques d'estimar-se a un mateix? I com s'aconsegueix això? Igual això ja ens dona per un altre programa.
1: podria ser, sí. Bueno.
0: Però segur que ho saps resumir de manera més o menys entenedora.
1: Sí, saps que t'estimes quan ets capaç de mirar-te als ulls en un mirall completament despullat i dir-te t'estimo. Això és un pas molt important. Tenir la capacitat de poder-te mirar-te tu als ulls, que gràcies als vidres d'avui en dia, als miralls, tenim aquesta oportunitat.
0: I a les ulleres, pels que som curts de vista, també de les ulleres, perquè si no, no anem enlloc.
1: Poder-te mirar als ulls fixament i dir-te que t'estimes de veritat i acceptar-te tal i com ets, perquè ens passem tot el dia en modo crítica de com som, què som, soc calvo... Ui, ara em surten canes, ui, em surt una arruga, ui, no sé què. No acceptem mai res del que tenim. I això ho fa l'ego. L'ego, el sistema de supervivència, com vol formar part de, en el moment que hi ha alguna cosa que surt fora de lo que és establert, tu t'autoexigeixes i t'autofustigues perquè, ui, ja està, ara ja soy un viejo joven, ara ja no sé què, ara ja, bueno, i arriba un moment que estàs tan desgastat mentalment que et deixes anar i és com, bueno, ja no tinc edat per això, i la gent es deixa anar tant que de veritat estan perduts en un laberinto com que no tenen sortida.
0: Mentre estaves dient això, clar, evidentment m'ha vingut al cap, lògicament, que jo sóc així, m'ha vingut al cap de, ostres, series capaç de posar-te jo davant d'un mirall despullat mirant-me els ulls i acceptant-me com a tal? I més enllà de dir si sí o si no, que no ho diré ara en públic, he pensat, és una experiència que no és tan senzilla com sembla.
1: No, és una de les eines que dono als pacients que tinc. I...
0: Perquè ara podem dir, ah, sí, jaja, mira, pues mira, despullo, surto de la dutxa, em poso davant del mirall i em miro als ulls, i què? Però no, aguantar no aquesta mirada segurament deu ser més complicat del que sembla.
1: I mínim són 5 minuts, perquè pots aguantar aquí, 30
0: aquí,
1: segons.
0: Aquí anava jo, el concepte temporal.
1: Aquí, sí.
0: Val.
1: I és una de les eines que dono, el poder començar a acceptar-te tal i com ets, en el moment que ets, perquè ets qui ets, perquè tu has decidit ser així. I això és una cosa que costa d'entendre, perquè vivim en una societat i ens movem com que la responsabilitat sempre va fora.
0: Oh, i tant, hombre.
1: Si no guanyo diners és perquè el jefe no em paga prou diners. Si no tinc un sou digne és perquè el govern no paga lo suficient. Sí? Sempre tot és fora. Mai és dintre. I com tot és fora, mai em responsabilitzo. Que ara, ficar-te davant d'un mirall és començar a responsabilitzar-te. Aquí comences a estimar-te, perquè comences a fer-te càrrec de qui ets tu. Què sents, què penses, quines emocions hi ha que estan allà enquistades, quina vida has tingut, si és la que has volgut, no, has estudiat el que has volgut, estàs fent el que vols, quina vida tens, és la que sents. Aquí comences a estimar-te.
0: Al final, això d'estimar-se a un mateix, que és molt senzill i molt difícil alhora i molt complicat, al final és una mica deixar-se escoltar, deixar-se sentir, deixar sentir el teu cor i escoltar-te, això que dèiem, escoltar-te un mateix, no posar música de fons, com tenim ara, sinó és escoltar aquest silenci. Perquè moltes vegades aquest silenci amb nosaltres mateixos és un silenci que pot ser molt enriquidor, que ho és, però també pot ser molt terrible, perquè ja he rescatat del teu perfil d'Instagram, he rescatat algunes frases que m'han fet pensar, no? Parlaves de viure en pilot automàtic, sí, no? És a dir, aquesta vida que portem, una mica, doncs, això, no? Com els pilots d'avió, que es passen un percentatge de temps bastant gran de la ruta sense tocar els comandaments.
1: Correcte.
0: Perquè hi ha una cosa que es diu pilot automàtic que et porta a la ruta, no? I aquí anem moltes vegades, i jo, per exemple, alguna vegada he fet aquesta reflexió de... És que anem d'inèrcia i som incapaços de sortir de la carretera perquè... No, clar, és que si surts de la carretera, vés a saber, no? I aquesta por, aquesta por.
1: Esma, a veure què passa. I però al final és el que deia, és la por... Sí, sempre dic que quan hi ha por, gas. Si hi ha por, gas, és perquè és el camí. Perquè la ment sempre et dirà no, què fas, boig? Per qui no? Què diran? Què
0: la
1: passarà?
0: Ment és molt conservadora, pel que estic veient. És,
1: no,
0: el cervell és com molt de dretes, per entendre'ns, eh? Vull dir, és molt de...
1: Bueno, al final, mira, és... Tenim la part del sistema de supervivència, que és l'ego, que és un extrem, sí? I després tindríem l'ànima, per així que ens entenguem, que seria l'altre extrem. I nosaltres el que hem vingut a fer aquí, aquí ens anem una miqueta més enllà, fem una passa endavant, és a unificar. Aquí estem en un món dual. Uh-huh. Venim a experimentar la dualitat. Què vol dir la dualitat? Que ets la part més fosca que pots imaginar-te, però també ets la llum més potent que pots imaginar-te.
0: I és... Casar aquests dos universos a vegades és complicat.
1: La ment fa que sigui complicat, però és més fàcil del que ens imaginem. Ja som. Simplement hem de poder abraçar-nos. Què passa? Que la ment, com deia, et dirà que això està ben fet o no està ben fet. Sí? Jutjaràs constantment a tothom, però en realitat t'està jutjant a tu. Hi ha una pel·li que m'encanta, que és La cabanya, uh-huh, que la recomano molt perquè la gent la pugui veure, que allà veuran un paradigma molt esgarrifant et trenca per dintre. Perquè és molt fàcil poder jutjar a fora, però quan tu tens que decidir, quan tu tens que ser el jutge de la teva pròpia família...
0: Llavors la cosa es complica.
1: La cosa es complica. Hi ha una frase a l'hospital que deia: ets un professional fins que el pacient és el teu familiar. Per què? Perquè quan aquest pacient és el teu familiar, faràs tot allò que calgui per salvar-li la vida, però no seràs objectiu. Faràs tot allò que calgui.
0: Uh-huh. I això dona per pensar molt, eh?
1: Sí. Llavors, a la vida passa igual. És molt fàcil poder jutjar i dir que la gent fa allò o deixa de fer, però quan realment tu estàs dintre i et toca a tu decidir, la cosa ja és diferent. No posaré aquest exemple aquí perquè pot ser una miqueta bèstia, però quan tu tens que decidir, si tu tinguessis que... Imaginem-nos que ens han entrat a robar a casa, uh-huh, sí? I han pillat el lladre i ha trencat algo molt valuós, que tenies un record molt important de la teva mare, d'un familiar, i aquella persona l'ha trencat, i aquella persona, tu diries, hòstia, aquesta persona, quin és el primer pensament que et ve, no? Què faries amb aquella persona?
0: Descarregar tota la teva ira contra ella.
1: Sí, i si té que anar a la presó, inclús si és un tio que a més ha generat violència, presó i alguna ment una miqueta radical, mm-hmm, inclús la pena de mort.
0: Exacte, sí.
1: Sí? Ara bé, imaginem-nos que aquest lladre és el teu fill. Què fem amb aquella tota ira? La guardem? La deixem anar? Què fem?
0: Evidentment, la guardem. És a dir, no actuaríem de la mateixa manera que si fos un desconegut.
1: Canvia. I vaig a rinxolar el rinxol.
0: Encara més?
1: Sí. Imagina't que tu, aquella persona, saps que ha sigut una persona que el seu pare l'ha maltractat, ha abusat, que l'única forma que té de conèixer l'amor és la que li han ofert a casa seva, i que l'única forma de donar amor és la que li han ensenyat. I tu això ho saps. Com pots veure aquella persona? Com començaries a veure-la? Sí. ¿La veuries igual?
0: Hosti, Ivan, això ja aquí estamos hablando de palabras mayores, eh? No, no, aquí em planteges un dilema ètic molt, molt interessant.
1: Pues és, això està aquí, en què no ens hem de creure res del que ens expliquen, perquè tot això és una experiència i hem d'experimentar. Ens hem de caure per aixecar-nos, però per aprendre.
0: Què pots aprendre d'una ruptura? És a dir, tu quan et ve un pacient i et ve amb un quadre de ruptura, que és el que al final és el que et dediques, estem parlant de ruptures en general sentimentals, eh?
1: Sí, sí.
0: Una mica quina experiència, o sigui, què em pot treure d'aquesta ruptura? Des d'un punt de vista d'aprenentatge, eh?
1: Sobretot veure quines creences el limiten.
0: Uh-huh.
1: És... Les ruptures... Hi ha dues formes de relació. La relació amb una persona que t'ensenya i una relació amb la que comparteixes. Són completament diferents. Les relacions que tenim que ens ensenyen són aquelles persones que... Anem a dir una miqueta així, però seria profunditzar més. Són aquelles persones que nosaltres mateixos, abans de venir a viure aquesta experiència dual i mundana, hem decidit que ens vinguin a ajudar a aprendre. I són aquelles persones que ens ensenyen l'oposat a nosaltres. Si, per exemple, a mi no se'm dona bé estalviar, però la persona que tinc al meu costat sí se li dona bé estalviar.
0: Perdona, un moment. I això no passa per casualitat?
1: No.
0: És a dir, nosaltres, en el moment que fem... És que això, a mi aquestes coses m'apassionen. És a dir, en el moment que nosaltres ens fixem en aquella persona, eh? Ostres, aquesta tia em cau molt bé, l'he conegut i em cau molt bé i tal, i comença un tonteig, una tal, i això acaba amb una relació, no? I a mesura que va avançant la relació, veus, posem l'exemple dels estalvis, eh? Veiem que és una persona que, doncs, que se li dona molt bé estalviar, que té una planificació d'estalvis, etc etc. I a mi, jo que sóc un... tinc un forat a la mà, doncs això em fa reflexionar, em fa pensar, i, ostres, d'aquí en trec un aprenentatge, no?
1: Correcte.
0: Però aquest aprenentatge, per dir-ho així, estava programat, per dir-ho així. És a dir, aquella persona havia d'aparèixer a la meva vida perquè jo descobrís que...
1: Correcte, sí. Pot ser una miqueta...
0: Pot ser una mica esotèric, si vols.
1: Sí, però també pot ser una mica com balla merda, perquè al final és ja està la meva vida programada, però la sort és que no te'n recordes. Llavors, com no te'n recordes, parteixes de la base de que guai, anem a experimentar-ho tot,
0: uh-huh,
1: per viure-ho tot, per aprendre. Sí? Perquè saps que no et passarà res.
0: Ja.
1: O sigui, l'important és poder veure, afrontar la vida des d'una perspectiva diferent a la que ens han ensenyat. No sé si és així o no és així. Jo sempre dic, del que jo explico, que ningú es cregui res. Experimenteu-vos. Experimenteu i disfruteu.
0: Uh-huh. Llavors, hi havia ja aquest tipus de relació i n'hi havia un altre,
1: sí,
0: que és la relació...
1: És la relació de compartir la vida.
0: De compartir la vida, exacte.
1: Que és una persona que és igual que tu. És a dir, ja s'estima. No necessita a ningú per estimar. Ell ja s'estima, té prou.
0: Uh-huh.
1: Ara comparteix aquest amor. I des d'aquí és el compartir i el d'oferir. No és el de tinc que aprendre, sinó que ja cadascú ja ha après a estimar-se i és una relació que és de win to win. És a dir, uh-huh, és igual que tu. I aquesta persona segueix ensenyant-te, però ja no t'ensenya allò que et falta, sinó t'ensenya allò que tens que millorar.
0: És com un complement. Per
1: correcte.
0: Així, no? Ivan, què és el que la gent... Clar, tu deus haver vist molts casos, no?, de ruptures i gent que està com molt al pou, no?, que realment ho passa malament, no? Què és el més bèstia que t'has trobat? Que es Uf. Pugui explicar, eh? No posarem noms i cognoms,
1: no,
0: lògicament.
1: No, gent a l'abisme de suïcidar-se.
0: Per amor?
1: Sí.
0: O pel que creus que és amor?
1: Correcte. Anem a dir que per amor, però sobretot per la poca capacitat d'estimar-se a un mateix. Mm. Però sí, és per amor. En realitat és per l'amor, per l'amor propi.
0: Mm-hmm. Res et motiva després d'una ruptura. El teu cervell està vinculat emocionalment a aquesta persona. Sentir-te a tu és el més important. Això està extret d'un dels teus reels i realment aquesta vinculació emocional que establim amb les parelles, no? Amb les relacions que tenim, a vegades és no te n'adones fins que no passa aquest trencament, no? De com d'enganxat estàs en una realitat, i ara parafrasejo una mica el que deies, en una realitat que moltes vegades no és del tot objectiva.
1: Correcte. Sí. Mira, aprofito la benentesa. Quan jo vaig trencar amb la quarta parella, em vaig donar compte d'una cosa molt important, que la persona que buscava era el que jo creia que necessitava. No ho necessitava, però jo sentia que sí. Com dèiem, el sentiment és mental. Llavors, el que buscava era una persona igual que ma mare. Per què?
0: Tornem a la importància dels pares.
1: Correcte. Quan jo era infant, els meus pares es van separar, sí? Va ser una separació, anem a dir-hi, una miqueta heavy, no?
0: De les traumàtiques,
1: sí. I jo vaig haver d'agafar el paper de patró de pare. Jo vaig fer de pare. Què passa? Que, clar, érem ma mare, jo i el meu germà. I jo feia de fill, que cada vegada em feia menys, i cada vegada feia més de pare. Què passa? Que quan jo em vaig fer gran, vaig adquirir aquell patró. Llavors, totes les relacions que buscava eren persones com ma mare. Que ma mare és una persona que li costa dependre's, valer-se per si mateixa. Sempre requereix l'ajuda d'algú. Sí?
0: Molt d'aquesta generació que dèiem, de pares.
1: Llavors, totes les dones que jo buscava eren persones que requerien que jo estigués allà. Què passa? Que arribava un moment que era com molt agobiant. Però com, jo vull fer la meva, fes la teva. Per què no la fas? I a mi em costava entendre això. I al final, el que deia, acabava passant les relacions de la mateixa forma. Però aquí comences a entendre, quan comences a interioritzar i comences a veure que tot el que estàs fent ho estàs fent perquè t'han dit que ho has de fer així i perquè et creus que ho has de fer d'aquesta manera. No estàs sent tu en cap moment.
0: No, és com si un cor de veus, no? De moltes veus, i totes, vaig a dir, totes alhora t'anessin donant inputs, no? I que són aquestes veus de família, de societat,
1: correcte,
0: de cultura, etc. I tu al final tinguessis aquella mena de garbuix sonor al cap, i al final acabes fent el que et diuen per no escoltar-les més. Una mica, si haguéssim de muntar una escena per representar això, aquesta podria ser una.
1: Seria també com tenir quan tens un fill, que li estàs dient que es mengi les galetes i et diu que no, o que es mengi la verdura i et diu que no, que no, que no, que no, i agafa la barraquera i dius no, que és fins aquí. I tens dues opcions: una, poses el límit que no vols fins aquí, o el que fa la gran majoria de gent és cedir i donar-li la galeta.
0: Correcte. Aquest també és un problema bastant humà, el problema de posar els límits.

0: Hem passat del sau, una baladeta així tal, a un himne i hem, de moment, ens hem encaminat cap a un dels mites del thrash metal, era això?
1: Sí.
0: Pantera. Ostres, feia molts anys que no escoltava Pantera. Quan els he escoltat aquest matí he pensat, oh, que bons que eren. Sí. Per què aquesta cançó, Ivan?
1: Perquè aquesta cançó és...
0: És una cançó com molt de... ja estic... Ja,
1: This
0: ja
1: is my name. This is my name.
0: Sí.
1: Qual és mi nombre? És això, és... Qui sóc jo? Sí? És el moment de dir... Ja està bé. És el trencar. Trencar tot això és... En el moment... Un dels moments més importants de la meva vida va ser eliminar tot allò que havia estudiat, que m'havien ensenyat, que havia après, tot ho vaig agafar en aquells dos anys d'autèntico celibato, vaig agafar i vaig llançar-ho tot a la basura.
0: Això és com fer com una mena... És com fer un reset de la vida.
1: Correcte.
0: És com un retiro, però un format extès, eh?
1: Sí.
0: En el temps.
1: La ment és molt, molt punyetera, eh? La ment... O sigui...
0: Vas tenir moments de flaquesa, de dir, hosti, sí, què estic fent aquí? O sigui,
1: sempre.
0: Porto... Sí, no?
1: Sempre. Però aquí determina...
0: Però tu eres conscient que anaves a fer allò, eh? És a dir, no, això no t'hi vas trobar per casualitat. Ai, mira, fa dos mesos que estic aquí en mode celibat, en mode monàstic, i no veient a ningú, i només a mi mateix, no. Vull dir, tu vas dir, m'hi poso i hasta que el cuerpo aguante.
1: Va haver-hi un coach que quan vaig començar a sortir d'aquí vaig anar a algun retir amb ell i... que deia que tot depèn del grau de responsabilitat que vulguis tenir tu amb la teva vida i de la constància que vulguis fer.
0: Grau de responsabilitat amb la teva vida. Això, aquest concepte és un concepte molt potent, perquè a vegades, bueno, jo crec que hi ha molta gent que no, vull dir que no és que no s'ho prengui, és que no ni és conscient que pot tenir grau de responsabilitat sobre la seva vida.
1: I correcte,
0: sobretot ara que dèiem, no, la culpa és de l'altre. Llavors, clar, tenir una responsabilitat amb tu i amb la teva vida, clar, vull dir, això ja és de, diguéssim, des de nivell pro, no?
1: No sé si és de nivell pro,
0: que no.
1: No,
0: hauria de, no hauria de ser, eh? Però, vull dir, tal com va la vida i tal com va el món, que anem amb aquest pilot automàtic que comentàvem abans, no?
1: És que és més fàcil. És més fàcil fer-se la víctima i fer els culpables que siguin fora que no responsabilitzar-se un mateix. Per què? Perquè si et responsabilitzes de tu mateix, fa por. Per què fa por? Perquè pots tenir pensaments i sentiments que no són correctes amb el que t'han ensenyat. Llavors, entra la culpa, i a l'entrar la culpa ja estàs fotut. Llavors, vols eliminar allò d'allà. Però el sentiment i el pensament és el que és, un sentiment i un pensament. I allò se'n va, no tenen cap credibilitat. Simplement li dones credibilitat si tu vols. Si tu t'ho vols creure.
0: Passa que aquest has de fer, és a dir, aquest punt intermig de qüestionar-ho, aquest és el, diguéssim, és el que has de ser molt madur emocionalment per ser capaç de dir prou.
1: És molt fàcil. Tu vas conduint a les 8 del matí direcció Barna.
0: Vale.
1: Sí.
0: I... Que Déu t'agafi confessat,
1: sí,
0: per entrar a Barcelona. Sí. Però sí, sí. Imaginem-nos-ho.
1: I de cop i volta ve un cotxe, gira allà i es fot enmig del camí i tu fots un Cristo allà i comences a dir... a cridar,
0: sí,
1: i comences a alterar-te i ets capaç inclús de baixar del cotxe i liar-te castanyes en aquell tio. Què ha passat? Que tota la ràbia continguda que tu estàs tenint, perquè tu l'estàs emmagatzemant, de tot el que tu creus, sí, ho estàs deixant anar allà. Sí? Aquesta és una. Deixes anar. És el moment perfecte que l'olla a pressió obri i tanqui. Seguim. Vas cap a Barna, al mateix cotxe, i el mateix paio fa el mateix. I tu quedes callat i no dius res. I dius, bueno... Aquest tio que baixaria el cotxe i el rebentaria. No. Això no està ben fet, perquè, clar, perquè no, qui sóc jo per rebentar-li? Això és estarat. Aquesta gent està estarada. Estàs fent pràcticament el mateix. Estàs... No estàs ni obrint, estàs cada vegada tancant més aquella pressió, aquella ràbia que tens interna, l'estàs deixant tancant allà i allò va creixent.
0: Mm-hmm.
1: Sí? Ja t'estàs sentint culpable perquè has tingut un pensament que baixaries del cotxe i li rebentaries la cara. Sí? Quin seria el més apropiat?
0: Ostres, no t'ho sabria dir. Jo és que em sento molt identificat amb, la primera escena, perquè jo era d'aquests abans. Jo era dels que cridava molt i no sortia del cotxe perquè sé que jugo amb inferioritat de condicions. Però aquesta ràbia em podia.
1: I ara et trobes amb l'altra i definitiva, que és la... Vas conduint... Entens que la responsabilitat és teva, que tot el que passa al teu voltant és creat per tu, i aquell paio surt i et surt la ràbia. I li dius, gràcies, perquè gràcies a tu acabo de veure tota la ràbia que tinc dintre meu i que no sé d'on collons ve, però és meva.
0: I tu no has de per què pagar-la.
1: I aquella persona no l'ha de pagar. A més, gràcies a ella... l'has pogut veure. Has pogut veure que tens ràbia interna. I ara et toca a tu responsabilitzar-te i dir d'on collons ve aquesta ràbia.
0: És curiós, eh? Aquesta diferent manera de veure les coses. De veure allò que dèiem abans, no? De veure l'oportunitat. De veure el que et permet aquest aprenentatge, no? És a dir, un fet banal, casual, es converteix en un aprenentatge. Ivan, ens hem polit...

0: Moltes gràcies per haver-nos il·lustrat i haver-nos fet entendre coses que passen pel nostre cap, que moltes vegades no sabem d'on venen, no sabem ni què sentim, en fi, moltes coses que ens passen.
1: Moltes gràcies.
0: I a tots vosaltres, ens tornem a escoltar aquí el pròxim dimecres a La Gent Normal a partir de les 6 de la tarda a Ràdio Rubí. Que tingueu una molt bona setmana i sigueu molt feliços i escolteu-vos més a vosaltres mateixos, que també convé.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Un jove rubinenc de 25 anys ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a l'AP7, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a la 1:43 d'aquest dimecres. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre la motocicleta que conduïa el rubinenc i un camió. A conseqüència de l'accident, el motorista ha mort. El sinistre mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 162 de l'autopista AP7. Això està a l'altura del Papiol i en sentit Girona. Arran del sinistre, s'han activat 3 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta ja són 35 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest 2026.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Aquest dimarts s'ha inaugurat a Sabadell el nou espai AEC Vallès Occidental de l'Associació contra el Càncer, amb la presència del primer tinent d'alcalde de Rubí, Víctor García. L'objectiu d'aquest nou equipament, que es troba ubicat al carrer de la Salut número 122, és acostar els serveis gratuïts d'atenció psicològica, social i d'acompanyament a persones amb càncer, als seus familiars i cuidadors a tota la comarca, inclosa la nostra ciutat. De fet, Rubí també tindrà en un futur la seva seu, que està en procés de construcció. Tal com ha explicat a Ràdio Rubí, Yolanda Cuesta, que és membre del Consell Provincial de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
2: La seu local està, imagino que ara, en projecte de creació, i després normalment es demanen espais que poden ser local en llocs sanitaris. Per exemple, a Terrassa, la seu de Terrassa, el psicòleg fa servir els nostres espais, per exemple, o dependències municipals. Nosaltres, la Junta de Terrassa, són aquest grup de persones que també desenvolupen aquesta tasca i que ara alguns pacients també podran venir aquí, tots els pacients podran venir aquí. A Rubí pues, es crearan els seus. Però la idea és que aquí es potencia l'atenció a tota la comarca.
1: L'Associació contra el Càncer va néixer fa 72 anys i està integrada per pacients, familiars, voluntaris i professionals que treballen plegats amb la finalitat de prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones que ho necessitin i finançar projectes de recerca oncològica. Estan present a 2.000 localitats. L'Ajuntament ha reforçat finalment el servei de bus urbà a la sortida de l'Institut J.B. Foix per reduir la saturació que es produïa cada migdia a la parada del centre. El nou vehicle ja està en funcionament i busca millorar tant la mobilitat com la seguretat dels alumnes en una de les franges amb més afluència de passatgers del servei urbà. El reforç es va aprovar per unanimitat al ple i per via d'urgència el passat mes de març. Des d'ara, aquest tercer autobús operarà cada dia a les 2:30 del migdia per facilitar la sortida dels alumnes de l'Institut. El servei es mantindrà actiu fins al 19 de juny, fins al final de curs, i l'Ajuntament ja ha confirmat que es reprendrà després de l'estiu amb l'inici del nou període lectiu. A més del reforç de transport, el consistori també ha acordat mesures organitzatives amb la direcció de l'Institut per tal d'ordenar millor l'accés dels vehicles i reduir tensions entre els usuaris de l'autobús. Informació esportiva en la qual destaquem el gran paper del Club Boxeo Vega en competicions internacionals i també del futbol platja femení de Rubí. Toni Bravo.
3: Cap de setmana brillant per al Club Boxeo Vega, l'Open Internacional d'Incemarín, on els 4 representants del Club Rubinenc han signat una actuació extraordinària. L'expedició torna de Galícia amb 2 ors, una plata, un bronze, balanç que confirma el gran moment del club. Recordem que en el torneig han participat més de 1.500

0: boxejadors d'arreu del món. Des de l'entitat destacen que competir fora mai és fàcil i que aquests resultats confirmen que el club va pel bon camí. Quan al futbol platja femení, la portera Xènia Casador Puig, vinculada al club rubinenc Black Wolf, ha estat convocada per primera vegada amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. La jugadora participarà en la concentració prèvia a la Women's Euro Beach Soccer League 2026, que es disputarà a Puerto de Santa Maria. Casador es converteix així en la primera representant de la Black Wolf que arriba al combinat estatal, reconeixement al seu progrés, al treball de formació del club, tot i que Casador resideix a Torredembarra, juga també en aquest municipi. La seva trajectòria està estretament lligada al projecte rubinenc.
1: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Del Pirineu, a les valls, a la resta alguns núvols i de cas més abundants a Tarragona, i primers ruixats que al migdia afectaran...
4: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
5: Tengo que encontrarla.
6: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
7: Creo que he descubierto algo increíble.
4: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
8: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
9: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta. Experimenta.

0: David García.
1: Bon vespre, un jove rubinenc de 25 anys ha mort en un accident de trànsit. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda a l'AP7 quan la moto que conduïa va xocar amb un camió a l'altura del Papiol. La plana de successos està avui molt lligada al trànsit, ja que també us explicarem una nova concentració il·legal de vehicles de motos, també en aquesta ocasió, que s'ha saldat amb una persecució policial viral i més de mig centenar de multes. Ja ha entrat en funcionament el tercer bus urbà que passarà per l'Institut J.P. Foix a l'hora de la sortida dels alumnes, un compromís del ple de març per tal de millorar la saturació i els moments de tensió que tenen lloc a l'hora de tornar a casa. I dia avui s'ha entrat en l'habitatge amb la visita de la diputada al Congrés i coordinadora nacional dels comuns, Candela López, per parlar dels futurs pisos dotacionals de Sant Jordi Park que es podrien començar a construir d'aquí només unes setmanes. Moment ara de conèixer la previsió del temps, que ens explica el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda. Les últimes hores, i de fet encara a hores d'ara, tenim dos mons a Catalunya. El 90% del territori que té sol, sobretot gran part de les comarques de Tarragona, del sud de Lleida i gairebé tot Barcelona, i en canvi totes les comarques que estan a l'Alt Pirineu i al nord de Girona, on els núvols i les tempestes han anat sovintejant, sobretot a l'Alt Empordà, déu-n'hi-do, com ha arribat a descarregar les últimes hores. De fet, encara en aquests moments i fins a aquest vespre anirem tenint alguna tamborinada en aquesta zona entre l'Alt i el Baix Empordà i amb una clara davallada de temperatura en aquella banda. En canvi, a la resta del país el vent és més aviat eixut i ha pujat un palet la temperatura. També algunes gotellades s'aniran presentant a l'extrem sud de l'Ebre. Pel que fa al dijous, despertarem amb aquestes boires a la Catalunya central i les comarques del Pirineu, a les valls, a la resta alguns núvols i de cas més abundants a Tarragona, i primers ruixats que al migdia afectaran les muntanyes de Tarragona. Durant la tarda ja més tempestes al Pirineu, sobretot occidental. Estem pendents a la xarxa.
1: Avui hem sabut que un jove rubinenc de 25 anys va morir ahir dimarts en un accident de trànsit a l'AP7, segons s'informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos van rebre l'avís poc abans de les 2 de la tarda d'ahir. Per causes que encara s'estan investigant, va haver-hi una col·lisió per encalç, és a dir, per darrere, entre la motocicleta que conduïa la víctima i un camió. A conseqüència de la topada, el motorista va morir. El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 162 de l'autopista AP7, a l'altura del Papiol i en sentit Girona. Arran de l'accident, es van activar 3 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta ja són 35 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest 2026. I encara en successos que tenen a veure amb la via pública, una concentració no autoritzada de motocicletes a la carretera comarcal C14-13 el passat dissabte s'ha saldat amb una persecució policial, desenes de joves i vehicles identificats i més d'un centenar de multes de trànsit. Les imatges dels fets, on es poden veure com els Mossos intercepten els motoristes que fugien, estan tenint força recorregut a les xarxes socials. Els Mossos informen que van rebre l'avís d'una concentració no autoritzada d'una multitud de motocicletes a la C14-13 la matinada del dissabte 3 de maig. La policia explica que, quan es va personar al lloc de la reunió, els motoristes es van donar immediatament a la fuga, posant en perill la seguretat del trànsit amb maniobres perilloses i fins i tot circulant contra direcció en alguns trams. Gràcies a la col·laboració del Servei de Trànsit i de la policia local, els Mossos van aconseguir i trencar la fugida poc després d'iniciar-se. Segons les imatges que s'han compartit, el moment de l'aturada hauria estat aquí a l'altura de Rubí. La policia catalana explica que una de les motos va impactar contra un dels seus vehicles. No es va detenir ningú, però es van identificar 35 persones i 23 vehicles i es van interposar 58 denúncies de trànsit. Els joves participants en la concentració han penjat les imatges que ells mateixos van gravar a les xarxes socials, uns vídeos que han estat replicats per diversos.

0: seus perfils. S'hi poden veure agents dels Mossos proferint expressions com les putes càmeres que queden parades o el próximo subnormal se lleva un garrotazo. L'Ajuntament ha reforçat el servei de bus urbà a la sortida de l'Institut JB Foix per reduir la saturació que es produïa cada migdia a la parada del centre. El nou vehicle ja està en funcionament i busca millorar tant la mobilitat com la seguretat dels alumnes en una de les franges amb més afluència de passatgers al servei urbà. La mesura arriba enmig del debat polític sobre el transport escolar i el futur de l'escola pública a la ciutat. Ens dona més detall el nostre company David Fernández.
1: El reforç del servei es va aprovar per unanimitat i per via d'urgència al ple municipal del passat mes de març. Des d'ara, un tercer bus operarà cada dia a les 2:30 del migdia per facilitar la sortida dels alumnes de l'institut. El servei es mantindrà actiu fins al 19 de juny, és a dir, fins al final de curs, i l'Ajuntament ja ha confirmat que es reprendrà després de l'estiu amb l'inici del nou període lectiu. La situació a la parada del Foix havia generat preocupació entre les famílies i els estudiants pels problemes d'accessos als autobusos i per les aglomeracions que es produïen en hores punta. A més del reforç del transport, el consistori també ha acordat mesures organitzatives amb la direcció del centre per ordenar millor l'accés dels vehicles i reduir tensions entre els usuaris. La decisió arriba en un context de debat polític sobre el transport escolar i la planificació educativa a Rubí. Les darreres setmanes, la retirada del transport del migdia del Consell Comarcal i el tancament de línies al Foix i l'Escola Joan Maragall han centrat bona part de les discussions al ple municipal. Tot i el consens amb aquest tercer autobús, alguns grups municipals van recordar que el reforç feia anys que es reclamava. Per la seva banda, el govern municipal ha defensat la retirada del servei del Consell Comarcal, argumentant el seu elevat cost i el baix nombre d'usuaris.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: L'Ajuntament espera començar a construir en qüestió de setmanes la futura promoció d'habitatge públic a l'Avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Parc. El contracte públic ja ha estat adjudicat i només queda tancar alguns últims tràmits, com l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Ho ha explicat aquesta tarda el regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, que ha visitat el solar acompanyat per Candela López, la coordinadora nacional i diputada al Congrés dels Comuns. Recordem que es tracta del projecte d'un edifici de 4 plantes i 19 habitatges. 15 d'ells estan pensats per una persona i 4 per parella, amb una extensió que va dels 52 als 66 metres quadrats. Aquest bloc de Sant Jordi Parc no és pas l'única manera en què el govern municipal té previst ampliar el parc públic d'habitatge de Rubí. Aviat és previst que es puguin tramitar les requalificacions de 2 dels solars cedits a la Generalitat en el pla per aconseguir 50.000 pisos protegits a Catalunya. Les dues parcel·les, que són les que són propietat de l'empresa municipal Prourça, podrien acollir mig centenar de pisos. També es destinaran a aquest mandat 2,5 milions d'euros per la compra de pisos de segona mà a través del dret de tempteig i retracte. I d'altra banda, també es vetlla pel compliment de la llei que marca que el 30% dels pisos de les noves promocions privades han de ser protegits i que no sempre es compleix. Sentim López.
3: És un orgull conèixer, no?, com els nostres companys s'han pres molt en sèrio donar resposta a una de les principals problemàtiques que té a dia d'avui la ciutadania, que és la crisi de l'habitatge, i per tant fer tot el que està a les seves mans per incrementar el parc públic d'habitatge, no?, per comprar nous habitatges, també per rehabilitar, també per impulsar totes les mesures que estan a les seves mans.
0: La diputada dels Comuns ha posat en valor la feina que el seu partit està fent en matèria d'habitatge tant al Parlament com al Congrés. En aquest sentit, explica que la construcció d'habitatge protegit ha d'anar acompanyada d'altres mesures de regulació del mercat i de protecció dels veïns i llogaters. Per això, López ha denunciat que partits com Junts tombin a la Cambra Baixa Espanyola mesures com la pròrroga dels lloguers. Amb tot, assegura que no llencen la tovallola.
3: No abandonem aquesta batalla, nosaltres pues, i continuarem negociant i posant aquesta prioritat dins de les negociacions que tenim ara endavant, perquè entenem que són mesures imprescindibles perquè la gent pugui continuar desenvolupant els seus projectes de vida a les seves ciutats i, per tant, ho continuarem treballant.
0: Encara sobre habitatge, la catedràtica d'Antropologia Social, Dolors Comas, ha visitat avui Rubí per fer una conferència sobre els recursos assistencials i l'habitatge destinat a la gent gran, una conferència de la qual n'ha fet un tastet aquest matí als micròfons de Ràdio Rubí. En aquesta entrevista ha parlat de l'urgència d'adaptar les polítiques públiques a una societat que cada cop és més longeva, on el model binari tradicional, quedar-se a casa o ingressar en una residència, ha quedat obsolet. Com es destaca que, tot i que envellir a casa continua sent l'aspiració principal de la gent, el sistema actual presenta mancances. Segons l'antropòloga, la manca de recursos assistencials suficients condueix sovint a una institucionalització no desitjada, agreujada més per la manca d'habitatges adaptats i de serveis comunitaris coordinats entre els àmbits sanitaris i el social.
4: Alternatives intermitges entre el propi domicili i les residències, perquè de vegades el propi domicili no és adequat per envellir, perquè potser és un cinquè pis i no hi ha ascensor, o potser ja se t'ha quedat gran, o potser et sents sola o sol, o potser és massa car. Per tant, hi ha moltes situacions que fan que el propi habitatge potser esdevingui inadequat. Aleshores, és aquí on bàsicament m'estendré més, en què val la pena treballar per fer habitatges amb serveis per persones grans.
0: Per cert, pel que fa al cas de Rubí, Comas ha fet referència a aquesta futura promoció de 19 pisos dotacionals a Sant Jordi Plarc, que tot just us explicàvem, i que impulsa l'empresa pública municipal Prousa. Tot i valorar la iniciativa, ha advertit que és una quantitat, 19 pisos, insuficient per les necessitats reals de la ciutat a llarg termini. Finalment, ha insistit que les administracions han de liderar aquest canvi, ja que deixar-ho únicament en mans del mercat privat podria incrementar les desigualtats socials entre la gent gran. El cas de les clíniques dentals Oral Studio continua creixent i ja supera els 1.600 afectats a tot Espanya. A Catalunya n'hi ha més de 1.200, molts amb tractaments a mig fer, sense historial mèdic i amb problemes greus de salut bucodental. A Rubí se n'han identificat una trentena de víctimes, però podrien ser més, ja que els pacients van ser derivats a Terrassa abans del tancament definitiu. Segons la plataforma d'afectats, el funcionament era sempre el mateix: extraccions completes, implants i pròtesis provisionals que mai es convertien en definitives. Escoltem el seu president, l'Antonio Fraile.
5: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina... Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu, o sigui, és una història que es repeteix.
0: Molts pacients, a més, continuen pagant crèdits de fins a 10.000 euros per tractaments inacabats. La plataforma calcula que el volum econòmic de la presumpta estafa podria superar els 10 milions d'euros. És el cas de la Maria Dolors Cupull, afectada de la clínica de Rubí, que denuncia les conseqüències físiques i emocionals que li ha deixat la situació.
6: Feta por perquè, clar, no tens ganes d'anar al lloc, perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estic ja de purés, que se m'aixeca l'estómac el més caldet, i amb d'on pales s'ha de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir.
0: El cas es troba ara en fase inicial judicial. La plataforma recomana denunciar cada cas i treballa amb advocats per impulsar accions col·lectives. També s'han iniciat contactes amb ajuntaments per investigar possibles irregularitats, com clíniques sense llicència. Els afectats denuncien, a més, manca de suport institucional i reclamen responsabilitat davant d'una situació que els ha deixat, asseguren, desemparats.
2: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
0: I aquest dimarts s'ha inaugurat a Sabadell el nou espai de l'Associació Espanyola contra el Càncer del Vallès Occidental, amb la presència del primer tinent d'alcalde de Rubí, el Víctor García. L'objectiu d'aquest nou equipament, que es troba ubicat al carrer de la Salut 122 de la cocapital vallesana, és acostar els seus serveis gratuïts d'atenció psicològica, social i d'acompanyament a persones amb càncer, familiars i cuidadors de tota la comarca, inclosa la nostra ciutat. De fet, Rubí també tindrà la seva pròpia seu de l'Associació contra el Càncer, que està en procés de construcció. Ho explica Yolanda Cuesta, que és membre del Consell Provincial de l'Associació contra el Càncer de Barcelona.
7: La seu local està, imagino que ara, en projecte de creació, i després normalment es demanen espais que poden ser local en llocs sanitaris. Per exemple, a Terrassa, la seu de Terrassa, el psicòleg fa servir els nostres espais, per exemple, o dependències municipals. Nosaltres, la Junta de Terrassa, que són aquest grup de persones que també desenvolupen aquesta tasca, i que ara alguns pacients també podran venir aquí, tots els pacients podran venir aquí. A Rubí, doncs, es crearan els seus. Però la idea és que aquí es potenciï l'atenció a tota la comarca.
0: L'Associació contra el Càncer va néixer fa 72 anys i està integrada per pacients, familiars, voluntaris i professionals que treballen plegats amb la finalitat de prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones que ho necessitin i finançar projectes de recerca oncològica. Està estructurada en 52 seus provincials i està present a 2.000 localitats. Compta amb més de 35.000 persones voluntàries i més de 728.000 socis. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí. És pràcticament un quart de nou del vespre i la programació de l'emissora municipal continua amb el Siscolara García i els seus esports. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvingudes, benvinguts. Xandall i Rubinenc posat en aquest horari de quarts de dues de la tarda. Repetició al vespre amb els esports al dia, els esports rubinencs, en aquesta l'emissora municipal i el 99.7 de l'FM. Ràdio Rubí, en aquest dimecres ja ens posem en marxa per analitzar el present, però sobretot el futur de la Unió Esportiva Rubí, perquè el que hem fet durant aquest matí és, diguem-ne, que voltar per la nostra ciutat i anar a buscar aquells punts de referència informatius. Hem estat amb el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà, amb ell, i volíem revisar cap a on va l'entitat ara que ha estat reelegit com a president del club i que estarà durant els pròxims 6 anys, unes eleccions en les quals només es va presentar el Josep Alcalà amb la seva junta directiva i amb el pla de continuïtat que s'ha marcat de cara als pròxims anys a l'entitat de la nostra ciutat en futbol. També hem aprofitat per anar cap a, doncs, a les instal·lacions al centre de la ciutat del Club Boxeo Vega. Allà ens hem trobat amb dos dels protagonistes de la participació del Club Boxeo Vega amb 4 boxejadors al torneig internacional Ence Marín disputat aquest passat cap de setmana. Seran les dues entrevistes que escoltarem en aquest programa d'aquest dimecres, en el qual no ens oblidem de l'habitual revisió de l'esport adaptat i dels clubs de la nostra ciutat, en un dimecres en el qual també ens fem ressò d'una bona notícia que ens arriba a través del Black Wolf, el club de futbol platja de la nostra ciutat. Són els temes que posem sobre la taula per aquest programa, que té força qüestions a tractar i ben llargues. Així que vinga, abans, posem en marxa.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que tenim al nostre costat el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Circo. Hola.
1: Doncs, per aquí molt bé, tu amb aquesta renovació suposo que amb ganes, no? Renovació, nou camí, 6 anys per endavant.
2: Amb moltes ganes. Amb moltes ganes perquè la junta directiva vol continuar tota i això per mi, doncs, és el més important, que vulguin continuar i jo, doncs, al costat d'ells i cap endavant i força Rubí.
1: Sí, de fet deies, no?, que abans de començar l'entrevista, que una de les claus de la teva renovació, d'haver-te presentat a la reelecció, ha estat que t'han animat, no?, també la resta de l'equip que treballa a la directiva del Rubí.
2: Sí, és sense dubte aquest el motiu. Pensa que tots els directius que tenim en el club porten més de 20 anys en el club i ells ho senten tant i com jo, aquest escut, aquesta entitat, i si no fos per ells, haguessin dit ells, escolta'm, que no volem continuar, pues jo no m'he presentat seguríssim, però tots van animar a presentar-me i contentíssim de continuar aquest projecte, sí.
1: No hi ha hagut canvis, no hi ha hagut cap tipus de permutes, per tant, es pot interpretar que tot continuarà, si fa no fa, igual, com fins ara.
2: Bueno, sí, realment sí. Nosaltres estem portant un projecte des de fa 4 anys. S'estan veient els resultats ara últimament, s'estan veient molt. I a partir d'aquí, doncs, bueno, volem seguir, volem millorar coses i esperem també gent, doncs, que ens porti noves idees i poder, doncs, bueno, avançar en el projecte molt més del que desitgem, vaja.
1: No es preveuen canvis ni en junta directiva ni res, no? O sigui, tot continuarà igual.
2: Sí. El projecte és molt engrescador. Això també ha sigut una de les coses que ens ha animat, doncs, a seguir. Portem 4 anys amb un projecte nou, està sortint, la directiva està funcionant perfectament, com havia dit abans, els equips tècnics, la direcció esportiva, és tot, bueno, està sortint tot molt, molt, molt rodó i, cony, ara que surt, doncs, continuem.
1: Sí, ho deia perquè, clar, parlàvem de junta directiva, que al cap i a la fi és qui ha entrat a l'opció de la reelecció, però també, i aquest projecte de 4 anys va ser amb l'arribada del José Solivelles, per tant, tot continua també en aquesta part que ja no és tant d'eleccions, sinó que és decisió de junta directiva que continuï.
2: Ara, és justament això, eh? O sigui, vam donar un pas endavant amb aquest projecte, volem seguir amb aquest projecte i realment és el que creiem en ell, resultats, com et dic, estan sortint, som més jugadors, tenim més categories, els entrenadors, el que és la coordinació del club funciona perfectament, doncs què més volem?
1: Clar, és que un club no és només, parlarem evidentment del primer equip, però aquí hi ha moltes coses darrere, ha crescut en nombre de jugadors, de jugadores, en definitiva que tot plegat està funcionant, no?
2: Ara, jo sempre dic que sembla com si el primer equip sempre fos el què, i pensem que tenim doncs, 38 equips més que són els que representen realment la Unió Esportiva Rubí,
1: Una molta feina que hi ha darrere, no? Això també sempre ho has volgut destacar, tot el que fan els teus companys.
2: Sempre, sempre. És que jo no sóc ningú sense ells, o sigui, ho tinc claríssim. Pensem que portar 545 jugadors amb 70 tècnics, més el que és l'àrea de manteniment, l'àrea de secretaria, si no fos per l'ajut de la directiva, si no fos per l'ajut de la direcció esportiva, si no fos per l'ajut dels coordinadors, dels entrenadors, no seríem res.
1: Home, és cert, i tens tota la raó en el que dius, però també el Josep Alcalà porta tota la vida a la Unió Esportiva Rubí, jugador, després ja com a doncs, junta directiva, déu-n'hi-do, perquè Unió Esportiva Rubí i Josep Alcalà són doncs, noms que estan molt lligats, també.
2: Bueno, sí, realment sí, però és que si no fos per tot el que hem fet, el que hem aconseguit tots junts, jo no seria res, jo seria doncs, un soci més, que això sí que ho seria, i el valor meu seria, doncs, infim, gràcies a tots aquests que he dit, i ho vull remarcar sempre, perquè un club és el treball d'un grapat de gent, si no, no funciona, és que no ho veig, jo un club presidencialista no crec que funcioni mai.
1: T'ho dic perquè... ja ho has dit, i home, és, ja fins i tot per edat no queda un altre. Aquest serà el teu últim mandat.
2: Bueno, jo crec que sí, jo crec que ja és hora de...
1: Crec?
2: Sí, crec perquè el Rubí és un sentiment. Nosaltres no estem allà per res més que per un sentiment. Jo crec que hi ha gent dins de la junta directiva actual que podria agafar el meu relleu o gent que vingui pues, de pare, socis, de fora... que puguin fer aquest relleu. Jo crec que jo ja, amb aquest mandat que acabaria doncs ja amb 21 anys de president, doncs jo crec que ja seria suficient perquè hi hagués aquest relleu i poguéssim doncs, aconseguir doncs, que el Rubí doncs, tingui noves idees, tingui noves perspectives, perquè hi ha gent molt vàlida a Rubí i dins del club també n'hi ha molt gent vàlida.
1: El que sí que hi ha aquest però, de sempre, que, no, que les eleccions que no s'hagin hagut de fer perquè no hi ha una altra candidatura, parla que potser aquesta massa social no està tan agafada al club com ens agradaria a tots.
2: El futbol ha canviat molt de fa uns anys, ha canviat molt, hi ha altres inquietuds i realment la gent li costa agafar responsabilitat, li costa pues, estar pues, bueno, una sèrie de temps, dedicar unes hores al dia, estar tot el dia pendent de què està passant en el club. Clar, a partir d'això és complicat a vegades trobar gent. Jo espero pues, bueno, que la inquietud sigui de més gent i si no és així, pues, bueno, el que faci el relleu perquè sigui una persona pues, coherent i que estigui integrada sobretot al Rubí, que tingui aquest sentiment del Rubí, no qualsevol que digui, bueno, vull entrar i després a cada dos mesos es cansi i ho deixi tot empantanegat.
1: També aquí hi haurà una feina, no?, mirant cap al futur, no sé si t'ho has plantejat.
2: Sí, hi ha una feina, jo crec que nosaltres ara econòmicament i esportivament estem ja bastant alineats i jo crec que ara s'ha de reforçar la part pues, social i aquesta part social pues, implica això, pues, implica pues, que hi hagi un grau més de compromís, hi hagi un grau més pues, de participació de la gent i jo crec que amb aquests 6 anys la finalitat seria pues, aconseguir això, sí.
1: Anem amb aquesta part que també és molt interessant, hi ha l'esportiva de la qual volem parlar però també l'econòmica, com està aquí el club? Està força bé pel que dius, no?
2: Bueno, el club està correcte econòmicament, no tenim cap problema amb tesoreria, estem, bueno, de fa ja molts anys estem pues, al corrent de pagament, al corrent de cobrament també, i està funcionant molt bé. Aquest any hem incorporat una APP també que ens ajuda pues, a controlar tots aquests pagaments i estem portant-ho, pues, bueno, jo crec que hem nivellat molt pues, els anys aquells tan enrere que eren complicats a vegades de poder complir i ara pues, portem una sèrie d'anys econòmicament bastant, bastant solvents.
1: S'ha aconseguit l'estabilitat, ho dic perquè encara recordo aquests problemes quan caiem de la tercera divisió fa una dècada aproximadament, la situació era molt, molt diferent, no? Tot s'ha pogut anar, diguem-ne, que trampejant bé.
2: Sí, això ha sigut un èxit d'aquesta directiva. Pensem que fa 15 anys enrere vam haver de convocar una assemblea el dia 13 de desembre, que se vam recordar això, el dia Santa Llúcia, i vam haver que avalar aquesta directiva mateixa que està ara, avalar un crèdit o una pòlissa de crèdit de 65.000 euros de fa 15 anys. Tota la junta directiva va respondre i hem pogut donar-li la volta a aquests 65.000, hem pogut fer uns pagaments que hi havia encara pendents importants i ara mateix, estem bé.
1: Els números surten també perquè ajuda aquesta part esportiva. Molts equips, has dit 38, tenim un any de ple d'equips, a més estan funcionant a nivell esportiu en aquest sentit, que al final és el que es busca en un club esportiu, que hi hagi el bon camí, ja no èxits esportius, sinó que el bon camí amb la base, amb això que es crea dels valors esportius, tot està funcionant. També suposo que en aquest sentit per a vosaltres ha de ser molt encoratjador.
2: Ah, això, és que realment la renovació aquesta és per això, perquè està funcionant tota la perfecció i ho volem gaudir ara, si tenim 6 anys per gaudir això que vam començar a projectar i està sortint, volem disfrutar-los. Ara mateix esportivament aquest any serà fabulós, però fabulós.
1: Ja hem tingut algun èxit d'ascensos de la base i el primer equip, que és la referència de Rubí en aquest sentit, amb aquests anys en categories, fins i tot alguna semiprofessional, ara en aquesta Lliga Elite. Quin anys que portem més bojos, en aquesta categoria, ens mantindrem, no? Sembla que estem a prop.
2: Bé, suposo que sí, que tindrem aquesta sort una altra vegada. Pensem que la Lliga Elite fa 3 anys que existeix i pensem que si aquest any nosaltres aconseguim la permanència, que tot indica que sí, serem, em sembla, 2 o 3 equips que haurem participat a les 3 edicions de la Lliga Elite. Pensem que ha baixat molta gent a tercera divisió, que ha baixat molta gent a primera catalana, clubs històrics, i nosaltres suposo que serem un d'aquests 2 o 3 equips que repetirem la quarta temporada d'Elite, que és, és un èxit absolut.
1: I quina bogeria de categoria des de fora! Es gaudeix, perquè hi ha molta competitivitat. Es gaudeix de la mateixa manera des de la junta directiva que hi ha molt en joc o no?
2: Bueno, hi ha moments, Hi ha moments, quan les coses surten bé, com vam començar la temporada i fins a mitja temporada, era fabulós perquè estàvem allà dalt i estàvem veient altres objectius. I quan es va retorçar una miqueta cap avall, ja comences a patir i ara realment portàvem uns dies patint bastant. Esperem que aquestes últimes 2 jornades no tinguin que patir més, sí.
1: Clar, hi va haver-hi un canvi a la banqueta que ha acabat de moment funcionant, no?
2: És el que parlàvem del projecte. Realment, la gent que avui en dia està integrant el que és la Unió Esportiva Rubí dins de la direcció esportiva, pensa en el Rubí, no pensa individualment en les persones. Què va passar? Que vam haver que moure l'arbre perquè passava alguna cosa, no sabien què és el que passava. I des de la direcció esportiva, que és Josep Solivelles, junt amb el que és la direcció esportiva de la junta directiva, vam pensar que potser era canviar una mica d'aires, canviar una mica els hàbits, però mantenir la direcció esportiva igualment a la Unió Esportiva Rubí, perquè el projecte té que seguir continuant. I l'únic que hem fet ha sigut fer un petit moviment perquè agafem aire i jo crec que hem encertat.
1: Clar, és que és important explicar-ho i et diré per què. Perquè tu que portes molts anys en junta directiva, coneixes molts clubs, els seus funcionaments, el que ha passat aquest any a la Unió Esportiva Rubí no és tan habitual i era difícil saber-ho gestionar, que el director esportiu fos l'entrenador, en els problemes com s'havia de decidir. En aquest sentit, es va decidir mirant, diguem-ne, que amb el cor al club, no?
2: Ara, és que això és el que vull destacar més. Això ha sigut com si fos un favor al club. Cadascú està on té que estar i cadascú marxa del lloc on té que estar pel bé del club, que és l'interessant en un club. La persona no es té que servir del club, sinó la persona té que ajudar i té que estar dins del club per millorar el club. I tot això és agraïment, i jo vull dir-ho, que jo ho he agraït moltíssim, aquest canvi de posició o aquesta apartar-te una mica, però seguir igualment portant la direcció esportiva, com ha fet pues, José Solivelles, pues, és molt important per un club. No pensar en un individualment, sinó pensar en el grup sencer, que això és el que al final pues, et porta pues, a aconseguir èxits o aconseguir objectius.
1: Doncs a veure com van, són 6 anys que tenim per endavant, en el qual ens anirem veient molt segur. Josep, moltes gràcies i a seguir treballant per la Unió Esportiva Rubí.
2: Això és el que farem, i tu que puguis estar tots els diumenges acompanyant-nos a nosaltres.
1: A 3W que podeu trobar aquesta entrevista amb el Josep Alcalà, president de la Unió Esportiva Rubí, 3wradiorubí.cat en l'apartat d'esports.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
1: Vinga, més qüestions en aquest programa. Anem, diguem-ne, que amortir una miqueta el camí d'aquest programa del dimecres. Venim de l'entrevista del Josep Alcalà. Abans d'escoltar la que hem mantingut al Club Boxeo Vega, anem a parlar de diverses altres qüestions, com, per exemple, per començar, Toni Bravo Rodríguez, de les habituals qüestions en referència a l'esport adaptat de la nostra ciutat.
4: El Camp Mir B va aprofitar el partit únic del cap de setmana, que es disputava a la Willixet per reforçar la seva candidatura a la final a 4. El triomf per 3-0 davant d'un Torrebaró molt minvat per les baixes va permetre als rubinics mantenir-se en aquesta quarta posició, un lloc que ara mateix es classificaria per a la fase final de la competició. L'equip va dominar el partit des del primer minut. El Torrebaró, condicionat per les absències, no va poder competir amb la intensitat habitual, i el Can Mir B doncs, ho va aprofitar per imposar l'eficàcia ofensiva que el va permetre aquesta victòria. El 3-0 final reflecteix la superioritat, reforça la confiança d'un conjunt que ha fet un pas endavant en el tram decisiu de la temporada, però és que ara arriben dues jornades més exigents, determinants, perquè el proper dissabte el Camp Mir B visitarà el Parets, segon classificat, un dels equips més forts de la Lliga, un desplaçament complicat que pot marcar el to de la recta final. I la setmana següent arribarà el partit clau, el Camp Mir B Terlenca, l'últim duel de la temporada. Un empat o una victòria classificaria el conjunt rubinenc per a la final a 4 en el seu primer any a primera divisió. Tot plegat, pendent també dels partits ajornats, que poden acabar de definir la classificació i que poden alterar la lluita per la quarta plaça. Ara mateix, però, depenen del que faci el conjunt rubinenc en aquestes dues jornades decisives.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
1: I en altra ordre de qüestions, ens fem ressò ara d'una molt bona notícia per al futbol platja de la nostra ciutat. Recordin que, reflectit amb aquest club, el Black Wolf, que ens ha aportat una informació, tot i que individual, però que fa bona la feina que es fa a l'entitat rubinenca. Toni.
4: La portera Xènia Casado Puig ha rebut la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. Un pas històric, tant per la jugadora com per al club rubinenc Black Wolf. És la primera vegada que l'entitat veu una de les seves integrants formar part del màxim equip estatal. La crida s'emmarca en la preparació de la Women's Euro Beach Soccer League 2026, una competició organitzada pel Beach Soccer Worldwide, l'empresa que gestiona els tornejos internacionals d'aquest esport, ja que la FIFA no organitza competicions oficials de seleccions en futbol platja. Casado participarà en la concentració prèvia que la selecció durà a terme al Puerto de Santa María, Andalusia, on Espanya iniciarà el seu camí en aquesta Eurobeach Soccer League. Encara no s'ha confirmat quin rol tindrà la portera dins la convocatòria, tot i que és previst que el cos tècnic treballi amb tres guardametes. Sigui quin sigui el seu paper final, la presència de Casador doncs ja és considerada un èxit rotund per al club. Casador resideix a Torredembarra, juga a futbol en aquest municipi, però ha estat sempre vinculada al projecte esportiu de la Black Wolf, on ha crescut com a portera i forma part també de la selecció catalana.
7: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
8: Tengo que encontrarla.
7: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
8: Creo que he descubierto algo increíble.
9: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
11: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: A Reu de Camp, tots fem esport.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenido a la rebelión.
7: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

L'Ajuntament i Brown impulsen una passarel·la per millorar la mobilitat al campus empresarial, al consistori, i l'empresa han signat un conveni per construir un pas per a vianants i ciclistes que connectarà dues plantes separades per la Riera amb l'objectiu de millorar la seguretat.

s'ha fet viral a les xarxes socials. Els municipis metropolitans reclamen més eines per combatre la multireincidència. L'Arc Metropolità demana a la Generalitat criteris clars i més recursos policials i judicials per aplicar la nova llei i posar fi a la sanció a la sensació d'impunitat en delictes menors. En esports, dos ors, una plata i un bronze dels boxejadors rubinencs a la darrera competició internacional que s'ha celebrat a Galícia.

0: matèria i volem primer conèixer quina és la previsió meteorològica i quina és la situació que hi ha a hores d'ara a les carreteres catalanes. Comencem pel temps amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una jornada una altra vegada regirada, sobretot al nord de Catalunya, però en general tindrem treva pel que fa als ruixats de la resta del país. Sí que aquesta tarda tornarà a ploure, sobretot al nord de Girona, també a gran part del Pirineu, o cap a les Terres de l'Ebre, al sud de l'Ebre, bàsicament, amb alguna tempesta. I compte perquè, per exemple, a l'Empordà sí que esperem que plogui amb intensitat. A l'Alt Empordà especialment. També destacar les boires que hi ha hores d'ara a les valls del Pirineu, en alguns racons de Girona, també de la Catalunya central, boires que es desfaran. I un ambient molt contrastat. Al matí desperta més fred que ahir i la tarda, en canvi, acabarà sent una mica més càlida que no pas el dimarts. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Ara mateix parlem d'aquestes retencions intenses que tenim als voltants de Barcelona. Recordem sobretot el Vallès, perquè ara mateix és on es concentren les màximes retencions, a la AP7, sobretot, entre Montornès i Barberà, en direcció Tarragona. En sentit nord també es fan retencions entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola, i en direcció Barcelona es fan moltes retencions en tot el tram de la C58 des de Sant Quirze del Vallès fins al nus de la Trinitat. Ara mateix també hi ha lentitud habitual a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a l'altura de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: L'Ajuntament de Rubí i B. Brown, que té seu a la nostra ciutat, han signat aquest dimarts al dematí un conveni de col·laboració que permetrà construir una passarel·la per a vianants i ciclistes. Aquesta infraestructura connectarà les plantes LIF, Lean Infusion Factory Technology, i Step Plus, Suture Technology Excellence Process, del campus B. Brown, que actualment estan separades per la Riera de Rubí. El projecte comptarà amb inversió de la mateixa empresa de tecnologia mèdica. L'objectiu és millorar la seguretat dels treballadors a l'hora d'arribar al seu lloc de feina i alhora facilitar la mobilitat en aquesta zona. Cal tenir en compte que en aquesta seu hi treballen prop de 2.000 persones. Segons han informat des de l'Ajuntament en un comunicat, la passarel·la també contribuirà a fomentar un entorn laboral més saludable i a promoure millors hàbits de vida. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha publicat un vídeo al seu compte d'Instagram sobre la visita que va fer ahir al matí a B. Brown, acompanyada dels regidors Rafa Hueto i Víctor García, on va voler agrair a l'empresa la signatura d'aquest conveni. L'escolta.
1: És una excel·lent notícia. Estem orgullosos d'aquesta empresa i de totes les empreses de la ciutat, perquè Rubí és una ciutat industrial i ens sentim molt orgullosos de ser-ho, però a més d'empreses com aquesta que aposten per la nostra ciutat i que contribueixen a fer-la una mica millor. Vull agrair a B. Brown la seva aposta per la ciutat i poder en un temps, falta un temps perquè sigui realitat, però en un temps poder gaudir tota la ciutadania, els rubinencs i rubinenques, d'aquesta connexió de dues parts de la ciutat que ens farà la vida una miqueta millor.
0: Segons el calendari previst, les obres començaran a finals de l'any 2028, una vegada

0: d'enllestida. La passarel·la passarà a ser propietat de l'Ajuntament, que n'assumirà el manteniment. El consistori també ha explicat que quedarà oberta al públic, de manera que es podrà utilitzar per creuar la riera. El disseny anirà a càrrec d'una enginyeria escollida mitjançant un procés d'adjudicació en el qual s'han presentat 8 candidatures, de les quals 3 han arribat a la fase final. Un jurat format per representants de B. Brown i per un catedràtic de l'Escola d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya va triar la proposta guanyadora. Actualment, B. Brown compta amb 2.800 treballadors i 17 centres de producció, logística i diàlisi arreu de l'Estat, i la seu central de Rubí s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació i producció sanitari a Europa. I a la plana de successos, una concentració no autoritzada de motocicletes a la carretera comarcal C-14-13 a aquest dissabte s'ha saldat amb una persecució policial, desenes de joves i vehicles identificats i més d'un centenar de multes de trànsit. Les imatges dels fets, on es poden veure com els Mossos d'Esquadra intercepten els motoristes que fugien, estan tenint força recorregut a les xarxes socials. Els Mossos informen que van rebre la avís d'una concentració no autoritzada d'una multitud de motoristes a la C-14-13 la matinada de dissabte 3 de maig. La policia explica que quan es va personar al lloc de la reunió, els motoristes es van donar immediatament a la fuga, posant en perill la seguretat del trànsit amb maniobres perilloses i fins i tot circulant contradirecció en alguns trams. Gràcies a la col·laboració del Servei de Trànsit i Policia Local, els Mossos van aconseguir rompre la fugida poc després d'iniciar-se. Segons les imatges que s'han compartit, el moment de l'aturada hauria estat a l'altura de la nostra ciutat de Rubí. La policia catalana explica que una de les motos va impactar contra un dels seus vehicles. No es va detenir cap participant, però es van identificar 35 persones i 23 vehicles i es van interposar 58 denúncies de trànsit. Els joves participants en la concentració han penjat les imatges que ells mateixos van gravar a les xarxes socials, un vídeo que ha estat replicat per diversos perfils. I canviant de tema, perquè l'Associació de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona vol acordar amb el Departament d'Interior criteris compartits per poder desplegar la llei contra la multireincidència. Els alcaldes de la segona corona han xerrat durant el comitè executiu que es va celebrar ahir a Mataró per analitzar les possibilitats de la nova llei que permet pena en presó delictes menors com els furts si hi ha multireincidència. En aquest sentit, l'entitat urgeix la Generalitat a convocar una sessió extraordinària i monogràfica la Comissió de Policia de Catalunya. L'ARC demana instruccions clares en 3 àmbits. Pel que fa al policial, procediments clars i reforç de la capacitat dels cossos locals i els Mossos per perseguir aquests perfils. En l'àmbit de la justícia, ampliar la capacitat per poder tramitar aquests casos de manera més àgil, repartint els nous jutges anunciats de manera equitativa pel territori català. I finalment, també es demanen protocols clars als ajuntaments. Ana Maria Martínez és la presidenta de l'Àrea Metropolitana i alcaldessa de Rubí.
1: Perquè el que volem és que s'esprema al màxim les possibilitats que dona aquesta reforma legal i que tinguin els secretaris generals dels ajuntaments i els assessors judicials instruccions clares de com s'ha de fer aquesta personació.
0: La multireincidència delictiva, insisteixen els alcaldes, és un dels principals problemes de seguretat pública a Catalunya i molt especialment a l'àmbit metropolità pel volum de persones i activitats que concentren. Amb l'aprovació al Congrés de la nova llei, els ajuntaments esperen que s'acabi amb la impunitat. I en la plana més cultural, la poeta kirguís Asil Ruskulova reflexiona sobre els valors de la poesia, els contes i la creativitat en general. Des de fa uns mesos transmet aquests valors a través de contes per a nins petits. La Asil és una dona de Kirguizistan que fa gairebé 20 anys es va instal·lar a Rubí, on han intentat transmetre els valors que totes les cultures amb les quals ha estat en contacte li han ensenyat al llarg de la seva vida. L'escolta.
2: El que vull transmetre és que, siguis d'on siguis, els valors són universals. Si jo hagués nascut aquí i hagués viscut o un altre lloc, contaria contes, siguin d'on siguin. Però no és només de Kirguistan. Són contes traduïts del turc, del rus, del kirguís, del uzbeko, del kazajo. No parlo tots aquests, però turc sí parlo, el rus també parlo. Llavors són traduccions i són valors universals de l'amor, de la creativitat, de l'amistat.
0: Ara transmet aquests valors en contes de tradició musulmana per a nins petits. Ho fa periòdicament a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura de l'Orient. Però ara, ja fa 3 anys, també ho va fer a través d'un llibre de poesia que va titular Paràboles Orientals. Ara, amb les exigències del seu moment de vida actual, no té tot el temps que li agradaria per escriure, però sempre troba un moment.
2: Mare, esposa, dona treballadora, també faig poesia, traduccions, i és, no és fàcil, però quan t'agrada sempre trobes temps per poder fer-ho.
0: Totes aquestes propostes creatives que té engegades les emmarquen un projecte anomenat Ariar, que va néixer ara fa 10 anys i respon a les sigles del seu nom i el que ella vol transmetre.
2: Són els segles del meu nom i els meus cognoms. Ari vol dir amo, respecto, inspiro. Amo els contes, amo les cultures, amo les tradicions i també respecto a la gent, vinguin d'on vinguin, siguin d'on siguin, i inspiro és la inspiració amb el que jo sé fer-ho, que és contes, poesia.
0: Amb tot, Ruskulova assegura que vol continuar creant per mantenir-se connectada amb els seus orígens.

0: En esports, començant mirant cap als èxits de la boxa a nivell internacional. Toni Bravo.
1: Gran actuació del Club Boxeo Vega a l'Open Internacional Ence Marino, en els quatre boxejadors del Club Rubinenc han signat un cap de setmana per recordar. L'expedició torna de Galícia amb un botí espectacular. Dos ors, una plata, un bronze, resultat del treball que l'equip ve fent durant tota la temporada. El torneig comptava amb més de 1.500 participants d'arreu del món. Des del club destaquen que competir fora mai és senzill. Aquests resultats confirmen que el projecte del Vega continua creixent amb força. Al programa Esports al Dia d'aquest dimecres comptarem amb el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà, l'assemblea de socis de la Unió Esportiva Rubí el va ratificar com a màxim responsable de l'entitat fa tot just una setmana, i a l'entrevista d'avui desvetllarem les motivacions per optar a un nou mandat, els objectius que es planteja el club pels propers anys. I pel que fa a l'esport adaptat, victòria clara del Camp Mir B a la Willig 7 de futbol a primera divisió. Els rubinencs van superar el Torre Baró 3-0 en un partit dominat de principi a fi davant un rival molt minvat per les baixes. Amb aquest triomf, el Camp Mir B es manté quart en zona per optar a la final a 4.

Rubí i Marc, amb mínims dels últims 18 anys, amb 100 persones menys al mes d'abril, la CAE, la ciutat, registra 3.690 demandants de feina i una taxa del 9,25% en una tendència a la baixa que també es repeteix al Vallès i al conjunt de Catalunya. Rubiforma impulsa una microcredencial per adaptar el sector sociosanitari als nous reptes. El curs gratuït i amb places limitades vol millorar competències en salut mental, benestar emocional i noves tecnologies en les cures, amb inici previst el 18 de maig. El projecte Radio Torrent és finalista als Premis Educac per tercera vegada. Els alumnes de l'Institut Torrent dels Alous tornen a destacar amb els seus podcasts educatius i opten a un nou reconeixement del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. En esports, quatre bossejadors rubinencs tornen amb medalles de la competició internacional que s'ha celebrat a Galícia.

0: Rubí ha tancat el mes d'abril amb 3.690 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball. Són exactament 100 aturats menys que el mes de març i la dada més baixa registrada a la ciutat els últims 18 anys. Amb la dada d'aquest abril, la taxa d'atur de Rubí ha baixat fins al 9,25%. Segons els registres més recents de la ciutat, les dones continuen sent majoria a les llistes de l'atur, 6 de cada 10. El 38% és atur de llarga durada, 2 anys o més sense feina, i la majoria d'afectats tenien experiència previ en ocupacions elementals i un nivell formatiu que no supera l'educació secundària. La tendència a la baixa de l'atur vista a Rubí s'ha produït també en el conjunt del Vallès Occidental, en descensos de les llistes a pràcticament tots els municipis. De fet, només s'han registrat 2 aturats a la comarca l'últim mes, un a Ullastrell i un altre a Ripollet. Com és habitual, la baixada de l'atur ha estat més pronunciada als municipis més poblats, amb més de 200 aturats menys a Sabadell i més de 300 menys a Terrassa. Pel que fa a Catalunya, l'abril es va tancar amb uns 9.000 aturats menys gràcies a la temporada de turisme de Setmana Santa. Ara mateix, la xifra de catalans que cerquen feina puja fins als 314.000, un 3,44% menys que fa un any. Miquel Samper és el conseller de Treball de la Generalitat.
1: I en quant a l'atur, pues una tendència també exactament igual de positiva. Hem tingut una disminució de l'atur interanual del 3,4%, una disminució intermensual del 2,8% i, a més, una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions, és a dir, a les 4 províncies de Catalunya. Permeteu-me, a més, que faci menció també a que es produeix una disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves de menys de 25 anys, on es produeix una disminució per sobre de l'11%. Per tant, tant de bo que cada vegada que surtin les dades puguem expressar que han sigut d'aquesta línia.
0: Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha baixat en unes 62.000 persones, cosa que permet situar les llistes per sota dels 2,4 milions d'aturats per primera vegada des del juny de l'any 2008. Cal destacar que l'atur ha baixat en tots els sectors, sobretot en el de serveis. A més, hi ha menys parats de tots dos sexes, però en el cas de les dones, com dèiem, marquen el nivell més baix des del setembre del 2008. Les bones dades també s'observen en l'afiliació a la Seguretat Social. A Catalunya ara hi ha 38.000 afiliats més que al març i a tot Espanya la pujada ha estat de 223.000 persones. I relacionat també amb l'ocupació i la formació, el Servei Rubí Forma impulsa una nova microcredencial universitària per donar resposta als nous reptes del sector sociosanitari, especialment en àmbits com la salut mental, el benestar emocional i la incorporació de tecnologia en les cures. La formació, gratuïta i de 50 hores, s'adreça principalment a persones amb experiència o formació com a auxiliars de geriatria i vol millorar les seves competències en un context de canvi constant. Segons ha explicat la cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, Maria Josep Mèrida, el programa cerca adaptar-se tant a les necessitats de les persones com de les empreses.
2: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
0: La microcredencial s'ha dissenyat conjuntament amb entitats del territori per donar resposta a les necessitats reals del sector, que cada vegada incorpora més eines digitals i requereix una atenció més centrada en la persona. En aquest sentit, la tècnica de Rubí Forma, Sònia Amador, destaca que la formació neix precisament d'aquesta detecció de necessitats.
3: Aquesta microcredencial el que pretén és, arrel d'un estudi, d'un mapatge que s'ha fet en tot el territori per detectar quines eren les necessitats necessitats d'aquest sector, doncs poder donar una formació específica a aquestes demandes que la Maria Josep abans ha comentat, que demanaven les entitats, doncs per poder atendre els pacients d'una manera empàtica, amb bones pràctiques, sobretot centrada més en la persona, una atenció centrada en la persona i amb l'ús de la tecnologia com a una eina de suport.
0: El curs combina sessions presencials amb formació en línia i permet obtenir crèdits universitaris, tot i que no cal tenir estudis previs per accedir-hi. Les inscripcions continuen obertes, però des de Rubí Forma alerten que queden poques places i que la formació començarà el pròxim 18 de maig. I el govern català ha presentat aquesta setmana un pla de busos interurbans amb l'objectiu de millorar el transport públic arreu del territori. El pla està dotat amb 21,5 milions d'euros i permetrà desplegar els compromisos inclosos en l'acord entre la Generalitat i els comuns per als pressupostos del 2026. Les millores s'aplicaran a les 4 demarcacions en un termini d'entre 4 i 6 mesos. El Vallès Occidental serà una de les comarques més beneficiades. Per exemple, una part de la inversió es destinarà al corredor que connecta Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí. També es reforçaran altres línies importants de la comarca, com la de Sabadell a Terrassa o la de Sant Celoni a Granollers. A més, la Universitat Autònoma de Barcelona guanyarà servei de bus interurbà amb millores en les connexions amb Barcelona, Manresa i Mataró. De moment, la Generalitat no preveu crear noves rutes, però sí fer alguns ajustos puntuals en els recorreguts. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que aquests canvis es volen acordar amb els ajuntaments implicats.
4: El creixement demogràfic i d'usuaris del transport públic, això és una grandíssima notícia, és una bona notícia, però ens obliga a córrer allò que potser no hem caminat prou en el passat. I segon, com de tots és conegut, doncs un treball que s'ha de fer en l'àmbit ferroviari, que és un transport massiu, que és un transport sostenible, però que en aquests moments té uns dèficits en l'àmbit de la infraestructura, de la governança, que també estem treballant, però que fa que alguns corredors es vegin especialment tensionats allà on el transport ferroviari doncs no té el nivell de fiabilitat i d'excel·lència que voldria.
0: Segons la consellera, l'ús dels busos interurbans no para de créixer. De fet, la previsió és arribar als 100 milions de viatgers aquest 2025. L'any passat es va tancar en 90 milions, 30 més que fa només 3 anys. Per la seva banda, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha assegurat davant alcaldes i regidors de l'entorn metropolità reunits a l'estació d'autobusos de Granollers que el diàleg amb el món local continua per definir les necessitats de cada territori i dibuixar com ha de ser la xarxa de transport públic per carretera en els pròxims anys.
5: Aquest pla de xoc o l'acord de govern d'allargament de les concessions no atura res més del que s'estava fent. És a dir, el mapa de serveis que s'estava dibuixant es continua dibuixant. I, per tant, tindrem per l'any 2028 un mapa, un disseny de quines són les necessitats del transport públic de Catalunya. I en funció d'aquestes necessitats anirem fent noves millores com les que avui fem amb aquest pla de xoc. Per tant, tenim l'allargament de les concessions, tenim el segon pla de xoc i tenim un mapa de serveis que estem continuant i que podem acordar i pactar amb els ajuntaments.
0: En conjunt, les actuacions més urgents, valorades en prop de 22 milions d'euros, permeten millorar un total de 95 corredors, 50 a la demarcació de Barcelona, 13 a Girona, 10 a Lleida i 22 a Tarragona. I el projecte Ràdio Torrent de l'Institut Rubinenc Torrent dels Alous ha estat seleccionat com a finalista de la 23a edició dels Premis Educac, el programa d'educació mediàtica del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Els millors podcasts del centre educatiu van passar ahir pel magazín Rubí al dia. El projecte de ràdio de l'Institut Torrent dels Alous ja fa uns anys que funciona amb diferents iniciatives. Es pot cursar com a assignatura cobertura optativa tant a l'ESO com al batxillerat o fer produccions de podcast a l'hora del pati. Aquesta és la tercera vegada que el projecte de ràdio de l'Institut Rubinenc és reconegut per la seva educació mediàtica. Si es confirma el premi, el pròxim 16 de maig serà el tercer guardó Educat que rep el centre. El 2024 ja el van rebre en la categoria d'ESO i el 2025 per Òrbita, un projecte de videojocs fet de forma conjunta en l'Escola d'Art i Disseny. La magazín de Rubí al dia va emetre ahir un recull dels podcasts elaborats pels alumnes del projecte Patis de Ràdio de l'Institut Torrent dels Alous. La Judit Martínez i el Mats Beltran van explicar què és el Rainbow Podcast, un espai de divulgació i reivindicació de la comunitat LGTBIQ+, feminista i antiracista. Les alumnes de primer d'ESO, Abril, Noa, Iria, Naia i Lluc, van promocionar el podcast Cap a ESO, on expliquen cada setmana les novetats de passar de primari a secundari. L'espai es pot escoltar a iVoox i té l'objectiu d'ajudar els alumnes que cursen sisè de primari a passar a l'ensenyament superior. N'escoltam un fragment del podcast Màxim Volum.
6: Igual que Cap a ESO, Punt Rainbow i nosaltres, Màxim Volum, vam quedar finalistes als Jocs Florals del nostre institut. I com a premi, estem avui aquí patrocinant el nostre podcast.
7: Estem superfeliços de ser aquí i compartir allò que ens agrada i tot el que hem pogut crear.
6: Vam començar a fer això per plaer, per hobby, i doncs arribar ara on estem és un logro, com dir-ho així, i arribar a estar en aquesta competició és brutal. No, és que no tinc ni paraules per poder dir-ho.

0: Informació esportiva encapçalada pel gran torneig de Club Botxeo Vega a Galícia i pel futbol platja. Toni Bravo.
1: Cap de setmana brillant per a Club Botxeo Vega a l'Open Internacional Ence Marino, on els quatre representants del Club Rubinenc han signat una actuació extraordinària. L'expedició torna de Galícia amb dos ors, una plata, un bronze, balanç que confirma el gran moment del club. Recordem que el torneig comptava amb més de 1.500 boxejadors d'arreu del món. Des de l'entitat destaquen que competir fora mai és fàcil, que aquests resultats confirmen que el club va pel bon camí. Quan al futbol, platja femení. La portera Xènia Casado Puig, vinculada al Club Rubinenc Black Wolf, ha estat convocada per primera vegada amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. La jugadora participarà en la concentració prèvia a la Women's Euro Beach Soccer League 2026, disputarà a Puerto de Santa Maria. Casado es converteix així en la primera representant de la Black Wolf que arriba al combinat estatal, reconeixement al seu progrés, al treball de formació del club. Tot i que Casado resideix a Torredembarra i juga a futbol en aquest municipi, la seva trajectòria està estretament lligada al projecte rubinenc.

0: I és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem, com sempre, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una jornada una altra vegada regirada, sobretot al nord de Catalunya, però en general tindrem treva pel que fa als ruixats de la resta del país. Sí que aquesta tarda tornarà a ploure, sobretot al nord de Girona, també a gran part del Pirineu, o cap a les Terres de l'Ebre, al sud de l'Ebre, bàsicament, amb alguna tempesta. I compte perquè, per exemple, a l'Empordà sí que esperem que plogui amb intensitat. A l'Alt Empordà especialment. També destacar les boires que hi haurà ara a les valls del Pirineu, en alguns racons de Girona, també de la Catalunya central, boires que es desfaran. I un ambient molt contrastat. Al matí desperta més fred que ahir i la tarda, en canvi, acabarà sent una mica més càlida que no pas el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
0: És moment d'actualitzar la situació a les carreteres catalanes i per això connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Ara mateix comencem la situació de la jornada d'avui dimecres amb tres accidents actius que compliquen l'accés a Barcelona. Un ha estat a la A2 entre Collbató i Abrera, on hi ha un carril tallat i 8 quilòmetres de cues. El segon accident ha estat a la AP7, concretament entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, que també talla un carril de circulació provocant 5 quilòmetres de retencions en sentit sud. El tercer accident també ha estat en sentit sud, concretament al punt d'Alella, on també hi ha 5 quilòmetres més cap a la capital catalana. Pel que fa a les cues habituals des del Llobregat, hi ha congestió a la A2 i a la B23, des de Pallejà i el Papiol fins a Cornellà i ben entrada a la Diagonal de Barcelona. A més, també tenim 3 quilòmetres a la C31 i C32 des de Cavall al Prat en sentit nord. Al Vallès, la AP7 presenta aturades entre la Roca i Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. Finalment, la C58 també va molt congestionada en tot el seu tram des de Terrassa fins al nus de la Trinitat, que afecta de truc amb dues rondes en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

L'Ajuntament i B-Brown impulsen una passarel·la per millorar la mobilitat al campus empresarial. El consistori i l'empresa han signat un conveni per construir un pas per a vianants i ciclistes que connectarà dues plantes separades per la riera amb l'objectiu de millorar la seguretat dels prop de 2.000 treballadors i obrir-lo també a la ciutadania. Persecució policial i desenes de multes en una concentració il·legal de motos. Els Mossos van interceptar una multitud de motoristes que fugien per la C-14-13A amb maniobres perilloses. Van identificar una trentena de persones i imposar més d'un centenar de sancions en una actuació que s'ha fet viral a les xarxes. Els municipis metropolitans reclamen més eines per combatre la multireincidència. L'Arc Metropolità demana a la Generalitat criteris clars i més recursos policials i judicials per aplicar la nova llei i posar fi a la sanció d'impunitat en delictes menors. En esports, dos ors, una plata i un bronze dels boxejadors rubinencs a la darrera competició internacional que s'ha celebrat a Galícia.

0: L'Ajuntament de Rubí i B. Brown, que té seu a la nostra ciutat, han signat aquest dimarts al dematí un conveni de col·laboració que permetrà construir una passarel·la per a vianants i ciclistes. Aquesta infraestructura connectarà les plantes LIF, Lean Infusion Factory Technology, i Step Plus, Suture Technology Excellence Process, del campus B. Brown, que actualment estan separades per la Riera de Rubí. El projecte comptarà amb inversió de la mateixa empresa de tecnologia mèdica. L'objectiu és millorar la seguretat dels treballadors a l'hora d'arribar al seu lloc de feina i alhora facilitar la mobilitat en aquesta zona. Cal tenir en compte que en aquesta seu hi treballen prop de 2.000 persones. Segons han informat des de l'Ajuntament en un comunicat, la passarel·la també contribuirà a fomentar un entorn laboral més saludable i a promoure millors hàbits de vida. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha publicat un vídeo al seu compte d'Instagram sobre la visita que va fer ahir al matí a B. Brown, acompanyada dels regidors Rafa Hueto i Víctor García, on va voler agrair a l'empresa la signatura d'aquest conveni. L'escolta.
1: És una excel·lent notícia. Estem orgullosos d'aquesta empresa i de totes les empreses de la ciutat, perquè Rubí és una ciutat industrial i ens sentim molt orgullosos de ser-ho, però a més d'empreses com aquesta que aposten per la nostra ciutat i que contribueixen a fer-la una mica millor. Vull agrair a B. Brown la seva aposta per la ciutat i poder en un temps, falta un temps perquè sigui realitat, però en un temps poder gaudir tota la ciutadania, els rubinencs i rubinenques, d'aquesta connexió de dues parts de la ciutat que ens farà la vida una miqueta millor.
0: Segons el calendari previst, les obres començaran a finals de l'any 2028. Una vegada enllestida, la passarel·la passarà a ser propietat de l'Ajuntament, que n'assumirà el manteniment. El consistori també ha explicat que quedarà oberta al públic, de manera que es podrà utilitzar per creuar la riera. El disseny anirà a càrrec d'una enginyeria escollida mitjançant un procés d'adjudicació en el qual s'han presentat 8 candidatures, de les quals 3 han arribat a la fase final. Un jurat format per representants de B. Brown i per un catedràtic de l'Escola d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya va triar la proposta guanyadora. Actualment, B. Brown compta amb 2.800 treballadors i 17 centres de producció, logística i diàlisi arreu de l'Estat, i la seu central de Rubí s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació i producció sanitari a Europa. I a la plana de successos, una concentració no autoritzada de motocicletes a la carretera comarcal C-14-13 a aquest dissabte s'ha saldat amb una persecució policial, desenes de joves i vehicles identificats i més d'un centenar de multes de trànsit. Les imatges dels fets, on es poden veure com els Mossos d'Esquadra intercepten els motoristes que fugien, estan tenint força recorregut a les xarxes socials. Els Mossos informen que van rebre la avís d'una concentració no autoritzada d'una multitud de motoristes a la C-14-13 la matinada de dissabte 3 de maig. La policia explica que quan es va personar al lloc de la reunió, els motoristes es van donar immediatament a la fuga, posant en perill la seguretat del trànsit amb maniobres perilloses i fins i tot circulant contradirecció en alguns trams. Gràcies a la col·laboració del Servei de Trànsit i Policia Local, els Mossos van aconseguir rompre la fugida poc després d'iniciar-se. Segons les imatges que s'han compartit, el moment de l'aturada hauria estat a l'altura de la nostra ciutat de Rubí. La policia catalana explica que una de les motos va impactar contra un dels seus vehicles. No es va detenir cap participant, però es van identificar 35 persones i 23 vehicles i es van interposar 58 denúncies de trànsit. Els joves participants en la concentració han penjat les imatges que ells mateixos van gravar a les xarxes socials, un vídeo que ha estat replicat per diversos perfils. I canviant de tema, perquè l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona vol acordar amb el Departament d'Interior criteris compartits per poder desplegar la llei contra la multireincidència. Els alcaldes de la segona corona han xerrat durant el comitè executiu que es va celebrar ahir a Mataró per analitzar les possibilitats de la nova llei que permet pena en presó delictes menors com els furts si hi ha multireincidència. En aquest sentit, l'entitat urgeix la Generalitat a convocar una sessió extraordinària i monogràfica la Comissió de Policia de Catalunya. L'ARC demana instruccions clares en tres àmbits. Pel que fa al policial, procediments clars i reforç de la capacitat dels cossos locals i els Mossos per perseguir aquests perfils. En l'àmbit de la justícia, ampliar la capacitat per poder tramitar aquests casos de manera més àgil, repartint els nous jutges anunciats de manera equitativa pel territori català. I finalment, també es demanen protocols clars als ajuntaments. Ana Maria Martínez és la presidenta de l'Arc Metropolità i alcaldessa de Rubí.
1: Perquè el que volem és que s'esprema al màxim les possibilitats que dona aquesta reforma legal i que tinguin els secretaris generals dels ajuntaments i els assessors judicials instruccions clares de com s'ha de fer aquesta personació.
0: La multireincidència delictiva, insisteixen els alcaldes, és un dels principals problemes de seguretat pública a Catalunya i molt especialment a l'àmbit metropolità pel volum de persones i activitats que concentren. Amb l'aprovació al Congrés de la nova llei, els ajuntaments esperen que s'acabi amb la impunitat. I en la plana més cultural, la poeta kirguís Asil Ruskulova reflexiona sobre els valors de la poesia, els contes i la creativitat en general. Des de fa uns mesos transmet aquests valors a través de contes per a nins petits. La Asil és una dona de Kirguizistan que fa gairebé 20 anys es va instal·lar a Rubí, on han intentat transmetre els valors que totes les cultures amb les quals ha estat en contacte li han ensenyat al llarg de la seva vida. L'escolta.
2: El que vull transmetre és que, siguis d'on siguis, els valors són universals. Si jo hagués nascut aquí i hagués viscut o un altre lloc, contaria contes, siguin d'on siguin. Però no és només de Kirguistan. Són contes traduïts del turc, del rus, del kirguís, del uzbeko, del kazajo. No parlo tots aquests, però turc sí parlo, el rus també parlo. Llavors són traduccions i són valors universals de l'amor, de la creativitat, de l'amistat.
0: Ara transmet aquests valors en contes de tradició musulmana per a nins petits. Ho fa periòdicament a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura de l'Orient. Però ara, ja fa 3 anys, també ho va fer a través d'un llibre de poesia que va titular Paràboles Orientals. Ara, amb les exigències del seu moment de vida actual, no té tot el temps que li agradaria per escriure, però sempre troba un moment.
2: Mare, esposa, dona treballadora, també faig poesia, traduccions, i no és fàcil, però quan t'agrada sempre trobes temps per poder fer-ho.
0: Totes aquestes propostes creatives que té engegades les emmarca en un projecte anomenat Ariart, que va néixer ara fa 10 anys i respon a les sigles del seu nom i el que ella vol transmetre.
2: Són els segles del meu nom i els meus cognoms. Ari vol dir amo, respecto, inspiro. Amo els contes, amo les cultures, amo les tradicions i també respecto a la gent, vinguin d'on vinguin, siguin d'on siguin. I inspiro és la inspiració amb el que jo sé fer-ho, que és contes, poesia.
0: Amb tot, Ruskulova assegura que vol continuar creant per mantenir-se connectada amb els seus orígens.

0: En esports, començant mirant cap als èxits de la boxa a nivell internacional. Toni Bravo.
1: Gran actuació del Club Boxeo Vega a l'Open Internacional Ence Marino, on els quatre boxejadors del Club Rubinenc han signat un cap de setmana per recordar. L'expedició torna de Galícia amb un botí espectacular. Dos ors, una plata, un bronze, resultat del treball que l'equip ve fent durant tota la temporada. El torneig comptava amb més de 1.500 participants d'arreu del món. Des del club destaquen que competir fora mai és senzill. Aquests resultats confirmen que el projecte del Vega continua creixent amb força. Al programa Esports al Dia d'aquest dimecres comptarem amb el president de la Unió Esportiva Rubí, Josep Alcalà. L'assemblea de socis de la Unió Esportiva Rubí el va ratificar com a màxim responsable de l'entitat fa tot just una setmana. I a l'entrevista d'avui desvetllarem les motivacions per optar a un nou mandat, els objectius que es planteja el club pels propers anys. I pel que fa a l'esport adaptat, victòria clara del Camp Mir B a la Wilic 7 de futbol a primera divisió. Els rubinencs van superar el Torre Baró 3-0 en un partit dominat de principi a fi davant un rival molt minvat per les baixes. Amb aquest triomf, el Camp Mir B es manté quart en zona per optar a la final a 4.

Laura Rubí marca mínims dels últims 18 anys amb 100 persones menys al mes d'abril. La CAE, la ciutat, registra 3.690 demandants de feina i una taxa del 9,25% en una tendència a la baixa que també es repeteix al Vallès i al conjunt de Catalunya. Rubiforma impulsa una microcredencial per adaptar el sector sociosanitari als nous reptes. El curs gratuït i amb places limitades vol millorar competències en salut mental, benestar emocional i noves tecnologies en les cures, amb inici previst el 18 de maig. El projecte Radio Torrent és finalista als Premis Educac per tercera vegada. Els alumnes de l'Institut Torrent dels Alous tornen a destacar amb els seus podcasts educatius i opten a un nou reconeixement del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. En esports, quatre bossejadors rubinencs tornen amb medalles de la competició internacional que s'ha celebrat a Galícia.

0: Vilanova ha tancat el mes d'abril amb 3.690 persones apuntades com a demandants de feina a les llistes de les oficines de treball. Són exactament 100 aturats menys que el mes de març i la dada més baixa registrada a la ciutat els últims 18 anys. Amb la dada d'aquest abril, la taxa d'atur de Rubí ha baixat fins al 9,25%. Segons els registres més recents de la ciutat, les dones continuen sent majoria a les llistes de l'atur, 6 de cada 10. El 38% és atur de llarga durada, 2 anys o més sense feina, i la majoria d'afectats tenien experiència previ en ocupacions elementals i un nivell formatiu que no supera l'educació secundària. La tendència a la baixa de l'atur vista a Rubí s'ha produït també en el conjunt del Vallès Occidental, en descensos de les llistes a pràcticament tots els municipis. De fet, només s'han registrat 2 aturats a la comarca l'últim mes, un a Ullastrell i un altre a Ripollet. Com és habitual, la baixada de l'atur ha estat més pronunciada als municipis més poblats, amb més de 200 aturats menys a Sabadell i més de 300 menys a Terrassa. Pel que fa a Catalunya, l'abril es va tancar amb uns 9.000 aturats menys gràcies a la temporada de turisme de Setmana Santa. Ara mateix, la xifra de catalans que cerquen feina puja fins als 314.000, un 3,44% menys que fa un any. Miquel Samper és el conseller de Treball de la Generalitat.
1: I en quant a l'atur, pues una tendència també exactament igual de positiva. Hem tingut una disminució de l'atur interanual del 3,4%, una disminució intermensual del 2,8% i, a més, una disminució que es produeix en tots els sectors productius, en tots els sexes i en totes les demarcacions, és a dir, a les 4 províncies de Catalunya. Permeteu-me, a més, que faci menció també a que es produeix una disminució en un sector que ens preocupa molt, que és el de joves de menys de 25 anys, on es produeix una disminució per sobre de l'11%. Per tant, tant de bo que cada vegada que surtin les dades puguem expressar que han sigut d'aquesta línia.
0: Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha baixat en unes 62.000 persones, cosa que permet situar les llistes per sota dels 2,4 milions d'aturats per primera vegada des del juny de l'any 2008. Cal destacar que l'atur ha baixat en tots els sectors, sobretot en el de serveis. A més, hi ha menys parats de tots dos sexes, però en el cas de les dones, com dèiem, marquen el nivell més baix des del setembre del 2008. Les bones dades també s'observen en l'afiliació a la Seguretat Social. A Catalunya ara hi ha 38.000 afiliats més que al març i a tot Espanya la pujada ha estat de 223.000 persones. I relacionat també amb l'ocupació i la formació, el Servei Rubí Forma impulsa una nova microcredencial universitària per donar resposta als nous reptes del sector sociosanitari, especialment en àmbits com la salut mental, el benestar emocional i la incorporació de tecnologia en les cures. La formació, gratuïta i de 50 hores, s'adreça principalment a persones amb experiència o formació com a auxiliars de geriatria i vol millorar les seves competències en un context de canvi constant. Segons ha explicat la cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, Maria Josep Mèrida, el programa cerca adaptar-se tant a les necessitats de les persones com de les empreses.
2: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
0: La microcredencial s'ha dissenyat conjuntament amb entitats del territori per donar resposta a les necessitats reals del sector, que cada vegada incorpora més eines digitals i requereix una atenció més centrada en la persona. En aquest sentit, la tècnica de Rubí Forma, Sònia Amador, destaca que la formació neix precisament d'aquesta detecció de necessitats.
3: Aquesta microcredencial el que pretén és, arrel d'un estudi, d'un mapatge que s'ha fet en tot el territori per detectar quines eren les necessitats necessitats d'aquest sector, doncs poder donar una formació específica a aquestes demandes que la Maria Josep abans ha comentat, que demanaven les entitats, doncs per poder atendre els pacients d'una manera empàtica, amb bones pràctiques, sobretot centrada més en la persona, una atenció centrada en la persona i amb l'ús de la tecnologia com a una eina de suport.
0: El curs combina sessions presencials amb formació en línia i permet obtenir crèdits universitaris, tot i que no cal tenir estudis previs per accedir-hi. Les inscripcions continuen obertes, però des de Rubí Forma alerten que queden poques places i que la formació començarà el pròxim 18 de maig. I el govern català ha presentat aquesta setmana un pla de busos interurbans amb l'objectiu de millorar el transport públic arreu del territori. El pla està dotat amb 21,5 milions d'euros i permetrà desplegar els compromisos inclosos en l'acord entre la Generalitat i els comuns per als pressupostos del 2026. Les millores s'aplicaran a les 4 demarcacions en un termini d'entre 4 i 6 mesos. El Vallès Occidental serà una de les comarques més beneficiades. Per exemple, una part de la inversió es destinarà al corredor que connecta Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí. També es reforçaran altres línies importants de la comarca, com la de Sabadell a Terrassa o la de Sant Celoni a Granollers. A més, la Universitat Autònoma de Barcelona guanyarà servei de bus interurbà amb millores en les connexions amb Barcelona, Manresa i Mataró. De moment, la Generalitat no preveu crear noves rutes, però sí fer alguns ajustos puntuals en els recorreguts. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que aquests canvis es volen acordar amb els ajuntaments implicats.
4: El creixement demogràfic i d'usuaris del transport públic, això és una grandíssima notícia, és una bona notícia, però ens obliga a córrer allò que potser no hem caminat prou en el passat. I segon, com de tots és conegut, doncs un treball que s'ha de fer en l'àmbit ferroviari, que és un transport massiu, que és un transport sostenible, però que en aquests moments té uns dèficits en l'àmbit de la infraestructura, de la governança, que també estem treballant, però que fa que alguns corredors es vegin especialment tensionats allà on el transport ferroviari doncs no té el nivell de fiabilitat i d'excel·lència que voldria.
0: Segons la consellera, l'ús dels busos interurbans no para de créixer. De fet, la previsió és arribar als 100 milions de viatgers aquest 2026. L'any passat es va tancar en 90 milions, 30 més que fa només 3 anys. Per la seva banda, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha assegurat davant alcaldes i regidors de l'entorn metropolità reunits a l'estació d'autobusos de Granollers que el diàleg amb el món local continua per definir les necessitats de cada territori i dibuixar com ha de ser la xarxa de transport públic per carretera en els pròxims anys.
5: Aquest pla de xoc o l'acord de govern d'allargament de les concessions no atura res més del que s'estava fent. És a dir, el mapa de serveis que s'estava dibuixant es continua dibuixant. I, per tant, tindrem per l'any 2028 un mapa, un disseny de quines són les necessitats del transport públic de Catalunya. I en funció d'aquestes necessitats anirem fent noves millores com les que avui fem amb aquest pla de xoc. Per tant, tenim l'allargament de les concessions, tenim el segon pla de xoc i tenim un mapa de serveis que estem continuant i que podem acordar i pactar amb els ajuntaments.
0: En conjunt, les actuacions més urgents, valorades en prop de 22 milions d'euros, permeten millorar un total de 95 corredors, 50 a la demarcació de Barcelona, 13 a Girona, 10 a Lleida i 22 a Tarragona. I el projecte Ràdio Torrent de l'Institut Rubinenc Torrent dels Alous ha estat seleccionat com a finalista de la 23a edició dels Premis Educac, el programa d'educació mediàtica del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Els millors podcasts del centre educatiu van passar ahir pel magazín Rubí al dia. El projecte de ràdio de l'Institut Torrent dels Alous ja fa uns anys que funciona amb diferents iniciatives. Es pot cursar com a assignatura cobertura optativa tant a l'ESO com al batxillerat o fer produccions de podcast a l'hora del pati. Aquesta és la tercera vegada que el projecte de ràdio de l'Institut Rubinenc és reconegut per la seva educació mediàtica. Si es confirma el premi, el pròxim 16 de maig serà el tercer guardó EDUCAC que rep el centre. El 2024 ja el van rebre en la categoria d'ESO i el 2025 per Òrbita, un projecte de videojocs fet de forma conjunta en l'Escola d'Art i Disseny. El magazín de Rubí al dia va emetre ahir un recull dels podcasts elaborats pels alumnes del projecte Patis de Ràdio de l'Institut Torrent dels Alous. La Judit Martínez i el Mats Beltran van explicar què és el Rainbow Podcast, un espai de divulgació i reivindicació de la comunitat LGTBIQ+, feminista i antiracista. Les alumnes de primer d'ESO, Abril, Noa, Iria, Naia i Lluc, van promocionar el podcast Cap a ESO, on expliquen cada setmana les novetats de passar de primari a secundari. L'espai es pot escoltar a iVoox i té l'objectiu d'ajudar els alumnes que cursen sisè de primari a passar a l'ensenyament superior. N'escoltam un fragment del podcast Màxim Volum.
6: Igual que Cap a ESO, Punt Rainbow i nosaltres, Màxim Volum, vam quedar finalistes als Jocs Florals del nostre institut. I com a premi, estem avui aquí patrocinant el nostre podcast.
7: Estem superfeliços de ser aquí i compartir allò que ens agrada i tot el que hem pogut crear.
6: Vam començar a fer això per plaer, per hobby, i doncs arribar ara on estem és un logro, com dir-ho així, i arribar a estar en aquesta competició és... vamos, brutal. No, és que no tinc ni paraules per poder dir-ho.

0: Informació esportiva encapçalada pel gran torneig de Club Botxeo Vega a Galícia i pel futbol platja. Toni Bravo.
1: Camp de setmana brillant per al Club Botxeo Vega a l'Open Internacional Ence Marino, on els quatre representants del Club Rubinenc han signat una actuació extraordinària. L'expedició torna de Galícia amb dos ors, una plata, un bronze, balanç que confirma el gran moment del club. Recordem que el torneig comptava amb més de 1.500 boxejadors d'arreu del món. Des de l'entitat destaquen que competir fora mai és fàcil. Aquests resultats confirmen que el club va pel bon camí. Quan al futbol, platja femení. La portera Xènia Casado Puig, vinculada al club rubinenc Black Wolf, ha estat convocada per primera vegada amb la selecció espanyola femenina absoluta de futbol platja. La jugadora participarà en la concentració prèvia a la Women's Euro Beach Soccer League 2026, disputarà a Puerto de Santa Maria. Casado es converteix així en la primera representant de la Black Wolf que arriba al combinat estatal, reconeixement al seu progrés, al treball de formació del club. Tot i que Casado resideix a Torredembarra i juga a futbol en aquest municipi, la seva trajectòria està estretament lligada al projecte rubinenc.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Quan passen 4 minuts de les 9 de la matí, deixem enrere el bloc informatiu i obrim ara el nou tram de la Rubí al dia amb una segona hora que connecta formació, ciutat i experiències en primera persona. Començarem xerrant d'oportunitats formatives vinculades al món sociosanitari. Ens acompanyaran Maria Josep Mérida, cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, i Sònia Amador, tècnica del Servei Rubí Forma. Per elles, amb elles, ens explicaran la microcredencial, nous reptes en les cures, salut mental, benestar emocional i innovació digital i tecnològica en l'àmbit sociosanitari. Té un títol molt llarg, però molt, molt interessant. Es tracta d'una proposta que s'emmarca dins del programa Treball, Talent i Tecnologia 2024-2026 de la Diputació

0: sector de cures està en plena transformació, amb nous reptes vinculats a la salut mental, al benestar emocional i a la incorporació de la tecnologia. En aquest context, avui xerrarem d'una microcredencial universitària impulsada des del Rubiforma per donar resposta a aquestes necessitats. Per conèixer-ne tots els detalls, ens acompanyen Maria Josep Mérida, que és cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, i Sònia Amador, que és tècnica de l'Ajuntament. Bon dia i benvingudes, gràcies per ser-hi avui aquí.
1: Gràcies a tu, bon dia.
0: Si voleu, començar a xerrar específicament d'aquesta microcredencial, que jo abans deia el títol, que té un títol molt llarg, que es diu Microcredencial, nous reptes en les cures, salut mental, benestar emocional, innovació digital i tecnològica en l'àmbit sociosanitari. Expliqueu-me, quin és l'objectiu estratègic del programa Treball, Talent i Tecnologia, que és el programa en el qual s'inclou aquesta microcredencial?
1: Molt correcte, sí. A veure, aquesta microcredencial s'emmarca dintre d'aquest programa, que és un programa subvencionat per la Diputació de Barcelona. Va començar el 2024 i ara ja estem a la recta final. El desembre d'aquest any ja finalitzarem. Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. Ho fa posant el focus en aquest escenari que se'n parla molt de transformació tecnològica i digital en les empreses, i des de la Diputació de Barcelona doncs s'ha volgut tractar l'ocupabilitat, l'atur i la competència de les empreses, posant en focus la transformació tecnològica i digital. Nosaltres a Rubí, el nostre projecte, ho fem acompanyats dels ajuntaments de Castellbisbal i de Terrassa, i treballem el que, si abans en parlaven de sectors, ara parlem de cadenes de valor de negoci. I el projecte, que és Tecnovallès, dintre de Talent i Tecnologia, el nostre projecte s'emmarca dins de la cadena de valor de la salut i el benestar. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili. D'aquí que aquesta microcredencial neix amb el perfil professional d'auxiliar de geriatria, i aquesta microcredencial el que intenta doncs és donar un valor molt afegit per les característiques que té aquest format als currículums de persones que potser en sa vida havien somiat de poder anar a la universitat, no? I aquest és una mica el context.
0: Com s'articula la col·laboració entre les administracions i el territori per poder impulsar aquesta mena de formacions? Perquè entenc que no deu ser fàcil, perquè administracions diferents, territoris molt dispars...
1: Bé, sempre tens... A veure, la microcredencial està dins de l'àmbit universitari. Per tant, tenim moltes universitats, nosaltres a l'abast, com a referència, i en el nostre cas ens hem posat en contacte amb la Universitat Autònoma. El procés és molt fàcil, sembla que no ho és, però és molt fàcil. A la cap i a la fi, la Universitat Autònoma, pel que respecta a la nostra entitat, es converteix en un proveïdor més com a formador. Per tant, aquesta activitat nosaltres administrativament la formalitzem a través d'un contracte menor, com si contractéssim un formador. I aquí el cost que té és la matrícula de cada alumne, perquè funciona per matrícules.
0: Però és una microcredencial universitària, per tant és que abans ho mirava i m'acostava d'entendre, perquè clar, no cal ser universitari per poder fer-la.
1: No es requereix ni una formació prèvia i ni una edat. Vull dir, les microcredencials, que són formacions molt específiques, molt especialitzades i molt

0: flexibles i que s'adapten a donar resposta a unes necessitats molt concretes de les empreses. Mm-hmm. Per tant, bueno, no sé, potser la Sonia té més coses.
1: Sí, no, en aquest cas és una formació que és molt innovadora, no? Perquè és una nova modalitat, en aquest cas, que permet a la persona, sí, assistir a unes classes que seran presencials, tant a la universitat, en el nostre cas, dues sessions a la universitat, com dues a Ruiforma, però la resta d'hores la podrà fer en modalitat de teleformació a través d'exercicis o reptes que el formador li proposi a l'alumne i que podrà entregar via online. És a dir, que el tema de conciliació també és un punt important perquè la persona es podrà formar segons les seves necessitats i la seva disponibilitat, no?
2: Mm-hmm. I quin valor diferencial aporten a respecte d'altres formacions més tradicionals? Perquè, clar, potser nosaltres estem més acostumats a fer un altre tipus de formació.
0: Sobretot el que aporta és l'especialització. És una formació molt, molt a mida amb les empreses. De fet, la Sonia i jo dintre del programa vam fer una prèvia i és que van convidar a diferents residències i altres entitats d'aquesta cadena de valor, per no dir de sector, i van fer una sessió de treball per codissenyar el contingut d'aquesta microcredencial. O sigui, vam escoltar aquestes residències, que era el que pensaven que podrien millorar o podrien aprendre o quins coneixements podrien aportar les auxiliars de la llar i que donessin resposta amb el funcionament d'aquestes empreses, no? Llavors, el valor afegit, primer, que per una persona que potser no té un accés normalitzat o formalitzat d'accés a la universitat, sí que el seu currículum pot aportar una formació a microcredencials habilitades i homologades per la universitat. A més, aquestes credencials són reconegudes a tota la Unió Europea. Vull dir que... I al llarg, a mesura que tu vas fent o vas acumulant microcredencial, fins i tot pots arribar a fer algun curs més especialitzat o més llarg dintre de la universitat. Mm-hmm. No sé si...
1: Sí, la microcredencial el que fa és que t'aporta crèdits universitaris. Aleshores, en el nostre cas, la microcredencial que estem oferint són dos crèdits universitaris que la persona pot anar acumulant segons vagi fent aquestes microcredencials. Aleshores, és l'oportunitat de poder tenir una formació específica en el teu sector, en la teva professió, i a més poder aportar en el teu currículum que tens aquests crèdits universitaris.
2: Mm-hmm. Abans m'explicàveu que no cal ser universitari. Qui es pot apuntar? Has de ser major d'una edat concreta, entenc. No?
0: No.
2: Mira.
0: És que és la veritat que és un format tan flexible que permet una formació contínua i molt especialitzada en el sector. Llavors, pel que fa a l'edat o al nivell formatiu, no hi ha cap requisit, absolutament. En el nostre cas, com que és una microcredencial molt específica adreçada a persones que treballen o que han treballat o que volen treballar com a auxiliar de geriatria, sí que hem posat un mínim de requisits. I és que aquestes persones tinguin ja una formació formal o no formal com a auxiliar de geriatria o bé experiència en el sector.
2: Poden venir gent que ja està treballant? Per
0: sí.
2: Per tant, està també dirigit a aquesta gent, als que no tenen... Als que potser no estan en actiu, però també els que estan en actiu.
0: Sí, correcte. Sí. Únicament que és, bueno, el tema de la conciliació de la feina amb els horaris, no?, de les sessions presencials, però per la resta no els exclou.
2: Uh-huh. Perquè com s'organitza aquesta formació? Ara que deies el tema de la conciliació i de poder compaginar, si estan treballant, poder compaginar-lo, quins són els horaris i quina durada té?
1: Sí, com he dit abans, són dos crèdits universitaris el que oferim amb aquesta microcredencial. Cada crèdit són 25 hores, en total serien unes 50 hores la microcredencial sencera. Aquestes hores no són totes d'hores lectives, sinó que es divideixen, en el nostre cas, 4 sessions presencials, en horari de 3:30 de la tarda a 7 de la tarda. La primera es faria a la Universitat Autònoma, les dues del mig les faríem a Ruiforma i la darrera sessió la faríem també a la Universitat Autònoma. La resta d'hores es fan en treball autònom de la persona, de l'alumne, a casa, a través d'exercicis o, bueno, lectures que ha de fer i de més. Uh-huh. També hi ha una part d'avaluació i de tutories, i en aquí estarien les 50 hores totals que dura. Les úniques que sí han de ser en l'horari estricte són les presencials.
0: Uh-huh. Sí, de fet, aquestes hores que no són presencials, són online, perquè precisament el que han impulsat i han facilitat molt aquest format de formació són les plataformes, no? I a través de la plataforma doncs fan treballs més individualitzats, doncs de llegir un article o un vídeo, com ha dit la Sònia, no? Mm-hmm. Precisament el fet de que aquesta modalitat es pugui impartir online és el que ha pogut impulsar aquest format arreu.
2: Bueno. Mm-hmm. A més, es tracta d'una microcredencial gratuïta, veritat?
0: Gratuïta per les persones que hi participin en aquesta, sí, perquè estan sota el paraigües de la subvenció d'aquest programa de la Diputació. Uh-huh. Però la Sònia et dirà el preu, el cost, no?
1: Sí. Bueno, és un cost molt elevat. Pensa que és una formació molt innovadora, que entra també dins de la Universitat Autònoma de Barcelona i puja més de 5.000 euros. Uh-huh. Vull dir que és una oportunitat per tothom que tingui
2: puja
1: interès.
2: Puja 5.000 euros, però tothom que estigui sí. interessat no ha de pagar aquests 5.000 euros perquè
1: res.
2: Està subvencionat.
1: Està subvencionat per la Diputació de Barcelona, nosaltres com a executors, i realment és una oportunitat perquè són formacions molt cares, però tenen un valor afegit molt important. Aleshores, és una oportunitat per totes aquelles persones i professionals del sector que vulguin especialitzar-se més, si més no, en temes de tecnologia i atenció a la persona, molt enfocada en l'empatia, en el posar-te la pell de la persona que estàs atenent, no només atendre-la físicament, sinó entendre i poder donar-li una resposta més humana amb el suport de la tecnologia, no?, que avui dia tenim tan a la mà. I vull dir que és molt innovadora i és una oportunitat per tothom que estigui interessat poder fer-la.
0: Mm-hmm. Però, no sé, cal matitzar que l'import és per al total de les persones del grup, no per
1: sí.
0: persona. No sé si havia quedat clar, no?
2: Sí. No, jo havia pensat que era per persona.
0: Ah, persona.
2: Eh?
0: És que m'ho ha semblat.
2: Sí, 5.000 euros.
1: És per un grup que tenim unes 15-20 places disponibles i seria aquest el cost per aquest conjunt de persones.
2: Uh-huh. Esteu fent aquesta microcredencial sociosanitari. Quin moment viu ara mateix? Jo li dic sector, abans m'has dit que...
0: Cadena de valor
2: de la sociosanitària.
0: Sí.
2: Quin moment està vivint? Perquè, per què fer aquesta microcredencial ara?
1: Bueno, realment el tema de la tecnologia, no? Que cada vegada més s'està imposant en les nostres vides, i no només en el dia a dia, sinó també en el sector sanitari, no? Aleshores, aquesta microcredencial el que pretén és, arrel d'un estudi, d'un mapatge que s'ha fet en tot el territori per detectar quines eren les necessitats d'aquest sector, doncs poder donar una formació específica a aquestes demandes que la Maria Josep abans ha comentat, que demanaven les entitats, doncs per poder atendre els pacients d'una manera empàtica, amb bones pràctiques, sobretot centrada més en la persona, una atenció centrada en la persona i amb l'ús de la tecnologia com a una eina de suport, no? Bàsicament seria aquesta la idea de i les necessitats que s'han detectat en el territori per poder fer la formació per poder donar resposta a aquesta necessitat.
0: Uh-huh. Bueno, i a veure, socialment el context és que la població estem envellint i que el tema de les residències o totes les alternatives, les opcions que puguin haver o que puguin aparèixer de cura de la gent gran, pues no s'escapa d'aquesta transformació tecnològica i de la implantació de tecnologies. Bueno, on se'n parla de robots, que encara estem molt lluny que realment sigui una opció viable, però bé, vaja, ja s'estan utilitzant. Algunes residències més punteres doncs ja incorporen coses de noves tecnologies, adaptades evidentment a les persones i a les accions i activitats d'aquest centre. No? Per tant, és un sector o és una cadena de valor o són establiments que no s'escapa a la transformació tecnològica i digital, perquè aquesta transformació està, bueno, disparada, no?
2: Uh-huh. Per les persones que ho vulguin fer i ja estiguin treballant, els hi aporta una major professionalitat, uns més coneixements en la seva feina per poder aplicar la seva feina, però de cara a les persones que no estiguin treballant, per exemple, i facin aquesta microcredencial, penseu que pot marcar la diferència a l'hora de trobar o no feina en aquests en aquesta cadena de valor? M'acosta moltíssim, eh?
1: Bueno, és un valor afegit, no? Nosaltres el que volem és poder donar una formació adaptada a la realitat que les empreses ens demanen i, per tant, poder una persona que estigui a l'atur poder dir que ha fet aquesta formació, que té uns coneixements a dia d'avui actualitzats i que ho pot demostrar demà mateix quan finalitzi la formació en el seu centre de treball, és un punt, un valor afegit, no? Vull dir que sí. I tant que li aporta molt de valor a aquesta persona.
0: Sí, perquè un punt clau del programa és l'aplicació de tecnologia i de sistemes digitals en les empreses, no? O en les residències. Per tant, aquestes persones si acrediten aquests coneixements, aquesta actualització de coneixement, podran aspirar més a llocs de treball ja o en procés de transformació o ja transformats, no?
2: Uh-huh. Encara queden places disponibles?
1: Estem a les darreres places, vull dir, ja si hi ha alguna persona que està interessada, que no s'ho pensi, que vingui ràpidament a Rubí Forma, es posi en contacte amb nosaltres, que ens truqui, o bàsicament que faci la inscripció online, al cercador de formació de la pàgina de Rubí Forma, aquí trobarà tota la informació, es pot inscriure, i, o si no, trucar-nos per telèfon i ja ràpidament farem una inscripció.
2: Quin és el termini per inscriure's? Fins quin dia tenen?
1: El dia 18 de maig comença la microcredencial, per tant, uns dies abans ja es tancarà. Es tancarà perquè s'han de fer totes les matrícules a la universitat. Això suposa un temps i de gestió.
2: Jo volia que, si algú escoltant-nos i que encara no està del tot convençut, a veure si el podríeu convèncer i dir-li el per què s'hauria d'apuntar avui mateix en aquest curs.
0: Bé, jo diria que és una gran oportunitat que vingui, que la formació són 50 hores repartides, distribuïdes, com hem dit, que no és un sobreesforç, però a canvi el contingut d'aquesta microcredencial li aportarà una credibilitat i una qualificació professional que potser li obriran més les portes al mercat de treball.
2: Mm-hmm. A més, volia preguntar-vos, aquesta és una de les microcredencials que comencen ara el 18 de maig. Però no sé si teniu més iniciatives en marxa que haguem de destacar, perquè, clar, això va dirigit a gent interessada en el món sociosanitari, però no tot el món està interessat en aquest sector. Perdó per lo de sector.
0: No passa res. Ja està.
1: Sí, aquesta primera microcredencial de la que hem parlat ara és la primera que farem, però sí que tenim previst fer una segona edició per un altre perfil, que seria un perfil més administratiu, també dins de l'àmbit sociosanitari. Doncs aquesta part més administrativa de gestió de documentació, però sempre amb l'ús de dispositius digitals o tecnologia com a suport per al seu dia a dia. Mm-hmm. Encara no tenim dates, estem treballant, sí. Suposo que serà en breu, de la mateixa manera serà per fer la inscripció i apuntar-se, igualment està publicitada ja al cercador de formació de Rubí Forma, les persones que es vulguin apuntar poden fer una preinscripció, després ja es farà doncs, segons per ordre d'arribada i es farà una selecció de persones que puguin accedir a ella.
2: Serà similar en aquesta, vull dir, de format, eh? Serà també una microcredencial, 50 hores, similar?
0: Sí, segurament que sí. Uh-huh. Aquesta microcredencial ara està en fase de construcció per part de la Universitat Autònoma. Uh-huh. Nosaltres els hi hem passat què és el que volem, quin és el contingut, què és el que aquestes persones haurien d'aprendre amb aquesta microcredencial i ara estan fent un treball intern de buscar el professorat, el tutoratge i, tot el circuit que necessita administratiu la universitat perquè sigui homologat, no? Que sigui habilitat com a credencial universitària. Sí, sí. Uh-huh. Sí, suposo que sí que tindrà el mateix format. Sí, Esperem a veure aquest com funciona.
2: Funcionarà molt bé, funcionarà molt bé. Nosaltres recordem que aquesta microcredencial comença el 18 de maig i correcte, que tothom que estigui interessat ha de fer via per apuntar-se. De fet, ara ho estem veient a la pantalla, uh-huh, com tots els continguts, bueno, com funciona. I això, que tothom que estigui interessat que s'apunti, perquè queden poquetes places i és molt interessant. Pels que no vulguin apuntar-se en aquesta, que sàpiguen que sortirà una altra.
0: Correcte.
2: Pues, Maria Josep i Sònia, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos en què consisteix aquest curs, que la veritat és molt interessant i jo no tenia ni idea de l'existència d'aquesta mena de cursos, i segurament haurà gent que ho ignori igual que jo, i és bo poder-los explicar.
0: Sí, és molt bo que les persones coneguin aquest nou format, perquè jo crec que ha vingut ja per quedar-s'hi.
2: Molt bé, pues moltíssimes gràcies i gràcies, torneu quan vulgueu. Quan tingueu la propera microcredencial, torneu a venir, vale?
0: D'acord.
1: Moltes gràcies.
2: Vinga, adéu. A tu.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
8: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
9: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
10: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis.
8: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
11: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
12: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
8: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
13: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
14: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:15 del matí a Ràdio Rubí.
15: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugby.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local. Informatiu migdia.
4: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
3: Informatiu vespre.
7: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
8: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: primer dimarts de mes i, per tant, tenim secció de civisme i avui farem aquesta secció de civisme amb dues agents cíviques de la nova fornada d'agents cíviques que hem tingut a la ciutat. Elles són la Montserrat Martín i la Maria Arroyo. Bon dia i benvingudes a les dues.
1: Molt bon dia.
0: A veure, per començar, jo voldria que m'expliquéssiu com heu arribat a ser agents cíviques. Qui comença de les dues? La Maria?
2: Jo?
0: Vinga, com vas arribar a ser agent cívica?
2: Jo lo voy a solicitar a través del SOC, que me lo dijo una amistad, una buena amistad, porque estaba en situación de paro, no encontraba trabajo. Y ella fue la que me proporcionó la información de cómo gestionar y solicitar lo que es el puesto de agente cívico.
0: Uh-huh. ¿Y en el teu cas, Montserrat?
3: En el meu cas va ser una gran i grata sorpresa, perquè a mi me van trucar per telèfon.
0: Però no t'havies apuntat enlloc?
3: Jo estava al SOC apuntada.
0: Ah!
3: Sí, però molts anys fa que, bueno, que no me trucaven, que no arribava a ningun lloc, saps? I llavors me van trucar i me van dir que si voldria treballar d'agent cívic, i jo li dije, bueno, pues que sí, que m'agradaria, però que a mi me semblava una broma. Digo, bueno, mira, perquè m'estàs parlant i m'estàs dient, aniré a fer l'entrevista aquesta, però me assombra moltíssim que me truqueu per telèfon per ofrecerme un puesto de trabajo, ¿no? Y sí, vas tenir aquesta sort. Estic molt contenta, la veritat, molt, molt, molt contenta. I bueno, i molt agraïda també.
0: Maria, a tu t'ho va a dir una amiga. Tu sabies lo que era un agent cívic abans de que aquesta amiga te digués, mira, pots fer això?
2: No tenia ni idea de lo que era el puesto de agente cívico. De hecho, yo las veía pasar haciendo zona en la zona donde yo vivo, y yo siempre me preguntaba, estas personas que lo que hacen, ¿no? Trabajan para el ayuntamiento, son del ayuntamiento, pero supuesto en qué consiste, ¿no? Y la verdad es que cuando me llamaron para decirme que estaba seleccionada, cuando comenzaron a darnos toda la formación y tal, la verdad es que me gustó bastante, sin haberlo comenzado a hacer todavía, me gustó bastante por todo el conocimiento y herramientas que te aportan en esa formación, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando lo estás ejecutando, pues como que todavía me enriquece más, ¿no? Porque es un puesto de trabajo donde sí que es cierto que tenemos que caminar para conocer zonas y que las personas nos vean, los ciudadanos, para darnos las quejas o todo lo que hay que solucionar en la ciudad, pero a mí eso me enriquece mucho porque me gusta mucho caminar, me gusta mucho estar en contacto con el ciudadano y eso me enriquece bastante. Aparte que la formación que nos dieron, bueno, te enriquece muchísimo a nivel ya personal de cómo saber dónde tienes que ir a gestionar según qué cosas, ¿no?
0: Clar, perquè ara sabeu coses que abans no sabíeu, perquè, clar, si heu d'informar els ciutadans, precisament, heu après coses que fins i tot ni vos les havíeu preguntat cap vegada, no?
3: Nunca, mai. Sí que és veritat el que diu la Maria, que les trobàvem per Rubí, però jo mai m'havia preguntat què feien aquestes persones, no? I la veritat és que la labor no és perquè estem nosaltres ara, no? Però la labor que se fa és molt important, perquè tens molt contacte amb el ciutadà. Sí que és veritat que t'encuentres de tot, saps? Gent que te felicita per la feina que estàs fent i gent que està una miqueta més decepcionada o tampoc és que sepa mucho, saps, com funciona tot això. Uh-huh. I jo crec que totes les cíviques, les que anava a vídeo antes i les que després de nosaltres vindran, fan una gran labor d'informativa, tant per la forma de reciclar, per la comunicació de com se té que reciclar, per ajudar, com ha dit la Maria, a la gent que moltes vegades no saben perdó, on se tenen que dirigir, com tenen que fer les coses, i hi ha gent que està molt agredida. Això és com un granet d'arena. Nosaltres som un granet d'arena que se va posar miqueta en miqueta a la ciutat, i jo crec que con el tiempo se logrará mucho. Se logrará mucho.
0: Com descriviríeu el vostre dia a dia?
2: Bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Sí.
0: Hay días no es una feina rutinaria, ¿eh?
2: No, para nada. Los días son experiencias nuevas, conocimientos nuevos. Tenemos que estar al día de todo lo que son ordenanzas, normativas, para poder informar al ciudadano o ciudadana. Y es una experiencia única el día a día, porque hay días que son muy buenos, hay días que no son tan buenos y hay días que, bueno, según el ciudadano te venga, pues a lo mejor te puedes ir a casa con un malestar, ¿no? El decir, ostras. Pero bueno, la experiencia es bonita y es saber trabajar al ciudadano, poderle dar la información. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando las informamos, a pesar de que nos vienen con un tono de voz un poco elevado y de mal humor y así, pues cuando le terminamos de dar la información y tal, nos agradecen mucho el haberles podido informar, porque ahí había cositas que no sabían, saben dónde poderse dirigir a gestionar según qué cosas, y nos agradecen mucho el trabajo que hacemos, ¿no?, las agentes cívicas, y eso es lo que realmente nos gratifica a nosotras, ¿no?
3: Sí, hay mucha gente que desconecta totalmente la feina que se está haciendo y por qué están las agentes cívicas.
0: Perquè no escolten Ràdio Rubí, perquè nosaltres
3: no, però
0: ho expliquem
3: informació.
0: Molt, eh?
3: Sí, però tens raó, potser és que o no escolten o no s'informen, perquè la majoria de la gent li falta una miqueta una mancança d'informació, no? Però el treball que se fa és molt important. Però aquest treball que estem realitzant nosaltres, que has preguntat què tal... Jo tinc dues persones que estan molt al costat nostre, que són aquestes dues persones molt importants per a l'equip d'aquest any, no? Que és un equip molt fort, un equip que nos estimem molt, saps? Que nos reïmos molt també, però gràcies a la Mireia i a la Glòria, que són les autèntiques agents cíviques, no és que nosaltres no sapiguem ser agents cíviques, no? Però porten més anys que nosaltres...
0: Són més veteranes, exacte. Però no més autèntiques, veteranes.
3: No, és que és gent autèntica. A veure si m'explico. És gent molt propera, que te facilita molt les coses. I jo crec que tindrien que estar més... No, Maria? Com més... Sí. No sé com dir-te.
0: Millor valorades?
3: Exacte, aquesta és la paraula. Porque son dos personas muy
2: bueno, de hecho fueron nuestros referentes al principio, sí. Porque antes de que nos dieran los uniformes nos dieron la oportunidad de poder salir con ellas a hacer zonas y los ejemplos que nos dieron a nivel de luego la experiencia para cuando nosotras saliéramos solas a la calle al contacto con el ciudadano, sí. Fue para mí, al menos, yo creo que para mis compañeras, sí. También, pero fue bastante importante, ¿no? Sí. El poder decir, terminamos una formación, que súper correcta la formación que nos dieron, pero claro, no es lo mismo terminar la formación y decir, ala, ya podéis salir, ¿no? Sin haber tenido un ejemplo. En cambio, Mireia y Gloria, nuestras coordinadoras, nos dieron un gran ejemplo al poder ir con ellas,
3: sí, sí,
2: unos días
3: mucho,
2: antes,
3: sí.
2: ¿Vale? Y a la hora de dirigirnos a un ciudadano, pues ya teníamos la experiencia de cómo ellas hacen zonas, se dirigen al ciudadano, recogen quejas, hacen los reportes, con lo cual para nosotras fue un gran referente en este sentido, ¿no? Bueno, fueron y siguen siendo, porque sí. Están con nosotras en nuestro día a día resolviéndonos dudas, dándonos buenos consejos, están ahí tanto para a nivel laboral como a nivel personal, o sea, sí. Que son unas grandes personas,
3: son
2: la verdad,
3: molt,
2: es que
3: molt,
2: sí.
3: Son buenas personas, sí, sí, y curran molt, porque no solo están al carrer, que ya surten también al carrer, después tienen molta feina dentro en la oficina, porque...
0: No és només la feina que feis al carrer, informant al carrer. Després, quan aneu a l'oficina, heu de fer informes, entenc.
3: Sí, sí, però més elles, eh? Uh-huh. Elles se passen més hores que nosaltres fent allò, no?
0: Uh-huh. I què és el que més vos ha sorprès en aquest temps de la feina, o alguna cosa que vos hagi sorprès molt? Si es que la IA, potser no n'hi ha.
2: Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido ha sido, por ejemplo, lo que es el tema del reciclaje.
3: Exacto.
2: Hay mucha gente que no recicla, ¿vale? Y es bastante importante el reciclaje, hacer el reciclaje tanto a nivel de buena visión en la ciudad como a nivel ambiental, ¿no? Otra de las cosas que a mí me llegó a afectar mucho también es el tema de las mascotas, por ejemplo. El hecho de que un tutor tenga una mascota no quiere decir que solamente la tenga en plan bonito, sino que la tiene que saber cuidar, saber alimentar, forma parte del núcleo familiar de esa vivienda, ¿no? Pero también tienen que ser responsables de que si la mascota se hace caca, recogerla, si se hace pipí, enjuagar los orines, tener mucho cuidado dónde hacen esos orines, porque sí, también estropea mucho la fachada, las farolas, las papeleras, ¿no?
3: Fa molt estrofus.
2: Y eso fue de lo que más me llegó a impactar a mí al principio, bueno, que me sigue impactando, porque a día cuando yo me quito este uniforme y voy a casa y veo lo que veo en la calle, pienso, sigue habiendo muchas personas incívicas y nuestro trabajo es informar y sensibilizar al ciudadano para que ese incivismo se convierta en civismo.
0: I el moment més gratificant?
3: Per a mi, més gratificant és el que aquest any hem fet nosaltres, les quatre cíviques, acompanyades de la Glòria, que ha sigut anar a les escoles, perquè és ahí on verdaderament jo crec que posen el granet de sorra, saps? I fan un molt bona labor. Aquest any hem tenido la sort d'acompanyar a Glòria, perquè Mireia no hi era, i és molt gratificant. Els nens, com després per al carrer, te reconeixen, te llamen i te diuen, l'he dit a la meva mare que això, que té que trucar, que això no va aquí, que tal. I jo crec que és un bon començament per a que la ciutat, aquesta ciutat, que és molt bonica, comenci a verse d'una altra manera, que seguim més conscientes, saps, de que hay que cuidar-la. Uh-huh. I després l'altra, que és més un tema més de riure una miqueta, que te fa gràcia, és quan nos ven arribar nosaltres per qualsevol carrer o zona, i algú que està a fer algun cívic,
0: s'amaga.
3: No s'amaga. Corre ràpid, agafar el gos, atar-lo, saps? Sí. A fer que eixa per les fentes, agafa les fentes o les orins i con la botelleta, però és que no apunta on realment el gos ha fet la seva necessitat, no? I te ries, no? Te entra i dius, mira, parece que... Ara, també és veritat que quan marxem, això ja vol tornar a canviar. Donde n'hi ha més problema ara, a part de la reciclatge, és en les zones de als parcs, con les nenes con les pilotes, que tenen que tenir molt de compte les façanes, m'entens? Uh-huh. I tenim un molt problema ara aquí també.
0: Bueno, s'ha de treballar, no?
3: S'ha de treballar molt, però jo crec que a mica en mica tot el que fan les cíviques, jo crec que anirà a bon port.
0: I ja per acabar, recomanaríeu aquesta feina a altres persones?
2: Totalmente.
3: Sí, totalmente. Sí, sí, la
2: yo veritat sí,
3: és
2: yo
3: que
2: lo
3: sí.
2: Jo lo recomiendo, y además que te brinda la oportunidad el SOC de, a través del Servei d'Ocupació, de que otras personas que por edad ya no nos consideran válidas,
3: exacto,
2: darles la oportunidad de poder trabajar, poder cotizar y tener la experiencia como nosotros la estamos teniendo, que es muy bonita, la verdad es que sí.
3: Sí, estem disfrutant molt d'aquest moment.
0: Molt bé, Montserrat i Maria, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos la vostra experiència. La Montserrat volia dir una darrera cosa.
3: Sí, una última cosa. Volia donar les gràcies a l'equip, a tot l'equip, a Magda, que és una altra cívica, a Maria, que està aquí davant meu, a Glòria, a Fina, a Mireia, que són unes grans companyes, i jo crec que des d'aquí les mando un petó molt fort.
0: Molt bé, doncs pues amb aquest petó tan fort nosaltres ens despedim i vos donem les gràcies per haver vengut avui.
3: Gràcies. Moltes gràcies a tu.
0: Adéu.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.
2: Tornen l'Estel, Mai Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!

0: esports, i amb els esports tenim aquí el Toni Bravo, que s'està riguent perquè no troba, què, no trobes el volum dels cascos?
1: El boom entrega. Estava tocant el que no era, m'estava pujant aquí i no,
0: no
1: em trobava,
0: no?
1: No
0: pujava res, eh?
1: No trobava. La part bona d'això és que els equips de tercera sí que han trobat el seu búmetre, perquè estaven allà baix, que no escoltaven la permanència bé, bé, bé, bé, o sigui, escoltar la permanència en el sentit de que anés bé, han pujat aquest cap de setmana el seu búmetre. Hi ha un que el tenia més o menys, ja posicionat de cara a la permanència, que era la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va empatar a un davant d'un rival que tu el coneixes bé, que és la Farga. Coneixes bé,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, tinc alguna idea.
1: Es van avançar, la Farga va empatar i al final, doncs, un puntet, tu, que ja tenien encarada aquesta permanència, doncs, mira, ja la tenen bastant encarrilada, no? Qui tenia més problemes, qui no escoltava bé aquests sons de la permanència perquè portaven 5 jornades consecutives perdent, era el Rubí B, el filial de la Unió Esportiva Rubí, que va fer un partidàs contra el Marianao Poblet B. Van sortir molt endollats a la segona part, quan anaven guanyant 2-0, van quedar amb un home menys al minut 75.
0: El Rubí B amb un home menys.
1: Sí.
0: Menys, perdó.
1: Menys, i van aguantar molt bé els darrers 3 minuts. El Marianao Poblet B també li van expulsar un jugador.
0: Es va igualar.
1: Però era curiós que el Marianao Poblet B, que ho té tot, que no es juga res, va sortir allò a guanyar
0: a
1: el partit.
0: Tope, no?
1: A tope. I potser això també va ajudar els nostres, doncs, a que tinguessin aquest punt més per guanyar el partit i per encarar les dues jornades encara que queden. Amb aquests 3 puntets, doncs, ja tenen molt encarrilada la permanència, però tenen un partit contra un rival de la zona alta, un altre, que seria un duel directe, doncs escolta, que jo crec que serà un final de temporada molt interessant. A l'Olímpic de Can Fatjó B, al grup 7, anaven quarts, s'enfrontaven duel directe al Camparellada, que són segons, van perdre el camp del Camparellada 2-1, però encara poden optar a aquesta tercera plaça que té el Castellbisbal perquè només el tenen a 3 punts i queden 2 jornades.
0: Mm-hmm.
1: A veure què passa.
0: A veure.
1: Anem a l'handbol, que va empatar el Joventut 25 de setembre a la pista del Tortosa, empata 29 en un partit molt igualat, que van arribar al descans amb un 15-13 a favor dels rivals. A la segona part, amb alternances, al final doncs van acabar empatant amb aquest repartiment de punts. I després, jo no sé si tu, que ara estàs en aquesta operació, com moltes persones, no? Aquesta operació d'aprimar-te, operació ja que estem mirant cap a l'estiu, no?
0: Operació biquini, no?
1: Operació biquini. Jo esperava que ho diguessis tu, ho volia dir jo. Que és un bon moment, encara tens temps, per apuntar-te a la cursa de la dona d'aquest diumenge que es fa a Rubí. Tens ganes o no tens ganes? Són 3,5 km, no són més.
0: Saps què passa? Que jo... Que està molt bé, perquè a més la gent va amb amigues, tenc amigues, que
1: enrotlli si tens amigues, que van... Ràdio Rubí ha d'estar allà corrent.
0: Sí.
1: Jo no puc, perquè jo correré també, perquè l'any passat ja em va tocar anar corrent amb la càmera per gravar a tot arreu. O sigui, anava avançant, queda un minut, vale. Anava avançant també als que podia per anar prenent les imatges. Serà una cursa multitudinària. Per què ho dic així? Perquè l'any passat ens van inscriure més de 1.700 persones, però és que ara la crida ha estat massiva. A hores d'ara, encara queda fins demà a la mitjanit, ja portem més de 2.160 inscripcions.
0: Déu-n'hi-do.
1: Continuen obertes pels carrers del centre de la ciutat. Apunteu-vos a inscripcions.cat. Prova no competitiva, finalitat solidària.
0: Això és el més important, clar. Finalitat solidària a
1: un
0: colliga. Favor d'un colliga.
1: Rubí. I amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. I tots els participants que rebran una samarreta oficial d'aquest any amb el lema Campiones. I José, doncs, ja està fent que aquest tret de sortida, aquí el tenim.
0: Està fent l'escalfament, José. Ja.
1: Aprofiteu per fer aquestes inscripcions.
0: Exacte, aprofiteu per apuntar-vos en aquesta cursa. Gràcies,
1: mira, que
0: Toni.
1: Mira, que també s'apunta, diu,
0: no,
1: ha aixecat el braç.
0: No, que te'n vagis, Toni. Va, adéu,
1: ja
0: Toni.
1: Ja em semblava a mi. Sí, és que...
0: I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? El reconeixeu? Que no els coneixeu? Doncs avui potser tindreu l'oportunitat de descobrir a Dan Peralbo i el Convoy. Ja sabeu que són una de les bandes més rockeres i refrescants del moment. I atenció, perquè publiquen nou treball, un treball que porta per nom King Gotch. Sí, King Gotch, la banda originària de Torelló, que per cert va guanyar el concurs Sona Nou de l'any 2021, defineix el seu so com una fusió entre el rock de guitarres i les melodies pop. Tot això amanit amb un protagonisme clar de la bateria i unes lletres que barregen vivències personals amb un to canalla i molt desenfadat. L'estil d'Dan Peralbo i el Convoy. Asseguren que el seu directe és fantàstic i energètic i jo us puc dir que sí que ho és de veritat, eh? Citen des del portal No Detengas Magazine que són un electroxoc capaç de reanimar els cossos més atrofiats de la pista o desafiar aquest cretí que observa en escepticisme des de la barra. És una definició molt clara del que són els directes dels Dan Peralbo i el Convoy. Una cita que em va fer molta gràcia i vaig pensar, doncs la mencionem. Està feta des del portal No Te Detengas Magazine. Molt interessant també que doneu una ullada des d'internet. Les influències d'aquests nois, tant per al Boyal Convoy, veuen de clàssics com Iggy Pop, Adrià Puntí, The Libertines o els mítics Els Pets. Aquesta amalgama, aquesta barreja, aquest match embrat tan particular els hi dona aquest rotllo molt i molt especial. Parlant dels directes, ja que abans mencionaven que eren com un electroxoc capaç de reanimar els cossos més atrofiats, parlant dels directes, apunteu les properes dates. La més propera serà el proper 15 de maig, a l'Ambassat de Sabadell. El 19 de juny actuaran al Festival Itaca, a l'Estartit. El 26 de juny, el Festival Cel Obert a les Masies de Voltregà. El 2 de juliol, al Vilanova i la Geltrú, al Festival Vida. I el 10 de juliol estaran al Cruïlla de Barcelona. Són Dan Peralbo i el Convoy i és la nostra recomanació del dia. I ho farem amb un tema que porta per nom Un bitllet

0: Passen 6 minuts de les 10 del matí. Som a la tertúlia de Ràdio Rubí per parlar de concentracions no autoritzades de motos, per parlar d'atur, de multireincidència, de formació sociosanitària, de vagues a l'educació, de sanitat, del tema estrella del hantavirus, de percepció també, doncs, com deien, de seguretat, i també parlarem de sensellarisme. Tot això, doncs, amb els dos tertulians, que de moment tenim, hi ha més tertulians que han de venir, però aquí, a la taula, ara mateix, doncs, tenim el Vicenç Rabadán, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I també el Josep Maria Pijoan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ja sabeu que podeu participar a la tertúlia, que us volem escoltar, que podeu opinar a la vostra ràdio, la pública, la municipal, la del Vallès, Ràdio Rubí, al telèfon 93 588 59 60, per denunciar qualsevol cosa que vulgueu, per posar sobre la taula qualsevol tema del que vulgueu reflexionar, opinar. Us agafarà el telèfon José Malagón, el nostre home que està al comandament tècnic durant tot el matí.